0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Són les 7.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Com es nota que la gent va tornant a la normalitat, eh?
3: Sí, sí, s'ha acabat l'agost i això ja canvia.
2: Sí, sí, la gent torna a treballar. Els que no treballaven continuen sense treballar, això també és veritat.
3: Sí, sí.
2: Però
3: sí.
2: Mira, ja tot acaba tornant a la normalitat. Com el festa, que dintre d'uns dies tornarà a la normalitat. Però ara comença el programa.
3: Som-hi.
2: Benvinguts i benvingudes al Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet.
3: Hola, Amadeu, hola a tothom. Aquest Festa l'hem penjat al web festafesta.cat el divendres 4 de setembre de 2026, diada de Santa Rosa i Santa Rosalia. I atenció, perquè aquest és el programa número 861 de la nostra etapa digital i el 2650 de tota la nostra història. Déu-n'hi-do quina xifra més rodona, prop de 37 anys a la vora de la cultura d'arrel, des d'aquell setembre de 1989.
2: Com sempre, ens podreu trobar al nostre web www.festafesta.cat i estem al setembre, Laia, i això vol dir que encarem un cap de setmana absolutament frenètic de festes majors, perquè a principis de setembre encara en queden moltes, moltes, moltes. Tenim cites imprescindibles arreu del país, per exemple, a Soses, a Vilanova del Camí, a Sarrià de Ter, a Menàrguens, a Sabadell, i podríem seguir, seguir, seguir, perquè això no s'acaba. Per exemple, podríem dir a Torredembarra, amb la seva esperada Festa Major de Santa Rosalia.
3: I pel que fa al contingut d'avui, tindrem una conversa en profunditat amb en Mateu Tres, president de l'Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya, que ens parlarà del moment dolç que viu el sector.
2: Tenim per endavant 55 minuts de cultura popular de la bona de veritat. Veniu, sí, ens acompanyeu?
3: Ara sí, comença el Festa.
4: Festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
2: Recordeu que el Festa és un programa que el podeu seguir per xarxes socials, per Facebook, per Instagram, per X. Us podeu subscriure també al nostre canal de Telegram. Però què esteu esperant per subscriure-us? I a més és gratis, és gratuït, i cada divendres rebeu el programa al vostre mòbil. I per descomptat podeu accedir a tots els continguts a través del portal Tornaveu i des del web de l'Institut de Cultura de Barcelona.
3: I també ens teniu a l'abast a Apple Podcast, a Spotify i a Overcast. I també, evidentment, una salutació molt especial als qui ens escolteu des dels vostres aparells de ràdio a través de la xarxa d'emissores que setmana a setmana ens fan confiança.
2: Avui tindrem l'actualitat informativa de la mà de l'Emma Robres, la crònica dels castells amb el baròmetre casteller amb la Sara Soriol i, com us dèiem, una conversa a fons amb Mateu Tres.
4: Festa amb Amadeu Carbó. Festa és un programa patrocinat per la Federació d'Ateneus de Catalunya i per l'Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folclòrica Barcelona.
3: Però abans de connectar amb els nostres col·laboradors, obrim la gana musical amb bona música del país. Oques gràcies ens porten aquest Sort de tu. Escoltem-los. Comen

0: Sort en tinc de tu.
1: Hem escoltat Sort de tu, d'Oques Grasses. I ara connectem immediatament amb l'actualitat per saber què bull en el món associatiu. L'Emma Robres ens porta les notícies del Tornadeu. Endavant, Emma.
2: Festa, festa.
3: Les notícies del Tornadeu.
4: Aquesta setmana al Tornaveu hem entrevistat a Pere Seda, dansaire, ballarí professional i coreògraf, fill de Sant Andreu de Palomar. Profundament vinculat a la cultura popular del seu barri, especialment amb l'Esbart Maragall, amb 22 anys es gradua en l'especialitat de dansa contemporània a l'Institut del Teatre. De la voluntat de combinar els dos llenguatges de la dansa, el tradicional i el contemporani, neix la companyia L'Esbort. L'entrevistem després de la seva actuació a Les Dansa amb Autoodi, una de les peces de la companyia. En aquest cas, en conjunt amb la grallera Sònia Àries. La missió principal de l'espectacle és permetre un diàleg alliberador sobre les contradiccions de viure professionalment de la cultura tradicional i la precarietat que l'envolta. En l'entrevista, Pere Seda reflexiona sobre els inicis d'aquesta peça, no només sobre la temàtica, sinó l'escenografia o el vestuari, sobre el paper que ha tingut la dansa tradicional catalana històricament, o si és possible fer les paus amb aquest autoodi. La resposta, pel ballarí, és evident.
5: Una mica en l'autoestima i a la cura de l'autoodi, no? És molt evident, però que a vegades falta que ens ho creiem una mica més tots plegats el que fem.
4: Abans de possiblement acomiadar-se de Barcelona, podrà veure's del 10 al 13 de setembre a l'Antic Teatre. Un any més, els esbarts barcelonins tornaran a participar en les festes de la Mercè per omplir de dansa i tradició la plaça Sant Jaume. Es tracta d'un acte organitzat per l'Institut de Cultura de Barcelona i coordinat per l'Agrupament d'Esbarts Dansaires i tindrà lloc el divendres 25 de setembre a les 8 del vespre. Si bé fa molts anys que se celebra, el format ha anat canviant cada any, sigui de localització o d'horari. Enguany, com a novetat, es farà en un sol dia i al vespre. Des de les 8 fins les 11, aproximadament, es podrà gaudir, doncs, de la mostra de 10 esbarts en actius de la ciutat comtal. De moment, des de l'agrupament, s'ho prenen com una prova per veure com respon el públic i si sembla interessant, malgrat limitar una mica les actuacions. Així ho explica Carles Masjoan, el president.
6: Hem escurçat una mica, però ens sembla que comparat amb poder ballar a la plaça Sant Jaume de nit, amb il·luminació, amb focus, és molt millor que no pas tocar el Palauet del Benis, que costava que la gent pugés, o a la plaça del Rei, de dia, de matí, eh?
4: Durant la jornada es faran dues rondes de 5 esbarts, és a dir, que de 5 en 5 els esbarts ballaran dues vegades. Ja que es tracta d'una ocasió única de veure els 10 esbarts junts, convé no perdre-s'ho.
7: Moltes gràcies, Emma Robres, per acostar-nos com cada setmana al pols de la cultura viva, aquesta cultura popular que no para de generar actualitat. I de la informació general passem a les places, en aquest cas a les places castelleres que cremen de valent aquest inici de setembre. Connectem amb el baròmetre casteller, amb Carles Esteve.
8: Festa, festa.
2: Baròmetre casteller, amb Carles Esteve.
8: El Pilar de Nou descarregat i 7 estrenes més a Vilafranca.
9: Hola, companys, ja tornem a ser aquí per compartir amb vosaltres les novetats del baròmetre dels darrers dies. I quines novetats, en tenim 8. Els castellers de Vilafranca han descarregat el primer Pilar de Nou amb folre, manilles i puntals de la història. És el nou sostre descarregat del món casteller. A més, també van coronar per Sant Fèlix el 4 de 10, en el que s'ha convertit en la millor diada de tots els temps. 3 de 10, 4 de 10 carregat, 3 de 9 amb la

0: Agulla i Pilar de Nou. Per la seva banda, la Vella de Valls també ha sumat el 4-10 carregat, que encara mai s'ha descarregat per Sant Fèlix i que l'any passat es va completar, però al segon tram de la temporada. La Jove de Tarragona ha descarregat el 3-10, el tercer del seu historial, i ha signat la seva actuació més completa amb el 5-9, 3-10, 2-9 i Pilar de 8. Per la seva banda, la Jove de Valls ha coronat el primer 2-8 de la temporada i ha estrenat també el Pilar de 8. Totes aquestes novetats subratllen la temporada impressionant que estem vivint. Les altres dues novetats del passat cap de setmana també van arribar a Vilafranca per la vigília de Sant Fèlix, on els xicots de Vilafranca van descarregar el 3-8 que no feien des del 2019 i van sonar també a la Torre de 7. I això és tot per avui. Recordeu que podeu consultar el llistat sencer en línia a través del nostre web baròmetrecasteller.cat.
1: Moltes gràcies, Carles Esteve, per aquest baròmetre casteller.
2: Festa, festa!
1: I de la força de les pinyes passem a la força de l'escena musical d'Espollo. Ens arriba el folk rock carregat d'ironia de la Ludwig Band, amb el seu tema On t'has ficat aquesta nit.
3: He agafat l'ús.

0: Molt grans, la Ludwig Band, des de l'Alt Empordà, i entrem ja en el nostre tema central d'avui.
1: Festa, festa. Estiu 2026.
0: Com us dèiem al principi, el bestiari festiu és una de les peces claus de les nostres festes de carrer. Dracs, víbries, mulasses, bous...
2: I per parlar de la seva salut, dels projectes de futur i de com s'organitza aquesta gran família, avui presentem una conversa amb en Mateu Tres, president de l'Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya. Aquesta conversa la vam enregistrar al Born dins de la jornada lúdico-bestial que la mateixa agrupació organitza per la Mercè. Som-hi!
3: Tenim amb nosaltres el Mateu Tres, el president de l'Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya. Mateu, benvingut a casa teva. Benvingut al Festa Festa.
4: Gràcies, bon dia.
3: Mateu, abans de començar et presentaré una mica i tot allò que diguis, no, això que acabes de dir no és veritat, tu vas fent esmenes, si és que és veritat, si no, si vols afegir alguna cosa, perquè nosaltres som campatxanos al Festa Festa. Mira, d'entrada... Mateu Tres és nascut l'any 1986 a Sant Vicenç dels Horts, de professió és enginyer informàtic, ha exercit com a consultor, ha exercit de docent, ha estat en l'àmbit de la formació professional, és a dir, ha fet mil i una coses vinculades a aquest sector i com a enginyer informàtic. Vinculat a l'associacionisme cultural a nivell local des de l'adolescència, al Centre Catòlic de Sant Vicenç dels Horts i a la colla de diables Àngels Diabòlics. Això és cert?
4: És cert, és cert.
3: Mira, mira, veig com em vaig fer, eh?
4: T'has documentat bé, eh?
3: Molt, molt. I és membre de la Junta de Govern de l'Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya des de l'any 2007. Primer vas entrar-hi com a vocal de la secció territorial del Baix Llobregat i més tard com a vicepresident executiu. I actualment ostentes la presidència havent pres el relleu de l'anterior president en C.T. Udina traspassat l'any 2017. És així?
4: L'última part sí, la primera penso que sí. No recordo els anys, però sí. Si ho tens anotat vol dir que sí.
3: Ho tinc anotat, ho tinc anotat. Primer anem a conèixer-te una mica, no, Mateu? Perquè, clar, aquí la gent de la cultura popular venim de diversos àmbits, de diversos professions, de diverses... moltes coses molt diferents i acabem confluint en activitats de cultura popular. Tu, Mateu, com arribes al món de la festa i com acabes sent president d'una de les federacions i grups de colles de cultura popular més dinàmiques del moment?
4: Bé, jo sempre dic que estic aquí per accident. No és una cosa que busqués ni que se m'hagués, diguem, prestat, sinó que va arribar un moment en el qual em vaig haver de prendre una decisió i em va tocar, doncs, a fer un pas endavant. Jo vaig començar en el món del foc, a la colla de diables, com bé deies, des de 16-17 anys, i quan hi va haver la famosa llei del foc, la transposició de la directiva europea, que va generar molt de rebombori, en aquell moment... Bueno, ens vaig mostrar una certa discrepància amb un determinat sector, i això, doncs, algú va veure, doncs, a dir, escolta'm, aquí hi ha algú que sembla que tingui criteri, eh? No sé si el tenia o no llavors, però, bueno, la qüestió és que algú va veure això, i va ser quan em van convidar a entrar dins de la Junta de Bestiari. I a partir d'aquí tot ha anat caminant. Al final soc una persona que sempre s'entrega al màxim a tot el que fa, tant a nivell personal com professional, també en l'associacionisme, i fins aquí hem arribat. Vull dir, a mi, si no em pareu, anem fent i anem reclutant gent perquè falten mans.
3: Tu sents els papers de l'AUCA a nivell local de cultura popular? Sé que has estat vinculat com a maqui en els grups de teatre local, pot ser?
4: Estava de tècnic, jo.
3: De tècnic?
4: Sí, a mi mai m'ha agradat estar davant, és a dir, el meu entorn, el meu ecosistema, la meva zona de confort no és estar aquí davant d'un micròfon, tot i que al final ja t'hi acostumes, sinó a mi sempre m'ha agradat treballar darrere les bambalines. Llavors estàvem, doncs, amb una companyia de teatre dins de Centre Catòlic, i allà, doncs, fèiem de tècnics, muntàvem tota l'escenografia, muntàvem llums, muntàvem so, fèiem tot allò que no es veu directament, però que aporta, és necessari també, doncs, perquè el projecte funcioni. Mm-hmm.
3: Entrant en la federació que presideixes, exactament què fa una federació de bestiari? Bueno, exactament o no exactament, perquè de vegades definir exactament és complicat, això, eh?
4: Sí, sí, aquí podríem estar hores. Teòricament, una federació el que hauria de fer és intentar, doncs, aglutinar el seu àmbit, el seu sector, intentar també defensar-lo davant de la societat, davant de la, també dels mitjans, davant de les institucions, i sobretot promoure accions que aportin quelcom positiu en el bé comú d'aquest àmbit. Bestiaris som un rara avis, m'atreviria a dir, perquè bé, sempre ens ha agradat tenir un punt transgressor, buscar aquelles accions que siguin, diguem, diferents. Ens ha agradat sempre nedar contracorrent, trencar una miqueta mites. Ens hem atrevit a parlar d'innovació a la vegada que parlem de tradició, és a dir, no ens agrada quedar-nos encasellats en el passat, sinó mirar sempre cap a futur. I sobretot, mirar cap a futur pensant en que això tingui un retorn en el col·lectiu. I aquest retorn a vegades ve doncs, perquè facilitem el dia a dia de les entitats, però també a vegades ve per introduir conceptes, introduir dinàmiques, maneres de fer, que també tinguin un retorn a nivell social, o sigui, transformar d'alguna manera la cultura. Perquè d'aquí 15 anys no ens diguin que això que estem fent ara és algo naftalós.
3: Uh-huh. Si et sembla, això, aquest exercici que et proposaré ara, ja l'hem fet tu i jo, ja el vam fet alguna vegada en alguna entrevista i en alguna... que és dimensionar l'entitat. Per què? Per què dic això? Perquè de vegades, és com abans, no?, que parlàvem de la Mercè amb l'Esteve Caramés, fins que no l'hem dimensionat amb números, no et fas a la idea del que realment estem parlant. I vosaltres aquest any, en algun mitjà, l'heu dimensionat i realment del 2019 ara ha crescut molt aquesta entitat, o del 2020, si vols, eh? I per això demanaria, dimensionem l'entitat amb colles, bèsties, gent implicada, professionals que teniu, pressupostos, perquè ara comenceu a tocar un pressupost més que considerable per a una federació de cultura popular. Sí que n'hi ha de grans federacions que ho toquen, però ara vosaltres ja esteu allà.
4: Sí, bé, hem fet un canvi de lliga, no? Hem anat creixent i ha arribat un moment en el qual hem pogut fer un salt qualitatiu important. Pensa que quan jo vaig entrar a la Junta, tu saps millor l'any que jo, perquè tens aquí anotat.
3: 2017, no, a la Junta...
4: 2007, hauria de ser.
3: 2007, sí.
4: Fa uns anys. Potser en aquella època la federació hauria de tenir al voltant... No arribava a un centenar de federats, amb un pressupost de 20.000 euros l'any, aproximadament. Actualment són més de 325 associacions, per tant el creixement és significatiu, i el pressupost doncs, l'haurem multiplicat per 15.
3: Que estem passant el milió ja.
4: No?
3: Però,
4: 300, passem dels 300, aquest any el superarem.
3: El milió o els 300?
4: No, els 300.
3: Val, o sigui, no arribem encara a aquella fita del milió d'euros.
4: Aquest any encara no.
3: Però això vol dir que s'hi arribarà, ho teniu previst.
4: Creiem que sí, perquè hi ha tota una aposta de creixement que ha de venir aquí. Però per mi l'important no és la xifra.
3: No.
4: La xifra final el que fa és obrir els ulls a la gent de dir, escolta'm, que sempre hem sigut una federació que ha anat a remolc d'altres, que no ha sigut una federació... bueno, no sé, se l'ha considerat una cosa petita, aquells raros del bestiari, que és un parche, no?, una mica de quatre d'aquí, quatre d'allà, que dir, atenció, que nosaltres aquí comencem a fer projectes grans, sobretot que tinguin retorn a les entitats, perquè si no tindria sentit el que estem fent, uh-huh. I això implica una responsabilitat i gestionar recursos.
3: Uh-huh. El que és innegable és que l'agrupació de bestiari s'està diferenciant d'altres organitzacions similars, això ho estem veient, i ja portem uns quants anys que a poc a poc veiem que doncs, l'agrupació del bestiari és una federació que arrisca. I ho vàrem veure en projectes digitals, com per exemple en Bestiari 3D, al mateix temps que es donava passos endavant en accions que anaven encaminades en què ningú es quedés enrere, en generar oportunitats, per exemple, les que són inclusives. Però ara, des del febrer, d'alguna cosa heu fet públic, perquè ja ho estàveu treballant, que us poseu les piles i poseu la mirada en l'Agenda 2030 i els seus objectius de desenvolupament sostenible. Però, Mateu, anirem per parts aquí, anirem per res.
4: D'acord.
3: Dels projectes anteriors, com els tenim? Són vius? Comencem per un que és bàsic, per exemple, l'inventari. L'inventari està viu?
4: L'inventari està a la nevera. No és que l'haguem enterrat, al contrari, el volem potenciar, però sí que la manera en què el vam concebre i va començar a caminar el feia insostenible. Llavors, també que nosaltres, el pressupost, tu dius, no? Les xifres són importants, sí, però costa molt d'aconseguir, o sigui, arribar a aquestes fites requereix de molt d'esforç i no podem arribar a tot, i al final també s'han de prioritzar coses. Llavors l'inventari el tenim a la nevera. Tenim al cap les formes en les quals li podem donar continuïtat i creixement. Però en aquest moment encara no li hem apretat a l'accelerador.
3: Mm-hmm. Per exemple, com tenim bestiari 3D?
4: El bestiari 3D està ara també en un moment de revolució, està funcionant bastant bé, ja anem documentant elements de bestiari, gegants, nans, capgrossos... Inclús ens hem
3: atrevit... Ha ultrapassat el món del bestiari, aquest projecte.
4: Sí, inclús hem començat a fer algunes peces de religiós.
3: Per exemple?
4: En portem tres o quatre, uh-huh. I anem fent passos en aquest sentit. Per nosaltres l'objectiu sempre és poder documentar aquests elements. Seria l'equivalent de tenir un motlle de guix, doncs que potser necessitaríem un espai com tot el born per guardar-los, i ara uh-huh. ens hi caben amb un llapis de memòria. Uh-huh. I per tant, en algun moment, quan fan falta... doncs poder recuperar o restaurar part d'aquests elements, tenim aquesta informació que la podem aprofitar perquè els elements puguin perdurar al llarg dels anys, no?
3: Un projecte tan sontrerer com el Piribest. Aquí lligueu moltes coses, perquè lligueu territori, educació i ensenyament, construcció de bèsties, relacions nord-sud, que són sí. importants. Com el tenim, aquest?
4: Això va ser un projecte puntual, en el qual hem intentat moure reedicions, el que bé, doncs no és fàcil, però ho estem treballant. És a dir, sempre tenim un ull posat i creiem que és estratègic treballar amb les escoles. Mm-hmm. En el cas del Piribes, m'agradaria destacar que no en vam ser conscients fins al cap d'un temps. No? I quan després un dia veus per TV3 el foraster que va a la Catalunya Nord, passa per l'escola... la Bressola, i surt la Gònica, que és la bèstia que van construir allà. Gònica, que és al revés del Canigó, eh? Gònica.
3: Ja, però és que sona la Gònica.
4: Sí. Ostres, i veient com va arrelar amb l'alumnat i com ha sigut un instrument per cohesionar a l'escola cap a lo que és la vida cultural del municipi, dius, ostres, jo en aquell moment... em vaig donar compte de que realment aquest projecte era transformador. Fins llavors no n'era conscient.
3: En tindrem més de projectes tipus Piribes?
4: I que... estem treballant.
3: I es pot avançar alguna cosa o encara no?
4: No.
3: Bueno, ara no ho avança, no ho avança.
4: Sí, i estem treballant, vull dir, estem buscant finançament per poder tirar endavant aquests projectes.
3: Sí, en una cosa també us heu diferenciat, tot i que hi ha altres federacions que també hi treballen, però vosaltres d'una manera especial, és que heu posat molt també la mirada en que ningú es quedi enrere, en la inclusió de la ciutadania, en els vostres projectes, i fer arribar el bestiari allà d'alguna manera, no només com fer-ho fàcil com a espectador, sinó que també hi pugui participar com a fester. Per exemple, una bèstia inclusiva, que en diem inclusiva, no? O, per exemple, com podem fer arribar el nostre llenguatge per entendre'ns uns amb els altres, nosaltres utilitzem un llenguatge, doncs, amb llengua de signes. Per exemple, el glosari bestial seria el més entendre el significatiu. Aquests projectes segueixen vius? S'estan despegant d'altres? En el camp de la inclusió em refereixo, eh?
4: Sí, a veure, aquests projectes segueixen vius. Nosaltres, al final, i va molt en la línia que ja t'he estat comentant, hem de ser un motor de canvi. Nosaltres podem liderar iniciatives, però sempre pensades perquè les nostres entitats federades i, en general, qualsevol entitat de cultura popular se'n pugui nodrir. Si no, no tindria sentit, això. Llavors, el projecte de llengua de signes, el glossari bestial, segueix endavant. És cert que enguany hem hagut d'aixecar l'accelerador, doncs perquè no hem aconseguit el finançament que esperàvem, però això no vol dir que el projecte estigui acabat. De fet, estem plantejant-nos d'intentar treure d'on puguem els esforços per poder aquest any mantenir-lo i l'any que ve poder fer un salt més gran. Uh-huh. Ens agradaria, de fet, ja que a tu t'agraden també les novetats, no, i les exclusives, ens agradaria que aquest glossari el poguéssim ampliar a tots els àmbits de la cultura popular. Aquí, el que estem buscant ara, i aquesta aturada d'aquest any ens va molt bé per buscar aliances, uh-huh. federacions que es vulguin sumar amb aquest projecte, institucions, perquè això ho puguem fer el més gran possible.
3: I doncs tota aquesta informació del que heu fet us ha portat, per exemple, que aquest mes de febrer, aquest mes de febrer passat, el del 2025, obríssiu un meló que no ens va deixar de sorprendre. És a dir, jo he de dir que em vaig sorprendre gratament. I tot el sector també es va sorprendre, perquè vau proposar fer un congrés Tinc toc de bèstia, es deia, on poseu al centre del debat l'Agenda 2030 i els seus objectius de desenvolupament sostenible. Jo a l'entrada, Mateu, et demanaria que ens fessis una valoració breu, si vols, del que va significar el tinc toc de bèstia.
4: Bé, com sempre ens passa, nosaltres anem produint projectes, produint idees, intentant-les tirar endavant. I sí que va arribar un moment en el qual vam dir, ostres, estem fent moltes coses, creiem que estem anant en la bona línia, sí que a vegades també ens equivoquem, òbviament, hem de fer autocrítica, però creiem que estem agafant una bona línia, però ens falta alguna cosa, ens falta quelcom que ens ajudi a aglutinar tot allò que ja estem fent i poder-ho d'alguna manera consolidar i poder fer, o sigui, treballar d'una manera coordinada i estratègica. I el Congrés, el que ens va servir, tot el procés de preparació previ, va ser per endreçar aquestes idees, endreçar aquests projectes que tenim i donar-li un sentit, lligar-los entre ells, perquè es retroalimenten, però fins ara el que anàvem fent eren com projectes que tenen un potencial de poder transformar, però molt, molt, molt disgregats. No? Llavors, el fet d'incloure els objectius de desenvolupament sostenible, per exemple, ens ajuda a donar-li un sentit a tot. Mm-hmm. A també poder decidir quines línies volem prioritzar. Intentar, doncs, això, alinear-nos amb aquests objectius que les Nacions Unides, doncs, han fixat per el 2030, que és aquí on tomba la cantonada, i que almenys intentem aportar el nostre gra de sorra com a federació, però també som un instrument que pot servir per forçar o per acompanyar les entitats a que també facin aquest canvi.
3: Mm. Podem considerar que aquest TikTok de bèstia visualitza d'alguna manera un punt d'inflexió en la vostra organització?
4: Per suposat, sí.
3: Perquè tu deies, t'he de dir que hi ha una cosa, jo no hi vaig poder venir aquest any al TikTok de bèstia, em va saber molt de greu, però per fer aquesta entrevista me l'he passat tot. O sigui, m'he visualitzat, és la gràcia dels streamings, que queden a internet i pots visualitzar a posteriori tot. I tu vas dir una frase que deia, tu deies en un parlament que fas, diu, una cosa semblant que es podia considerar que l'agrupació del bestiari us havíeu fet majors d'edat.
4: Sí, és la sensació que tenim.
3: I això exactament, quan dius ens hem fet majors d'edat, què vols dir?
4: El que et comentava abans, és a dir, ens hem de situar una miqueta en el naixement de la federació. Al final, l'àmbit del bestiari festiu creix en el context d'un congrés en el qual tots els elements d'imatgeria festiva estan repartits entre agrupacions de colles geganteres, entre grups de diables, esbars, i per tant érem un Frankenstein, érem un poti-poti, i allà doncs, hi va haver una sèrie de persones, un col·lectiu, que va decidir doncs, muntar un àmbit propi. Però sempre hem anat a remolc de què érem un poti-poti de diferents àmbits. I ha arribat un moment en el qual crec que ja hem aconseguit una entitat pròpia com a àmbit cultural. I per això considero que ja estem en el punt aquest de la majoria d'edat. Perquè ara ja tenim entitat pròpia. No depenem, enteneu-me, no som una disgregació de diferents àmbits, sinó que com a tal tenim un criteri propi, tenim unes entitats que estan responent molt bé. Al final nosaltres podem fer tot això perquè tenim una base de més de 300 associacions que confien en la federació i col·laboren activament. Si no, tot això no tindria cap mena de sentit.
1: Festa, estiu 2026.
2: Fem una petita pausa en la nostra conversa amb en Mateu 3 per escoltar una d'aquelles melodies que s'encomanen directament al cor. L'Anna Rodés ens presenta la seva particular i dolça versió del clàssic dels Pets, Bona nit.

0: Preciosa aquesta relectura de l'Anna Rodés d'un dels temes més mítics de la música en català. Festa, festa! I ara reprenem el fil de la nostra conversa. Seguim parlant amb el Mateu Tres, el president de l'agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya.
1: Una cosa que potser hem d'explicar per la gent que ens escolta, perquè, a veure, són terminologies que de vegades es fan farragoses i de vegades hem de recordar què vol dir per entendre del que estem parlant ara, no? Què és l'Agenda 2030 i què són els objectius de desenvolupament sostenibles?
2: Intentaré explicar-ho, no és el meu àmbit d'expertesa, però...
1: Tenim tot el temps del món.
2: Ho explicarem una miqueta com qui està en una conversa de cafè, no? Al final, els ODS, com es coneixen, no?, són una sèrie d'objectius que les Nacions Unides van fixar per, a nivell global, intentar abordar una sèrie de reptes o problemàtiques a nivell mundial, no? I porto la xuleta per no deixar-me en cap, no? Però bàsicament és erradicar la pobresa i la fam, reduir desigualtats, garantir l'accés a l'educació i la salut, fomentar la igualtat de gènere, protegir el planeta i impulsar societats més justes, pacífiques i sostenibles. I amb tots aquests objectius no n'hi ha cap que interpel·li directament la cultura. Cap. Ara bé, quan rasquem una miqueta en els descriptors que hi ha a dins de cada un d'aquests objectius, hi ha matisos en els quals sí que ens podem agafar, no? Llavors, el que intentem, doncs, és això, poder construir, doncs, unes comunitats més participatives i justes a través de la cultura. El tema del gènere, òbviament, doncs, aquí és important, doncs, els projectes que estem desenvolupant, etc. És a dir, hem intentat agafar de tots aquests objectius aquells que estan en el nostre abast i els intentem.
1: Quins són els que us heu agafat concretament i com ho lligareu, això? O com... Després en parlarem també dels plans, eh? Però com arribeu a dir nosaltres ens associarem o ens lligarem a aquest objectiu per tirar-lo endavant i ho farem potser d'aquesta manera?
2: Bé, resumint a molts grans trets, crec que l'aposta de Bestiari pivota per la identitat, diguem, inclusiva en tots els termes, gènere, discapacitat, etc. Per tant, que hem de ser entitats obertes en aquesta mirada, hem de ser entitats que també acollim. Al final tenim un potencial molt gran de cohesionar comunitats locals. Llavors, quan una persona no ha vingut de bé en un barri, en un municipi, som un instrument que els podem ajudar a integrar. Mm-hmm. Aquest discurs també a vegades xoca molt amb els discursos que tu veus a les telenotícies, eh? Però som l'antítesis del que estem veient a la premsa, no? Doncs bé, poder treballar això és important. Introduir la cultura a l'educació és clau. Si no, ens quedem enrere, ens veuran com una cosa antiquada si en el dia a dia els infants no coneixen, no tenen l'oportunitat de conèixer la cultura. I després també, doncs, si hi ha molts grans trets, per no aprofundir massa, tota la part que sigui bon govern, és a dir, com organitzem les entitats perquè siguin transparents, perquè siguin també equitatives, etc.
1: Això és una assignatura pendent, oi?
2: En general, sí. Mare, crec que no estem malament, però tenim recorregut per fer molt millor les coses.
1: És a dir, som transparents però no sabem explicar-ho.
2: Sí. Correcte.
1: No?
2: Correcte.
1: Seria això.
2: Correcte. I ens deixàvem una, que és la part ambiental, que
1: també... Això com es gestiona amb un col·lectiu com el nostre, que bàsicament, a veure, hem de cercar com podem ser més respectuosos amb el medi ambient, però nosaltres toquem un material que precisament, doncs, fa emissions, per exemple.
2: Sí, aquí a més tenim la problemàtica, doncs, que darrere hi ha pocs estudis i llavors no ens ho posen fàcil. Estem treballant en un pla de sostenibilitat, però bàsicament...
1: Ara en parlarem,
2: quan faig un petit spoiler, bàsicament el que intentem és fer una foto de com estem i intentar prendre consciència de la nostra petjada i intentar portar accions senzilles que ajudin a reduir-la. És a dir, no estem en el nivell de maduresa per aconseguir unes festes, uns actes culturals de zero emissions, que podríem dir. tampoc és fàcil perquè ho fan les entitats, ho fan persones voluntàries, llavors tampoc podem exigir certes coses, però sí que prendre consciència i intentar aportar accions petites i concretes que ajudin a millorar.
1: No, de vegades, no ens ho plantegem, però de vegades accions quotidianes de les nostres entitats, com per exemple, on comprem?
2: Per exemple?
1: On comprem els detergents per netejar el local? Pot ser una acció transformadora.
2: Pot ser.
1: Pot ser, estaríem amb aquestes línies també, suposo.
2: També pot ser una altra acció, quan es fan intercanvis, a vegades ens organitzem i doncs pugem 14 cotxes de Tarragona a...
1: On sigui, és igual.
2: On sigui, a Puigcerdà. Hem pensat que potser llogant un autocar anem, primera que reduïm riscos, economitzem despeses i també la nostra petjada de carboni és menor. Uh-huh. És a dir, hi ha accions que a vegades no són tan significatives, però tenen un retorn important.
1: I de tot aquest nou marc de pensament en què l'agrupació de bestiari doncs, estira la piscina d'aquest nou marc de pensament, o d'aquesta piscina també que ens planteja doncs, els ODS i l'Agenda 2030, surten accions ambicioses en el que en aquests moments esteu immersos per projectar la vostra activitat al futur. Per exemple, un pla de transversal de gènere del 2026-2030 i també un pla de sostenibilitat. Per quin vols que comencem?
2: El de gènere, si vols.
1: El de gènere. Quins antecedents tenim? De quina situació partim per veure quina necessitat tenim de plantejar un pla de gènere?
2: Primer de tot, partim d'una necessitat social, és a dir, ja s'ha posat en l'ordre del dia la necessitat de plantejar el tema del gènere, les violències masclistes, en l'ordre del dia. Això és la primera cosa que hem de tenir en compte.
1: Perquè, a veure, dins les nostres entitats això passa, eh?
2: Sí, sí.
1: No ens enganyem, eh? Com a la resta de la societat, això passa.
2: Com a tot arreu, és una xacra social que afecta tots els àmbits i no perquè nosaltres diguem que no, vol dir que no passi. Això hem de ser conscients. I es tracta també una mica del que ja et comentava abans, és a dir, hem d'aconseguir fer un canvi de discurs perquè les entitats també l'adoptin i l'adquireixin. Són canvis d'hàbits. Val? És molt comú trobar-te entitats on qui està a la paradeta que ven el merchandatge sempre són dones. Qui està preparant els àpats són dones amb les filles, que així també hi ensenyen l'ofici i ja veuen que les nenes han de fer això i els nens se n'han d'anar a fer l'animal amb una forca o a passejar un drac, no? Estem encara en aquest punt, en molts casos.
1: Tenim una diagnosi de quina és la realitat pel que fa a la perspectiva de gènere, tant en l'agrupació com en les associacions i entitats que formen part de la federació?
2: Vam fer una diagnosi, que no tinc aquí a la davant les xifres, però sí que es va fer una diagnosi on es van detectar una miqueta alguns patrons d'aquests i on també, sobretot, es visibilitza molt és amb les persones que ostenten alguna responsabilitat a les entitats. Mm-hmm. Les juntes encara no són ni tan sols paritàries.
1: No,
2: en general.
1: Queda lluny. Això és evident que encara queda lluny i queda molt...
2: Començant per la pròpia federació.
1: Exacte. És el que anava a dir, però això passa tot arreu, eh? I aquest pla de gènere que es planteja i vist que posa 2026-2030, quins objectius es planteja a curt termini i després a llarg termini?
2: El més rellevant del pla de transversal de gènere és que l'hem concebut per adoptar-lo com a federació i per tenir aquest instrument a les entitats perquè l'adoptin. Llavors, ara que ja tenim d'alguna manera les línies mestres de treball, tenim un pla editable, és a dir, no volem imposar-lo, sinó que volem donar un punt de partida a les entitats perquè l'adaptin a les seves dinàmiques. Llavors, ara està previst fer tota una sèrie de sessions de formació perquè el puguem explicar bé, a veure si som capaços de transmetre bé aquest objectiu a les entitats perquè se'l puguin adoptar i llavors el puguin també...
1: És a dir, d'alguna manera el que estem fent és un projecte que aquest pla de la federació podrà esdevenir el pla d'una entitat sòcia.
2: Sí.
1: Que amb això facilitem molta feina.
2: Correcte.
1: Aquí estem treballant allò, enxerxant-ho tot.
2: Sí, nosaltres som un instrument. Jo sempre quan ens plantejàvem una assemblea, a vegades uns estorns de preguntes, fan aportacions interessants, jo sempre dic, utilitzeu-nos, som un instrument per les entitats. no fem això per sortir amb una foto, no? O sigui, no estaríem aquí, estaríem en un plató de televisió venent fum, no? Utilitzeu-nos, nosaltres volem ser una eina transformadora.
1: I ha sorgit un segon pla, que és el de sostenibilitat.
2: Sí.
1: I bàsicament, en què consisteix un pla de sostenibilitat?
2: Bé, amb això hi ha molta... també hi ha molts biaixos, i aquí segurament hi haurà persones que discreparan, ja? Sempre m'agrada donar aquest punt de crítica, en què la sostenibilitat tradicionalment o contemporàniament, diguem-ho, s'ha associat només a l'àmbit ambiental. Llavors, la sostenibilitat la concebem des de l'àmbit de la cultura com un element transversal, on abordem, sí, la part ambiental, però també la part d'equitat, la part de transparència i bon govern, també la part d'inclusió, i d'alguna manera abordem tots aquests àmbits per realment ser una eina transformadora, no només quedar-nos amb la part ambiental.
1: També heu fet una diagnosi?
2: L'estem començant a fer.
1: Ara. Esteu treballant ara en la fase de diagnosi.
2: Sí.
1: I, per tant, aquí es tracta que dintre de 4 anys el tinguem fent implantat.
2: Sí.
1: O sigui, el 2030 tot això ha d'estar implantat.
2: Sí, sí, clar, la idea és, nosaltres creem un pla, ens passa com amb el pla de gènere, creem un pla, a partir d'aquesta diagnosi proposem unes accions i les anem implementant perquè d'aquí a 2030 s'hagi pogut desplegar. I llavors podrem prendre valoració de si això realment ha portat quelcom de bo a nivell col·lectiu. I jo espero i desitjo que sí.
1: Realment, l'agrupació del bestiari doncs, s'està diferenciant molt, molt. Té uns elements de diferenciació amb les entitats que li són properes o que li són, no? Que serien homologables unes amb les altres, no? Però quina és la teva foto de l'agrupació d'aquí 10 anys?
2: D'aquí 10 anys?
1: Si vols, 5.
2: És que va tan ràpid que no me la imagino, eh?
1: No te l'imagines?
2: No me la imagino. No, no.
1: Doncs escolta, Mateu, el temps se'ns menja. Vols afegir quelcom que no hagi dit, que no t'he preguntat, et ve de gust? És el teu minut de glòria per acabar aquesta entrevista.
2: Molt, molt breu. Com que estem aquí en el context de les festes de la Mercè, doncs agrair la feinada i la dedicació a totes les entitats de cultura popular, especialment les de bestiari, que estan fent aquí una feina boníssima, liderat per les membres de la Junta de Bestiari, que també doncs, lideren aquestes accions, i també agrair-vos a vosaltres a Festa Festa per ser aquí i ajudar-nos també a ser un altaveu d'aquesta feina que fem.
1: Doncs res, Mateu Tres i Bosch, moltes gràcies per atendre aquesta entrevista i ens veiem aviat, perquè nosaltres tenim molt contacte al programa amb l'agrupació. No volem acabar sense recomanar-vos la visita al web de l'agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya, bestiari.cat, on trobareu moltíssima, moltíssima informació d'aquest àmbit festiu i tan atractiu. Mateu, fins la propera.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Festa, festa. Estiu 2026.
0: Fins aquí aquesta conversa amb Mateu Tres, president de l'agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya. Festa!

0: I d'aquesta manera, amics i amigues, el programa número 2650 de la nostra història va arribant al seu final.
1: Volem agrair de tot cor la col·laboració i la feina de les nostres companyes d'avui. L'Emma Robles amb la seva crònica informativa i la Sara Suriol amb el repàs casteller. Moltes gràcies a totes dues, us esperem la setmana vinent.
0: I per descomptat un agraïment immens a tot l'equip tècnic i de redacció que fa possible que el Festa Festa surti a la llum puntualment cada setmana. La Núria Pasqual, l'Helena Mayor, la Marta Ibáñez, en Joan Serra, el Josep Maria Dell i els micròfons, la Laia Camproví
1: i l'Amadeu Carbó. Abans de marxar, no us oblideu de gaudir de les festes majors del vostre municipi i dels pobles veïns. Aprofiteu el setembre, sortiu al carrer i feu festa, que la cultura popular la fem entre tots i totes.
0: Nosaltres acomiadem el programa d'avui amb aroma i olor, fragància, diguem-li com vulguin, de festa major i ganes, doncs això, de so de cobla. Us deixem amb la sardana Ciutat del Drac, una magnífica composició de Ferran Carballido, interpretada per la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.
1: La setmana que ve hi tornarem amb més cultura d'arrel. Fins llavors, que vagi molt bé.
0: Sigueu feliços. Adeu!

Soc Jordi Roura, veu de Tradicionarios punt i seguit. El folk és un estil que permet no estar subjecte al dictat d'una moda o de l'actualitat. Els estils es barregen com l'aigua dolça i salada de la salmaia. A la violinista Coloma Bertran la vam sentir per primera vegada amb la formació de Simone Lambrecht, Les Violines. Però la seva carrera ha anat molt més enllà i amb gran varietat d'experiències a estils diversos. Jazz, cançó, clàssic, tradicional... Ens ha agradat especialment el tema Desert, publicat l'any 2024. Coloma Bertran, una mostra de salmaia musical.

El grup mallorquí Sis Som, amb la Bel Cerdà i la Francisca Trobé, van ser pioners del folk dels anys 80. El grup ja estava al final del seu trajecte artístic quan en Josep Maria Vidagany va aconseguir que es presentessin als festivals del Tradicionarius als anys 90. La seva última aportació va ser un tema de Paret Blanc de Beget, el violinista del Pirineu, a qui podem ara escoltar versionat en la veu d'un violí que està impregnat de boleros, jotes i fandangos sobre un coixí musical de bandurries i llaüt. El Ràpido, pels històrics mallorquins, Sis Som.

A Barcelona hi conviuen moltes cultures diferents que ben segur conformaran el nostre folk de demà. En Yacine, amb el seu Oriental Group, fa una música urbana amb arrels al nostre territori. Música popular, folk. Diuen que Barcelona sona

A principi dels anys 90 del segle XX, a l'ombra dels Jocs Olímpics i sortits del conjunt del Gato Pérez, va néixer un trio, Ai, ai, ai. El seu objectiu era promoure la rombeta catalana només en català. En Pep Lladó, en Sicus Carbonell i en Rafaelito Salazar integraven la primera formació de Ai, ai, ai, per on han passat diversos músics tan gitanos com paios. La seva música és alegre i resisteix perfectament el pas del temps. Ens ho corrobora Sota la palmera, un tema de la collita de 1993.

Una paraula polisèmica vol dir que és una paraula que té molts sentits. Born, per exemple, és naixement en anglès. També és el nom del gran mercat que hi havia a Barcelona i el nom d'un dels passejos més importants de Palma. El guitarrista manacorí Joan Bibiloni va compondre un tema al que va titular Born. I per tal que no hi hagués confusió, va posar a la portada una il·lustració amb les estàtues que presideixen aquest passeig mallorquí. Sonava així Born amb la guitarra i la inspiració de Joan Bibiloni.

La darrera gravació de Xesco Boix, abans que un accident se l'emportés, sembla una premonició. Es titula Som de pas i està cantada amb un sentiment que la fa exquisida. La reedició del tema, gravat amb el grup Els 5 dits d'una mà l'any 1984, ha fet que un tema publicat en un senzill casset ara estigui en CD i es pugui escoltar a les plataformes. Ja veureu que s'ho mereixia. Xesco Boix ens acosta a Pete Seeger i s'acomiada després d'una vida curta, però intensa i prolífica. Som de pas.

Tradicionarios Punt i Seguit és una producció del Centre de Recursos Vila de Gràcia que compta amb el suport del Centre Artesà Tradicionarios i la xarxa audiovisual local. Guió i realització, Josep Maria Vidagany, amb la col·laboració especial d'Ovidi Franquesa.

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvinguts i benvingudes al programa Fem Salut. En el dia d'avui volem parlar d'anestèsia, els dubtes i les pors que ens genera abans d'una intervenció. Sempre ens diuen, heu de passar per l'anestesista. Doncs bé, doncs precisament tenim al cap del Servei d'Anestesiologia de la Fundació Sanitària Mollet, el doctor Ernest Millán. Benvingut.
2: Moltes gràcies, hola, bon dia. Per mi és un plaer assistir aquí.
1: Anem a parlar això de les anestèsies, no? Hi ha diferents tipus d'anestèsia, segons el tipus d'intervencions, diuen, ai, doncs s'ha de posar, doncs serà parcial o no, serà total, i sempre ens fa una miqueta de respecte.
2: Correcte.
1: L'anestèsia és perquè no notem res, no?, quan ens fan allò una intervenció?
2: Sí, de fet, la paraula anestèsia prové del grec anaestèsia i vol dir insensibilitat, i això és el que intentem.
1: Perquè sigui efectiu, m'imagino que s'ha de tenir en compte el pes de la persona, s'han de tenir diferents paràmetres, no?
2: L'anestèsia avui dia és dirigida i, efectivament, pues, es té en compte pues, l'edat del pacient, el pes i tota la patologia prèvia o medicació que pren aquest pacient per de cara a fer una anestèsia, doncs... Pues, el més dirigida i personalitzada possible.
1: Perquè si una persona no passa aquests paràmetres, pot ser que des del Servei d'Anestesiologia doncs, ens diguin aquesta persona no pot passar per quiròfan?
2: Nosaltres, la consulta preanestèsica realment és la clau de la seguretat de qualsevol intervenció d'avui dia, i no és que nosaltres batem l'accés al quiròfan, sinó que hi ha persones que per les seves comorbilitats o enfermetats prèvies pues, no són assumibles en un centre com el nostre i es, en aquest cas no és que no puguin operar-se, sinó que es deriven a un hospital de nivell 3, com pugui ser pues, bueno, hospitals del nostre sistema sanitari més grans amb més mitjans.
1: Què és el que dèiem allò, l'edat, les patologies del pacient, el pes, no?, de determinar aquesta anestèsia, i el que es faci doncs, que sigui més local o més general, què és el que ho determina?
2: Hi ha dues coses importants que ho determinen, que són l'estat del pacient i el tipus d'intervenció al que anem a fer. La comunicació de nostra amb els cirurgians o els especialistes de la intervenció que s'hagi de fer pot determinar que es decideixi una anestèsia pues, local, que seria d'una zona concreta, una anestèsia regional, que seria, pues, de, per exemple, pues, d'un canell o d'una extremitat superior o d'una extremitat inferior o de les dues extremitats, com pugui ser una pròtesi de genoll, per exemple, o una pròtesi de maluc, o que les característiques de la cirurgia fan que es necessiti pues, una anestèsia general que seria pues, amb monitorització i amb respirador.
1: I és el mateix allò, una anestèsia que una sedació o no?
2: Aquesta és una pregunta molt divertida, perquè jo ara et diré, una sedació és una anestèsia general, i la gent, o ara em diràs com, no és el que jo tenia entès.
1: No?
2: Una sedació és una anestèsia general, però en un pla més superficial. La sedació o en la sedació normalment el pacient està adormit, però amb respiració o amb ventilació espontània. I en l'anestèsia general hi ha més profunditat que en la sedació i el pacient normalment, per les característiques que es necessiten de la cirurgia, perd la respiració espontània i per això necessitem un respirador.
1: El que és cert és que quan un entra a quiròfan, habitualment entra amb molts neguits. I també, habitualment, et donen abans allò, doncs, com una pastilleta, no?, perquè vagis més relaxat.
2: Per baixar l'ansietat.
1: Sí.
2: Sí.
1: Sense que això arribi a treure't la consciència, no?
2: No, és simplement per que estiguis més tranquil i menys pendent de l'entorn o del que se t'acosta, que tothom està amb els nervis a flor de pell, no?
1: En la visita jo preoperatòria que es fa sí. amb l'anestesista, què és el que es té en compte? Quines preguntes se'ns faran?
2: Normalment és de què supera el pacient, les al·lèrgies, el tipus de medicació, tota la medicació o llista de fàrmacs que pren el pacient, patologies prèvies i importants que ens puguin influir en determinar si es requereix un tipus d'anestèsia o un altre tipus d'anestèsia o un tipus de monitorització concret o un altre. Per exemple, un pacient que és al·lèrgic al làtex, sí. perquè no hi hagi pols a l'ambient, pues nosaltres el que fem és fer-lo a primera hora, quan el quiròfan ha estat en repòs tota la nit, per evitar pols i partícules en suspensió de cara a optimitzar pues, la patologia de cada pacient, com ja et deia.
1: Estava pensant si a les persones ens fa més respecte la cirurgia en si o l'anestèsia.
2: Hi ha molta gent que ve més preocupada per l'anestèsia que per la cirurgia en si, i de fet ens trobem preguntes com sobretot pot ser que em desperti a mitja intervenció amb dolor, o també la por de pot ser que no em desperti mai, o una altra cosa que em fa molta gràcia és la gent té por de revelar algun secret o alguna cosa mentre que ens explica a nosaltres mentre estigui adormida, que és... Sí, hi ha moltes anècdotes divertides.
1: De fet, el que sí que és habitual és que vosaltres també tenia jo les tècniques aquestes. Ara començarem a comptar enrere i llavors un no serà...
2: Sí,
1: acaba
2: de,
1: jo
2: de 10 cap a sota i no arribem ni al 5.
1: I sí. no arribem fins al 5. Amb això d'aquestes pors, no, que manifestem, allò de dir, em podré despertar? Jo sí que he sentit allò, persones que s'han sotmès a una cirurgia amb una anestèsia doncs, localitzada, i que de cop i volta diuen, escolta'm, que jo m'estic notant que m'esteu fent, no? Això passa? És a dir, o no hauria de passar?
2: El despertar intraoperatori en una sedació sí que pot passar, però en una anestèsia general no, perquè hi ha monitorització contínua i en temps real de l'activitat cerebral i de totes les constants, i anem adaptant la medicació a la profunditat anestèsica que necessitem. Llavors, el despertar intraoperatori en una general no. En una sedació que consisteix en tenir el pacient, diguéssim, fent una petita siesta mentre se li fa el procediment, que pot ser, a més de la sedació, amb una mica d'anestèsia local, sí que pot ser que en algun moment estigui més superficial i es desperti en algun moment, però no és lo habitual.
1: El que sí que us deveu trobar són sobretot les dones, quan van de part, que diuen, em posarà anestèsia, no?
2: Sí, bueno, de fet, la peridural per nosaltres és un procediment que és molt habitual, i també és veritat que hi ha moltes dones que tenen por, però escolta, els invents, els bons invents, que dic jo, estan per fer-los servir, i en posem moltes, i sempre és una anestèsia que és molt efectiva i va molt bé, i les pacients són molt agraïdes.
1: Tot i que te fa respecte, perquè no? Allò de la punció en un moment allò concret, bé...
2: Sempre hi ha també molta por perquè no, hi ha la creença, o venen moltes dones pensant-se que la punció aquesta pot donar dolor d'esquena, no només en els dies posteriors, sinó a nivell crònic. Però realment dolor crònic d'esquena o lumbar associat a la punció peridural no hi ha relació, i realment és, com deia abans, una anestèsia molt agraïda i va molt bé.
1: L'anestèsia té, però, sintomatologia, efectes allò posteriors, secundaris, després de la intervenció?
2: Sí, i n'hi ha alguns que són... Hi ha una llista que són més habituals i una altra llista que són més greus i molt més rars. Lo habitual, per exemple, és tenir... Lo típic és una mica de somnolència, una mica de, per exemple, dolor de tipus muscular, que és per un tipus de medicació que es fa servir si es necessita una anestèsia general, que són els relaxants musculars. Què més hi pot haver?
1: Nàusees, vòmits,
2: sí,
1: no? De vegades.
2: Nàusees, vòmits també ve derivat per l'ús de, dels medicaments que es fan servir per l'analgèsia, per evitar, o sigui, pel control del dolor, que són sobretot els opioides, tot i que ara sempre està molt protocolitzat i en quan es fan servir opioides, de seguida es fan també fem servir medicaments antiemètics per disminuir al màxim aquests efectes secundaris.
1: De fet, jo crec que l'anestèsia ha evolucionat força, no? Ara, sense allò... Bé, no sé, si jo no ho dic amb criteri científic, però sí que tinc la sensació... No?
2: Ha evolucionat molt per dos parts, sobretot a nivell de monitorització, perquè ara es fa monitorització tant de l'aparell circulatori com de l'aparell respiratori, com de la relaxació muscular i de la profunditat anestèsica en temps real, i també ha evolucionat molt a nivell de tecnologia i de fàrmacs, perquè es fan servir fàrmacs que tenen una vida curta i, per tant, són fàcils de titular i que són pràcticament reversibles de forma immediata.
1: De titular vol dir allò d'eliminar?
2: D'enganxar la dosi
1: correcta.
2: Titular vull dir enganxar la dosi correcta.
1: No, ho deia jo perquè sempre et diuen allò després, allò, doncs, beu força aigua, no és important que eliminis, no?, l'anestèsia.
2: Avui en dia, amb els fàrmacs que tenim, l'anestèsia, l'eliminació de l'anestèsia pràcticament són poques hores i va molt bé.
1: I això que abans es deia, no sé si hi ha situacions, jo comentava el tema de les dones de part, no? Però en cas d'infants o de gent gran, abans sobretot en gent gran es comentava el fet de l'anestèsia, de vegades després els desubica.
2: No és que l'anestèsia sigui més perillosa o tingui més efectes secundaris en gent gran o en neonats, per exemple, o en nens petits, sinó que simplement està molt protocolitzat i ens regim molt sobretot al pes i a les necessitats de cada pacient. Llavors, no és que l'anestèsia sigui més perillosa en nens o en gent gran. Sí que és veritat que en gent d'edat avançada despistar-se o perdre la ubicació després de l'anestèsia, sobretot si és amb ingrés hospitalari i es queden uns dies, sí que és més freqüent.
1: Com es treballa des del servei d'anestesiologia? És a dir, quan hi ha una intervenció, intervé només un anestesista, és tot un equip? Quanta gent tenim allò, més enllà del cirurgià, els infermers?
2: Nosaltres som tot un equip, i es distribueixen les consultes preoperatòries, com que és molt complicat per la quantitat d'intervencions quirúrgiques anuals que tenim, que ara estem sobre les 7.500 intervencions anuals, que és molt, dividim segons el nivell de risc anestèsic, hi ha una classificació, i els pacients de risc baix els fem amb consulta telemàtica, i els pacients que tenen més patologia o considerem més de risc alt, els hi posem una consulta presencial i venen a l'hospital. Normalment, de risc baix ho fem per telèfon, i si ja ens queda algun dubte o hi ha alguna cosa que no hem acabat d'aclarir o amb el pacient no ens hem acabat d'entendre i amb un familiar tampoc, llavors també el citem per venir i acabar de resoldre tots els dubtes, i de risc més elevat venen tots.
1: I, és a dir, hi ha aquest contacte, no? I després, allò, la persona és coneixedora de quin serà l'anestesista que tindrà al costat durant
2: realment,
1: la intervenció?
2: Realment, al coincidir que el mateix anestesiòleg hagi fet la trucada, tenir un anestesiòleg personal, diguem, que hagi fet la trucada,
1: no.
2: I després trobar-se'l el dia de la intervenció, a vegades passa, però és molta casualitat. Normalment, el dia de la trucada és un, i el dia de la intervenció Com que som 18 a l'equip, sol ser un altre, però bé, la gent s'ho pren bé i no hi ha problema.
1: I és un anestesiòleg per intervenció o n'hi han dues persones?
2: A dintre el quiròfan hi ha un anestesiòleg per cada quiròfan. Sí. Uh-huh.
1: Quan la intervenció és ambulatòria, com funciona? És a dir,
2: S'adapta el tipus d'anestèsia i el tipus d'analgèsia a que aquell pacient pugui, o tenim en compte que aquell pacient marxarà cap a casa. Jo, per exemple, si un pacient se li fa una intervenció, per exemple, de genoll, com una artroscòpia, jo sé que aquell pacient, l'artroscòpia sol ser ambulatòria i aquell pacient a la tarda marxa cap a casa. Jo no li puc deixar, per exemple, amb una anestèsia intradural les cames bloquejades 4 hores, perquè sé que aquell pacient ha de caminar en breu i ha de marxar. Llavors nosaltres intentem adaptar sempre les dosis a tenint en compte de si el pacient marxa cap a casa o es quedarà ingressat.
1: Es fa una comprovació, entenc, allò de que, doncs, evidentment, no?
2: Sí.
1: No, ho dic perquè sempre, normalment...
2: D'aixecar-se i provar i que ens ho pegui i torni...
1: A veure, anem a provar, no? Si realment vostè té sensibilitat.
2: En aquest aspecte, a nivell postquirúrgic, tenim la sort de tenir grans professionals d'infermeria que fan una gran labor i que estan pendents de tot, i evidentment no és allò de dir aixequis i provi a caminar a veure si pot marxar.
1: Ja, jo, doncs, aquesta atenció, aquests protocols de seguretat, entenc, no?
2: Sí.
1: Una persona que ha estat, doncs, una intervenció i ràpidament es complica i ha de tornar novament allò a entrar a quiròfan, imagino que sí, però no sé si es complica més el tema de les dosis d'anestèsia. S'ha de dispensar de forma allò...
2: Ha passat alguna vegada i jo què sé, per exemple, de vegades tenim... Això no és raro en pediatria, en nens que se'ls opera de les amígdales i és una zona molt friable i que sagna molt i a vegades... tornen a sagnar un cop hem sortit de la intervenció i es pot tornar a entrar per revisar tota la zona que s'ha operat i realment s'ha d'anar amb el mateix cuidado que has anat la primera vegada, però no té especialment més risc una segona anestèsia durant el mateix dia que una primera.
1: I hi ha intervencions que potser, evidentment, la persona ha d'estar en aquest procés de... mig adormit, però que ha d'estar despert perquè us requereix la intervenció?
2: Sí, hi ha intervencions que requereixen col·laboració per part del pacient i, per tant, intentem que el pacient estigui confortable però que no estigui completament adormit. Per exemple, en intervencions de catarates, que és una cirurgia molt freqüent que fem aquí en l'Hospital Sociosanitari de Mollet, el pacient s'asseda una mica però ha d'estar superficial perquè l'oftalmòleg va parlant amb ell i li va dient, miri amunt, miri avall, ara miri al centre. I, és sempre adaptar una mica l'anestèsia a les condicions del pacient i de la cirurgia que requereix.
1: D'anècdotes d'aquestes també deuen haver-hi forces en les que es demana col·laboració o que el pacient no està del tot allò adormit. No?
2: Sí,
1: perquè
2: el que passa que...
1: Llavors l'anècdota l'expliquen les persones que han estat intervingudes. Mira, m'estaven fent la intervenció i estaven parlant de... No?
2: N'hi ha per les dues parts.
1: Sí.
2: N'hi ha perquè el pacient es posa a explicar coses
1: que no toca.
2: Que no toca, però nosaltres ensenyem el secret professional i també hi ha pacients que se sorprenen... A vegades, això m'ha passat moltes vegades, de pacients que se sorprenen de l'ambient... No de disbauxa, sinó una mica distès que hi ha al quiròfan, que a nosaltres també ens ajuda a treballar i aguantar el dia a dia i totes les intervencions que portem a sobre. Perquè si haguéssim d'estar serios des de les 8 del matí fins a 3:45 que acaba la nostra jornada i sense poder explicar res, evidentment seria insuportable.
1: Una qüestió, a l'estar, aquesta col·laboració, a l'estar així, semiconscient, no pot generar que una persona tingui més por? És a dir, d'una banda, no?, que es subministri anestèsia pot generar dubtes o por de dir, escolta, me'n despertaré, perquè, clar, jo perdré la consciència, però quan la tens, si estàs sentint que estan donant cops, no? Per exemple, quan són intervencions de traumatologia, em sembla que...
2: Realment hi ha de tot i hi ha molta varietat. Jo m'he trobat pacients, per exemple, en una pròtesi de genoll, que el que fem és adormir a la cama i el pacient està despert, i jo sempre dic, té dues opcions un cop hagi fet l'anestèsia de la cama. El deixo despert i es queda mirant les musaranyes i si vostè està bé, perfecte. I hi ha gent que em diu, miri, jo independentment de que ja m'hagi fet l'anestèsia de la cama, em poso molt nerviós, no vull sentir cap cop i després de l'anestèsia a la cama faci'm una sedació i vull estar adormit fins que acabem. Hi ha gent que ho porta molt bé, el d'estar despert mentre l'operen i sentint els cops, i hi ha gent que realment ho tolera zero i diu a mi, em sedeu fins que acabem.
1: I és millor una cosa que l'altra? És a dir, pot...
2: No és millor una cosa que l'altra. El millor és l'autonomia del pacient i que el pacient se senti bé amb l'opció que li has donat a escollir i ja està.
1: Avui estem parlant amb Ernest Millán, que és el cap del Servei d'Anestesiologia de la Fundació Sanitària Mollet. Una darrera recomanació, jo quan ens truquin perquè tenim una intervenció i el trucarà o es posarà en contacte amb vostè al Servei d'Anestesiologia, algun consell? Allò, no hem de patir, hem d'estar tranquils.
2: Estar tranquils, evitar fer un Google, perquè quan més informació tenim però no la sabem estructurar és quan ens posem més nerviosos, i a vegades també les opinions de familiars i veïns, de intentar evitar-les i venir amb la nostra pròpia, perquè les opinions a vegades de... És que la veïna ha tingut una mala experiència, o a mi m'han explicat això o m'han explicat l'altre. Al final és... normalment nosaltres a la trucada resolem la majoria de dubtes i venir tranquil.
1: I de fet això, no?, que aprofitem aquesta trucada, no?, o aquesta conversa per plantejar tots els neguits o dubtes que tinguem. No, és a dir, que no només sigui el professional qui ens pregunti d'al·lèrgies i coses d'aquestes, sinó que nosaltres també tinguem...
2: Nosaltres, particularment a la trucada preanestèsica, no només parlem nosaltres, sinó que sobretot deixem parlar i deixem preguntar, que també és molt important.
1: I qui pregunta més? Els homes o les dones? Qui té més por?
2: No, jo crec que per igual.
1: Per igual?
2: De veritat, no, ara no estic intentant quedar bé.
1: Ernest Millán, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i explicar-nos allò, el que és la vostra professió, no? I que de vegades passa desapercebuda, no? Perquè dius, sí, vaig tenir allò una conversa, però ja no l'he tornat a veure, perquè normalment això sí que després ja no torneu a passar, o sí?
2: A mi m'ha passat que després em paren l'altre dia, amb això m'ha passat fa un parell de setmanes, em van parar pel carrer i em van dir, ai, ets el meu anestesista.
1: Personalitzat, sí. Aquesta vegada sí, eh?
2: Sí. Molt però bé, bona experiència.
1: Que vagi bé, fins una altra, gràcies.
2: Moltes gràcies, un plaer, moltes gràcies.
1: Adéu-siau.

0: Són les 9.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
3: El tennis es veu, però aquesta vegada també s'escolta.
4: L'ITF Badalona Open femení arriba a Radio Ciutat de Badalona.
3: Aquest diumenge 6 de setembre a les 10 del matí
4: viu en directe la final del primer torneig internacional femení de la història de la ciutat des del Tennis Club Badalona.
3: Badalona Comunicació amb l'esport. Cocodril Club.

0: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Ei, estàs a la ràdio? Gràcies per estar en connexió. Algú va dir, a veure si t'agrada aquesta, que la vida és com les tecles d'un piano. Les blanques són els moments feliços. Les negres, els moments difícils. Ah, però juntes toquen la millor melodia. La vida. Però també algú va dir fa molt i molt de temps que la vida sense música seria un error. Aquí en tenim i en quantitat. I des que es va posar en marxa el programa, aquell llunyà octubre de 1993, hem procurat sempre punxar les versions originals de les cançons, és a dir, les que vosaltres recordeu perquè són les que en el seu moment es van comercialitzar, no? Però, en general, hem escoltat pocs directes. Per això aquesta hora que estem estrenant ara de Cocodril serà especial perquè serà només de directes. I comencem molt bé. Mark Knopfler, el gran guitarrista, el líder de Dire Straits, va fer una gira amb Emmy Lou Harris, per la que sempre hem tingut una debilitat des dels anys 70 que la vam descobrir. Vam fer una gira junts que el 2006 va acabar a Barcelona i, malauradament, el Palau Sant Jordi només va tenir 4.500 assistents. Llàstima, bueno, van tenir que fer uns arranjaments al Palau Sant Jordi perquè no es veiés buit, perquè sabeu que hi caben gairebé 20.000 persones. Bueno, una llàstima, però tenim la gravació d'aquest tema fantàstic. If This Goodbye, Mark Knopfler i Emmylou Harris, junts i en viu.

Marc Knopfler aconsegueix que la guitarra parli. If this is goodbye, si això és un adéu. De la gira All the Road Running, tot el camí corrents que van fer Marc Knopfler i Emmy Lou Harris. I que van acabar a Barcelona el 2006. Una hora de directes al Coco. Concerts irrepetibles, amb la força del caliu del públic. Versions diferents de les comercialitzades en disc que sempre hem posat des dels inicis d'aquest programa. I ara, una ocasió ben especial, un concert on ens hagués agradat especialment ser-hi, un concert de Bob Dylan amb els seus amics Neil Young, Tom Petty, Eric Clapton, George Harrison, Roger McGinn. L'ocasió ho mereixia, eren els 30 anys, l'aniversari dels 30 anys de la carrera de Bob Dylan. Es va celebrar al Madison Square Garden de New York el 1992 i junts, per exemple, van fer aquest My Bike Page.

Quina colla, eh? Quin luxe. Suposo que has anat reconeixent les diferents veus. Era el festival dels 30 anys de Bob Dylan. L'aniversari de la seva carrera el 1992 al Madison Square Garden de New York, i amb ell, doncs, amics seus com Neil Young, com Tom Petty, com Eric Clapton, com Roger McGuinn, com George Harrison. I parlant de George Harrison, el 2002 es va fer un concert d'homenatge. Recordem que George ens deixava a causa d'un tumor al pulmó el 29 de novembre de 2001. Bé, doncs, al cap d'un any es va fer un concert d'homenatge al Royal Albert Hall de Londres, on hi van participar Ringo Starr, Paul McCartney, els dos Beatles supervivents, Tom Petty, Billy Preston, que per molts està considerat el cinquè Beatle, i el sisè Rolling Stone, perquè va ser pràcticament l'únic intèrpret que va tocar amb les dues bandes aparentment o supostament rivals, no? Per cert, que en aquest concert d'homenatge a George Harrison, els arranjaments de les versions que es van fer de les seves cançons van ser responsabilitat d'Eric Clapton, però això sí, els va supervisar la seva vídua, Olivia, i també el seu fill Danny, que físicament s'assembla molt al seu pare, no? Per exemple, Jeff Lynne de la ELO va fer Give Me Love, Give Me Peace on Earth. Dóna'm pau, dóna'm amor. Una cançó que George Harrison va publicar a finals de 1973.

0: Jeff Lynne de l'Electric Light Orchestra versionant el tema de George Harrison, Give Me Love, Give Me Peace on Earth. Dóna'm amor, dóna'm pau a la terra. Ho van fer el 2002 al Royal Albert Hall de Londres com homenatge a George Harrison, que havia marxat a l'altra dimensió l'any anterior. També hi eren Ringo Starr, Paul McCartney, Tom Petty, Billy Preston. Els arranjaments d'aquestes versions van ser d'Eric Clapton, però supervisats per la vídua de George Harrison, Olivia, i per el seu fill, Danny. Hora de directes al cocodril. Torn per al gran Elton John. El recuperem a Austràlia el 25 de març de 1984. Dos anys més tard, el 86, Elton va tornar a Austràlia i d'aquell concert es va publicar un doble àlbum en directe. Llàstima que aquell dia Elton no estava gens bé de veu. Crec recordar que al poc temps l'operaven d'uns nòduls vocals, però va quedar enregistrat. Però nosaltres escoltem el de dos anys enrere, el del 84, que ell estava molt bé de veu.
1: Thank you very much.
0: Quina escollida aquell concert d'aquella ocasió? Doncs, per exemple, Daniel. Original també del 1973.

Elton John. En concert a Austràlia el 25 de març de 1984. Aquest concert no es va comercialitzar. Sí, com abans et comentava, es va treure en un doble àlbum, el que va fer dos anys més tard també a Austràlia, però en un dia que ell no estava gens bé de veu. Són directes, una hora especial del teu Cocodril Club, el programa que pots escoltar en diferents dies i horaris, a través de més de 100 emissores que l'emeten arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Però si no et vols perdre res, si t'has dormit, si t'has despistat, recorda que pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis. Al metro, al bus, en el teu passeig. Els trobaràs instal·lats a la plataforma iVox.com. També estan a Spotify i a Google Podcast. No perdis la sintonia. I segueix-nos al Facebook. Agrega-t'hi al grup Cocodril Club. Està ple de bons records musicals i de tota mena. Som més de 20.000, però hi faltes tu. Agrega-t'hi i digues la teva. Bueno, aquí no ens estem de res, en aquest especial directe. És com si estiguéssim per uns moments a tots aquests concerts realment irrepetibles. Ara, un concert de Queen a Montreal, el 1981, interpretant Another One Bites the Dust, que aquí es va dir Que otro muerda el polvo. Una cançó que, per cert, la va escriure el baixista de Queen, John Deacon, i la banda va pensar que era una mala cançó. No l'anaven a gravar, però la va escoltar Michael Jackson i els hi va dir, si això és boníssim. Fins i tot Michael Jackson es va oferir a gravar-la amb ells. Bueno, finalment ho van fer sense Michael Jackson, però va ser un gran èxit.

0: Freddie Mercury en plena facultats. En directe a Montreal 1981. Realment potent. Another one bites the dust. Que otro muerde el polvo. Has connectat amb el Coco i amb una hora especial directes.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Si et vols posar en contacte amb el programa, pots fer-ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. I ara, Batiato. Batiato en directe a Barcelona, a l'antic Celeste, però no el del carrer Argenteria o Plateria, sinó ja el del Poble Nou, al carrer Almogàvers. El 1988, quan feia poquet que el seu últim single era aquest, I te vengo a buscar. Quan ell cantava Este siglo ya se está acabando. I fixeu-vos els anys que portem del nou segle ja, no?

0: per sort hi vam estar i molt a prop d'ell en aquella ocasió, el 1988, al Celeste de Barcelona, Batiato, amb el que aleshores era el seu últim single, I te vengo a buscar. Hora especial del Coco, dedicat només a directes. Aplaudiments, sisplau. Algú va dir: existeixen ulls en els que es troba el significat de la vida.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Especial directes. Mira, mira. O millor dit, escolta.

0: Losing My Religion, el gran clàssic de Rem, Perdent la meva religió. En directe, al 1999, a Anglaterra, al festival de Glastonbury. Especial directes en aquesta hora del Cocodril Club. I ara... Estadi Olímpic de Montreal. 1980. Així començava el concert dels grandiosos Emerson, Lake and Palmer.
1: Ladies and gentlemen, Emerson, Lake and Palmer.

En concert, des de l'Estadi Olímpic de Montreal, el 1980, Emerson, Lake and Palmer, amb aquest tema original de Henry Mancini, el Peter Gunn. El concert continuava amb aquesta altra peça. També molt bona. Són directes al Coco. Una miqueta prou de Duran Duran. Saltant fins l'any 2000 al Festival Viña del Mar, a Xile. Duran Duran, la banda liderada per el carismàtic Simon Le Bon. An ordinary world.

Sí, és realment molt maca. Ordinary World, aquest món ordinari dels Duran Duran. Sona diferent en directe l'any 2000 al Festival Viña del Mar a Xile. Especial Coco de directes. Ara tornem al 1988 i tornem al Royal Albert Hall de Londres per escoltar la versió que va fer en aquella ocasió Humberto Tozzi del seu...

en directe, Gloria. Umberto Tozzi, el 1988, al Royal Albert Hall de Londres. I ara, la reina del pop, Madonna, en directe a Buenos Aires, al 2008, i una versió molt especial, molt diferent, de la Isla Bonita de 1986. Especial directes del teu Cocodril Club.

0: Ha estat una hora realment especial del teu Cocodril Club. Especial directes amb alguns dels millors de tota la història. Perquè els hem sentit tocar i cantar en directe en ocasions irrepetibles. Acabarem aquest especial amb un directe que només té el teu amic el Coco. Perquè vam ser els únics en el seu moment que vam tenir permís per poder punxar so directe de taula de mescles i poder gravar el primer i únic concert a Espanya d'uns històrics, d'un grup fantàstic, dels Amèrica. Va ser a la sala Luz de Gas de Barcelona el 23 de setembre de 1996. Concert presentat i recomanat per aquest programa que escoltes, Cocodril Club. Us deixem amb Amèrica i, com sempre, demanant-vos un últim favor. Procureu ser feliços, cocodrils!
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Good evening, ladies and gentlemen. Let's have a warm welcome for America.
3: Take care of your beautiful city, Barcelona. Thank you, Robert. Thank you, Robert.

0: Adios, amigos.
1: Take care of yourselves. Thank you.
2: Quan Badalona es desperta, nosaltres ja hi som. Soc l'Àlex Isó i a partir del 7 de setembre t'espero cada dia de 8 a 12 al Badalona Matí. Una nova mirada a l'actualitat, noves seccions i moltes ganes d'explicar-te tot el que passa a la ciutat i els seus barris. Comencem nova temporada parlant amb l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, però volem que tu també hi siguis. A partir de les 10 del matí, participa en directe trucant al 93 395 4004 o envia'ns el teu WhatsApp o missatge de veu al 689 816 373. Badalona Matí, el despertador de la ciutat.
3: Són les 10. Bon dia des del Tennis Club Badalona, on d'aquí uns minuts començarà la gran final individual de la primera edició de l'ITF W15 Badalona Open, la primera competició internacional femenina que acull la ciutat de Badalona. Una final on es veuran les cares la jugadora grega Mariana Argyrokastritis, cap de sèrie número 6 de la competició, i la tenista dels Estats Units, Ashley Lahey. Una final que podreu seguir en directe aquí, a Radio Ciutat de Badalona, amb un servidor. Ja tenim actualment les jugadores a pista, a la pista central del Tennis Club Badalona, com deia ara, pista 10, i anem a fer una petita repassada de qui són cada una d'elles. Per una banda, com deia, la grega Mariana Argyrokastritis té 24 anys, és del 2001, actualment vora el rànquing 700 de la WTA, el millor rànquing al 695 al 2026. Ella juga a l'Arizona State University i és una de les dues jugadores que ha arribat a aquesta gran final de l'ITF W15 Badalona Open. Per l'altra banda, l'estatunidenca Ashley Lahey, 26 anys, del 1999, vora el rànquing 900-841 segons la setmana de la WTA, com dèiem abans. És de la Pepperdine University i són les dues jugadores, com deien, que es veuran les cares avui a la gran final de la primera competició internacional de tennis femení que es fa aquí a la ciutat de Badalona i que l'acull el Tennis Club Badalona. Recordem que aquest torneig se suma a l'ITF M25 Audax Badalona Open, que se celebra aquí al Tennis Club Badalona des de fa 3 anys, també una competició masculina també del circuit ITF, i també a l'ITF MT400 Catalonia Open, que se celebra també aquí al Tennis Club Badalona des de fa 2 anys, amb varietat d'edats de jugadors, perquè recordem que va dels 30 fins gairebé als més 85, aquesta competició que l'any passat van participar més de 200 tenistes d'arreu del món, igual que l'ITF M25. Així que de moment estan fent el sorteig aquí a pista amb el jutge de taula les dues jugadores, Ashley Lahey i la Mariana Argyrokastritis, per veure qui començarà el servei d'aquesta gran final aquí de l'ITF W15 Badalona Open.
4: El tennis es veu, però aquesta vegada també s'escolta.
3: L'ITF Badalona Open femení arriba a Radio Ciutat de Badalona.
4: Aquest diumenge 6 de setembre a les 10 del matí
3: viu en directe la final del primer torneig internacional femení de la història de la ciutat des del Tennis Club Badalona.
4: Badalona Comunicació amb l'esport.

0: Ara mateix ja tenim a Ashley Lahi dels Estats Units i Mariana Argiro Castriti fent l'escalfament abans d'iniciar aquesta final d'aquí des del Tennis Club Badalona. Sí que és cert que ara són uns minuts de cortesia per fer aquest escalfament des de la pista central del Tennis Club Badalona, però ja han vist a les dues jugadores a la pista 9 i a la pista 8, que són les pistes habilitades per l'escalfament, doncs a les 9 pràcticament ja començaven a agafar les seves respectives raquetes. Hola. En uns moments també escoltarem el codirector del torneig, Ricard Vila, fent la presentació de les dues jugadores.
1: Donem,
0: de fet, ara ja estem escoltant aquesta
1: presentació. Un fort aplaudiment per ells i elles. Arbitra la final el jutge de cadira internacional, Màxim La Rosa.
0: Perdoneu que us he dit que era el Ricard Vila qui feia aquestes presentacions, però de moment el codirector no està al micròfon, és un membre de l'organització de l'ITF W15 Badalona Open. Ja m'ha escoltat, eh? Màxim La Rosa és el jutge de cadira que tindrà aquesta gran final, que també ha estat durant tota aquesta setmana aquí a les instal·lacions del Tennis Club Badalona, juntament doncs, amb tot l'equip de
1: jutge de cadira. Ella és Mariana Arrigo Castriti, la tenista grega cap de sèrie número 6. Arriba a la gran final després d'un gran torneig i demostrant un molt bon nivell de joc. Amb experiència internacional, va formar-se a la Justin Henin Academy i posteriorment va competir durant 4 temporades amb l'Arizona State University, on va arribar a ser la número 84 del rànquing universitari. El 2024 va ser escollida Pac-12 Scholar Athlete of the Year. Per arribar a la final s'ha desfet de Gabriela Paun, Adriana Montlleó, Esther López i Laura Meir, a semifinals, sent aquesta la número 1 del quadre. Rebem amb un fort aplaudiment a Mariana Arrigo Castriti.
0: Aquest fort aplaudiment per Mariana Arrigo Castriti, una de les finalistes. Dos minuts marca Màxim La Rosa, jutge de cadira d'aquesta gran final, i escoltem la presentació d'Ashley Lahi.
1: La americana de 26 anys arriba a la gran final després d'un torneig espectacular, superant jugadores de gran nivell i demostrant una gran solidesa. Lahi va destacar especialment durant la seva etapa universitària amb Pepperdine University, on va arribar a ser una de les millors jugadores universitàries dels Estats Units. En el circuit

0: començar els seus les seves respectives semifinals perdent el primer set, però això no va fer que acabessin doncs, emportant-se els dos següents i arribessin a aquesta gran final de la primera edició de l'ITF W15 Badalona Open. Ara veiem a pista Mariana Argiro Castriti fent alguns serveis, ara ja es retira cap a el seu seient, i el que sí que hem vist és Ashley Lahey, que s'ha assegut abans perquè ahir a la semifinal va demanar metge fins i tot durant aquesta semifinal, perquè es veu que té molèsties a les lumbars que li acaben afectant a la cama, però de totes maneres, pel que em va comentar l'organització, ahir va poder anar al fisio a fer-se uns massatges i avui ja la tenim activa per aquesta gran final del Badalona Open. Ara sí, justament Ashley Lahey, que és la primera que s'ha assegut, ja està a pista amb les dues pilotes perquè comença ella el servei. Així que Mariana Argiro Castriti comença aquesta gran final restant. Aplaudeix Argiro Castriti, que és una jugadora molt expressiva, i no hem comentat, però amb dues jugadores són molt sòlides, els agrada molt jugar a fons de pista, així que serà un partit molt, molt dur. I ara sí, el jutge de cadira canta el ready i comença aquesta gran final de l'ITF W15 Badalona Open. Net Ashley Lahey, primer servei.
1: Zero quinze
0: a favor de Mariana Argiro Castriti. Error no forçat de la jugadora estadounidenca, que se li en va pel passadís de dobles aquest revés creuat. Out, segon servei per Ashley Lahey, que comença el partit perdent el primer punt. Ara demana disculpes, sembla que hi ha una mica de vent aquí al Tennis Club Badalona i és important el llançament de la pilota durant el servei. Ara sí, segon servei. Com dèiem, dues jugadores que se senten molt còmodes a fons de pista. Ara error de revés paral·lel de Mariana Argiro Castriti. 15 iguals. Recordem, primer joc del partit. El servei Ashley Lahey, dels Estats Units. Com dèiem, les dues jugadores a línia de fons. Ara s'hi ha obert la pista Mariana Argiro Castriti i el revés que falla Ashley Lahey. 15-30 a favor de la jugadora grega. Segurament la tònica de tota aquesta gran final, dues jugadores que juguen molt còmodes a la línia de fons i al final tot es decanta per obrir pista i esperar l'error de la contrincant. Ara servei l'Ashley Lahey. Out, segon servei per la dels Estats Units.

Arrala ara al revés paral·lel de la jugadora grega. Trenta iguals, primer joc d'aquesta gran final de l'ITF W15 Badalona Open. Els primers punts sempre serveixen una mica per agafar mesures de la pista, també tastejar els intercanvis amb la contrincant, així que de moment punts curts. Servei d'agilitat. Se li escapa a Ashley aquest drive per la línia de fons de pista, així que 30-40 a favor de la grega, que es posa una pilota de trencar-li el servei als Estats Units. Resto molt llarg de la grega. Sí, primer intercanvi ja.

Llarg de les dues jugadores i Ashley Lahi aconsegueix l'error de Mariana Argiro Castriti, 40 iguals, primer joc del primer set de la gran final de l'ITF W15 Badalona Open. Sembla que ja comencen a agafar ritme les dues jugadores de la final i arribem al primer joc iguals. Bon drive ara de la jugadora grega, que sembla que està molt bé obrint pista, i Ashley Lahi no està acabant de jugar còmode. Avantatge per la jugadora grega, possibilitat de trencar-li el primer servei a Ashley Lahi aquí des de la pista central del Tennis Club Badalona, final del Badalona Open. Servei per Ashley Lahi. Out. Error no forçat de Mariana Argiro Castriti. Iguals. Ashley Lahi no perd el servei. Com dèiem, dues jugadores molt còmodes al fons de pista, i és el que estem veient en aquest primer joc de la final del Badalona Open. Ashley Lahi al servei. Bon servei de l'estatunidenca. I ara Mariana Argiro Castriti, que li queda la pilota a la xarxa. Avantatge per Ashley Lahi. Possibilitat de guanyar el primer joc del partit i evitar aquest trencament de servei. Se li queda xarxa a Ashley Lahi. Iguals, primer joc, però ja s'està allargant. Jo crec que serà la tònica una mica d'aquesta final, perquè les dues jugadores són molt sòlides i no s'ho deixen guanyar fàcilment, això. Servei Ashley Lahi. Ashley Lahi, que deixa la primera deixada del partit, i Mariana Argiro Castriti, que no arriba a aquesta deixada, primera deixada del partit. Com dèiem, no són dues jugadores que acostumin a utilitzar aquest recurs, però sembla que s'haurà d'utilitzar durant aquesta gran final per intentar superar a la contrincant. Ara sí, avantatge d'Ashley Lahi al servei. Ashley Lahi, que estava servint, i jo crec que les molèsties que arrossega, com comentava abans de la semifinal d'ahir, acaben de fer mostra ara aquí a la pista central del Tennis Club Badalona, perquè just s'ha tirat la pilota pel servei i quan anava a saltar, doncs ha caigut a terra. Sembla que ja està recuperada, i primer servei d'Ashley Lahi. Intenta canviar. Se li escapa a Mariana Argiro Castriti. Primer joc per la jugadora estatunidenca Ashley Lahi, que arrossega molèsties. Esperem que no li afecti durant el partit, perquè clar, acaba de començar el primer joc i ja la veiem queixant-se d'aquesta petita lesió muscular que li afecta la cama, li acaba afectant a la cama. Veurem com evoluciona el partit, i imagino que també haurà de demanar ajuda al fisioterapeuta de la competició. Ara sí, 1-0, canvi de pista a favor d'Ashley Lahi. Descansen i esperem que aquestes molèsties que, com comentava, té la jugadora dels Estats Units no l'acompanyin durant
els propers jocs de la final, perquè això li facilitaria molt les coses a Mariana Argiro Castiti, la jugadora grega, que ara té aquest primer servei de la gran final del Badalona Open. Veurem, sembla que Asilahi torna a pista amb normalitat, però sí que és cert que no és molt bona senyal que durant un servei doncs tingui aquests problemes a la cama. Ara la tenim aquí just enfront de la taula d'aquesta retransmissió en directe a Radio Ciutat de Badalona. S'ha tornat a tombar, a estirar el terra. Però bé, comença el segon joc d'aquesta gran final del Badalona Open al servei Argiro Castell. Out, segon servei de la jugadora grega. Primera doble falta de la jugadora grega, Mariana Argiro Castriti. Doble falta, 0-15, a favor de la jugadora dels Estats Units, Ashley Lahi. Out, segon servei de la jugadora grega, que sembla que no comença molt acertada en serveis en aquesta gran final del Badalona Open. Ara sí, segon servei dins. I Ashley Lahi, que falla al revés, se li escapa pel passadís de dobles. Ho ha revisat Maxim Larrosa, jutge de taula d'aquesta final, i efectivament confirma que la pilota s'ha escapat per pocs centímetres, però s'ha escapat. 15 iguals. Servei per Mariana Argiro Castriti. Ara sí, bon servei de la jugadora grega, i Ashley Lahi se li escapa per la línia de fons al resto. 30-15, es posa per davant la jugadora grega en el seu primer servei del partit. Recordem, de moment 0-1 a favor de la jugadora dels Estats Units. Intercanvis des de la línia de fons. Deixada d'Ashley Lahi, que ho torna a fer, perquè Mariana Argiro Castriti no hi ha hagut manera que arribi a aquesta pilota. 30 igual. Sembla que ha trobat una manera d'intentar treure a Mariana Argiro Castriti de la línia de fons amb aquestes deixades, que de moment les dues que ha fet li han funcionat a la jugadora dels Estats Units. 15 iguals.

segon servei per la jugadora grega. S'ha quedat la pilota a la xarxa. Segona doble falta de la jugadora grega en aquest segon joc de la final del Badalona Open. 30-40. Pilota de break ara per la jugadora dels Estats Units. 30-40. Servei de Mariana Argiro Castriti. Se li torna a quedar la xarxa i Ashley Lahi aconsegueix aquest primer break del partit i es posa 2-0 per davant en el marcador d'aquest primer set de la gran final. Continua amb aquestes molèsties la jugadora dels Estats Units, però esperem que no signifiqui això que en algun punt del partit hi hagi la possibilitat de retirada per part de la jugadora. Ara sí, recupera el servei la jugadora dels Estats Units. 2-0 per davant en el marcador davant de la jugadora grega Mariana Argiro Castriti. Primer servei per Lahi. Es queda a xarxa. Segon servei. Revés potent de la jugadora dels Estats Units que es queda a xarxa i Mariana Argiro Castriti que aconsegueix el primer punt d'aquest tercer joc del partit. 0-15. Servei per Lahi. Important veure com afecta aquesta lesió a la jugadora dels Estats Units. Fa vent aquí a la pista central. Servei cap dins. Pilota tallada de la jugadora dels Estats Units i enganxa el contrapeu a la jugadora grega i aconsegueix el 15-15 en el marcador d'aquest tercer joc de la final. Ara veiem que no para d'estirar. S'està queixant altre cop Ashley Lahi d'aquesta lesió a la part posterior de la cama, sembla. Servei per la dels Estats Units. Un altre cop quan llença la pilota per fer aquest servei mostra molèsties i no pot efectuar el servei. Ha parlat ara amb el jutge de taula que li ha preguntat si estava bé i sembla que sí. Servei dins de la jugadora dels Estats Units i se li escapa a la jugadora grega. 30-15. Posa per davant en aquest joc Lahi, que com diem, arrossega moltes molèsties a la cama i mala senyal això, perquè ens trobem als primers jocs de la... Out. 40-15 a favor de la jugadora dels Estats Units, que pot aconseguir el 3-0 en el marcador del primer set, però veiem que quan efectua el servei no pot gairebé ni saltar. Veurem com evoluciona i si demana als serveis mèdics de la competició assistència ara en el canvi de pista. Això sí, bon drive ara de la jugadora dels Estats Units que aconsegueix el 3-0 en aquest primer set del partit. Escoltem com ho deia el jutge de cadira. Ara canvi de pista i possiblement aprofitarà Lahi per demanar aquesta assistència mèdica del fisioterapeuta del Badalona Open, perquè realment les molèsties sembla que impedeixen que la jugadora pugui jugar amb normalitat. Tot i així, recordem que la jugadora dels Estats Units ha aconseguit aquest 3-0. Està per davant en el marcador i ara sí el fisioterapeuta de la competició entra a la pista central del Tennis Club Badalona per assistir a la jugadora dels Estats Units que ha començat el partit
en quant a puntuació molt bé, però visiblement per la lesió que arrossega des d'ahir, des de la semifinal contra Ruth Roura, la catalana, que fa no gaire bona pinta. Veurem si el fisioterapeuta li pot fer aquestes cures durant aquest canvi de pista, i Maxim Larrosa, jutge de cadira de la competició, ja ha avisat als espectadors que ha entrat aquest metge a la pista central i demana uns minuts, normalment són 2-3 minuts, per aquesta assistència mèdica. Però sí que és cert que, com dèiem, la jugadora dels Estats Units doncs sembla que no es troba massa bé d'aquesta cama, i això serà un hàndicap important de cara a aquesta gran final, perquè encara que ha començat guanyant 3-0 aquest primer set i se la veu sòlida, aquesta lesió no anirà més que fer-la cada vegada jugar amb més molèsties. I Mariana Argiro-Castriti, que a priori físicament està perfectament bé, doncs serà una gran avantatge per ella. Ara veiem que està el fisioterapeuta assistint a Aslilahi, encara amb el supervisor de la competició. No sabem fins a quin punt el fisioterapeuta pot fer alguna cosa en aquests casos, però veiem que ha tret una espècie de tape, una espècie de vena, i intentarà doncs fer-li aquesta cura a la jugadora dels Estats Units. Veiem que posa el tape com per la part superior del genoll dret, perquè estàvem parlant de que li afectava la part posterior de la cama, però podria estar afectant ara també el seu genoll dret, pel que estem veient en aquest tape que l'està fent el fisioterapeuta del club. Ara ens informen des d'aquí, des de la grada, que poca cosa pot fer el fisioterapeuta més que compressió en aquest genoll dret de la jugadora dels Estats Units, i a veure si aguanta durant aquesta gran final de l'ITF W15 Badalona Open. I Mariana Argiro-Castriti ara ja s'aixeca del seu seient, perquè ja tocarà un minut com a molt sortir a pista i continuar amb aquesta gran final, que recordem que ha començat 3-0 per sobre la jugadora dels Estats Units. Ara veiem la jugadora grega que ja agafa posicions i agafarà les pilotes, perquè li toca el servei a la jugadora grega. De moment el fisio continua amb aquest tape i sembla que, com comentava, poca cosa més pot fer, Pomada, antiinflamatoris i compressió en aquest genoll dret de la jugadora dels Estats Units. Em preocupa, o ens preocupa, perquè no podia ni efectuar el servei correctament, No podia, aquesta lesió del genoll dret no la permetia ni saltar. Així que ha estat fent servei intentant no generar molèsties aquesta cama. Així que Mariana Argiro-Castriti, jo crec que tota aquesta informació l'agafarà ara per intentar capgirar el marcador, ja que de moment no ha aconseguit cap joc en aquesta final del Badalona Open. Imagino que optarà la jugadora grega per obrir-li més la pista a l'Ahi, perquè clar, amb aquesta lesió de genoll no podrà arribar als extrems de la pista, però veurem quina és l'estratègia que utilitza la jugadora grega. De moment, per sort, sembla que l'Ahi intentarà jugar amb aquest tape que li ha fet el fisioterapeuta de la competició, i veurem si es pot desenvolupar i evolucionar la gran final amb normalitat. Sí que és cert que el tape que li està fent és molt aparatós i no li permetrà moure massa aquest genoll, però imagino que és l'única possibilitat que té la jugadora dels Estats Units per continuar en peu aquesta final, que recordem que ha començat molt bé en el marcador pel que fa a la jugadora de la Pepperdine University, perquè va 3 jocs
1-0 per sobre en el marcador. Ara ja surt a pista, deixarà la tovallola i Mariana Argiró Castriti ja està llesta per efectuar el seu primer servei d'aquest quart joc de la gran final del Badalona Open. Veurem com evoluciona la lesió dels de la jugadora dels Estats Units. Time, crida Màxim La Rosa, jutge de cadira d'aquesta gran final, i Argiró Castriti al servei. Molt bon servei de la jugadora grega. I se li escapa aquest drive. Recordem que la jugadora grega és esquerrana, però veiem un altre cop a Ashley Lahi queixant-se d'aquest genoll. Mare meva, veurem com evoluciona aquesta final. Servei per la jugadora grega, Argiró Castriti. Bon drive ara de la jugadora dels Estats Units, que tot i la lesió sembla que no perdona. 0-30 en aquest quart joc del partit. Busca un altre break a la jugadora grega. Servei d'Argiro Castrillo. Se li escapa aquest primer servei. I veiem que l'àrbit, el jutge de cadira, revisa aquesta pilota, efectivament out. Per poc, però out. Segon servei d'Argiro Castriti. Bon resto de la jugadora dels Estats Units. I ara sí, al revés, se li en va pel passadís de dobles a la jugadora dels Estats Units. 15 iguals. Perdoneu, 15 iguals no, 15-30. Servei per la jugadora grega. Sorry de la jugadora grega. Pal vent, ha hagut de tornar a fer llançament de servei. Bon servei de la jugadora grega. Se li queda la xarxa ara a la jugadora dels Estats Units aquest revés paral·lel. 30 iguals. Servei per Argiró Castriti. Intercanvis des de la línia de fons. Quin revés de la jugadora dels Estats Units, que sembla mentida, però està aconseguint obrir-li més la pista la jugadora dels Estats Units a la grega que Argiró Castriti a Lahi. Així que aquest 30-40. Pilota de break per la jugadora dels Estats Units, que podria posar-se 4-0 per davant en el marcador aquest primer set, tot i les molèsties que arrossega. Primer servei out de la jugadora grega. Segon servei. Intenta una altra deixada i Ashley Lahi ho torna a fer per tercera vegada durant el partit. Aquesta deixada que no arriba, no està arribant Mariana Argiro Castriti, i aconsegueix posar-se per davant en el marcador 4-0 la jugadora dels Estats Units. Tot i recordem que arrossega aquestes molèsties al genoll i a la cama dreta. Així que bon inici de partit per la jugadora dels Estats Units, tot i aquesta lesió que no està deixant-la moure's amb normalitat. Servei ara per la jugadora Lahi. S'aixeca el vent, per cert, aquí a la pista central del Tennis Club Badalona. Revés que se li queda la xarxa a la jugadora grega. 15-0 a favor d'Ashley Lahi, que tot i que no para de queixar-se d'aquesta lesió al genoll, sembla que només li dificulta, o per lo menys visiblement, en el servei, que no pot saltar amb normalitat. Out. Segon servei per la jugadora dels Estats Units.
que va 4-0 per davant en el marcador. Cinquè joc de la final. Intenta el globo la jugadora dels Estats Units i smash de la jugadora grega que crida aquest come on i aconsegueix el 15 iguals. Necessita la jugadora grega animar-se constantment perquè veu que ha començat el partit una mica per sota de la seva contrincant. Servei de l'Ahi. Out. Aquest revés de la jugadora grega que s'escapa per la línia de fons. 30-15 a favor de la jugadora dels Estats Units, Ashley Lahi. Out, segon servei. Escoltem ara el microambient de Radio Ciutat de Badalona, aquest vent que s'ha aixecat aquí a la pista central del Tennis Club Badalona. Segon servei per als Estats Units. Queda la xarxa, ara el drive de la jugadora estatunidenca. 30 iguals, escoltàvem ara el jutge de cadira, Maxim Larrosa, com cridava aquest resultat. 4-0 en aquest primer set a favor de l'Ahi. 30 iguals. Servei per l'americana. Ara intenta la deixada la jugadora grega i crit perquè ho ha aconseguit. Tot i així, Ashley Lahi ha arribat a tocar aquesta deixada, però se li ha escapat per la línia de fons. 30-40 a favor de la jugadora grega, que pot aconseguir ara el primer joc del primer set i també trencar-li el primer servei a la jugadora estatunidenca. Servei per Lahi. Dues jugadores molt dures a la línia de fons, però torna a intentar aquesta deixada Lahi, però aquesta vegada Mariana Argiro Castriti arriba a la deixada i li torna la deixada, i ara sí que Ashley Lahi no ha aconseguit tornar a aquesta pilota. Primer joc per la jugadora grega, 4-1. Recordem que va per sobre la jugadora dels Estats Units, però ara aquest primer break la jugadora grega del partit. 4-1, canvi de pista i petit descans per les dues jugadores. Ashley Lahi, que ho agrairà segur poder seure una estona, tot i que veiem que en aquest set no ha mostrat tantes molèsties després d'aquestes cures del fisioterapeuta del Badalona Open, però veurem com evoluciona. Ja comença a pujar la temperatura aquí a la pista central del Tennis Club Badalona. Veiem com durant tota la competició l'organització del torneig porta bosses de gel a les jugadores perquè puguin refrescar-se. I tot i que sembla que Ashley li va bé descansar, ha decidit sortir ja a pista. Imagino que no vol que refredi aquest genoll dret. I ara espera que Mariana Argiro Castriti surti per aquest servei. 4-1 a favor de la jugadora dels Estats Units i crida time al jutge de cadira. Per cert, fora aplaudiment des d'aquí, des de Radio Ciutat de Badalona, per tot l'equip de recull pilotes, que són joves d'aquí del Tennis Club Badalona, que porten des d'ahir a les semifinals de la final de dobles i avui, doncs, ajudant aquí a les tasques de l'organització perquè les jugadores també no hagin d'estar recollint les pilotes, que això
no és una cosa que tinguin moltes competicions d'aquest nivell, però recordem que aquí al Tenis Club Badalona sempre intenten posar les màximes comoditats a les jugadores. Ara sí, comença aquest sisè joc del primer set. Bon servei ara de la jugadora grega, 15-0.

0: Dificultats en el resto de l'americana. Puja a la xarxa la jugadora grega i li deixa una pilota molt curta que la jugadora dels Estats Units no aconsegueix passar per sobre de la xarxa. 30-re a favor de la jugadora grega, que sembla que està agafant una mica d'oxigen després d'aquest inici de partit desafortunat per part de la jugadora grega. Servei ara per Argiro Castriti. Revés tallat de les jugadores dels Estats Units. Uf, punt llarguíssim de les dues jugadores i no sabem què ha passat amb aquest drive de la jugadora grega, que sembla que ha entrat. Intercanvi molt intens, 40-0, i això segur que no afavoreix per res a la jugadora dels Estats Units. 40-0 ara per la jugadora grega. Aquest drive creuat tocant a línia que no ha pogut fer res la jugadora dels Estats Units per frenar-lo. Servei per la grega. Out. Joc d'Argiro Castriti. 4-2 a favor de l'americana d'Ashley Lahi, que recordem que ha començat amb un 4-0 en el marcador. Servei ara per Lahi. 4-2. Aquí des de la pista central en directe del Tennis Club Badalona. Segon servei de Lahi. Què pregunta si és cert que ha sortit i si l'àrbit confirma que és out. Segon servei. Primera doble falta de la jugadora dels Estats Units. 0-15. Quatre-dos en el marcador. Primer set del partit. Servei Lahi. Uf, molt bon servei. Revés alt de la jugadora grega i se li queda aquest revés a la jugadora dels Estats Units a xarxa. 0-30. Dues pilotes de break per la jugadora grega Argiro Castriti, que pot capgirar ara mateix el marcador. Joc perillós per dels Estats Units. I aquest revés que se li escapa, 0-40. Mariana Argiro Castriti pot aconseguir el segon break, el seu segon break del partit. Punt important ara per la jugadora grega, perquè si aconsegueix aquest 4-3 en el marcador, canvia radicalment aquest primer set del partit. Se li escapa el drive a la jugadora dels Estats Units. 4-3. Continua Ashley Lahi davant en el marcador, però bona senyal per la jugadora grega aquest 4-3, que s'allunya d'aquest 4-0 en el qual ha començat la jugadora grega. I si això li sumem les molèsties de Lahi, doncs són molt bones notícies per la jugadora grega de 24 anys. Recordem, rànquing 700 de la WTA, i el millor rànquing de la jugadora grega és 695 aquest mateix 2026. Aprofitem també per recordar dades curioses d'Ashley Lahi dels Estats Units, perquè el seu millor rànquing de la WTA d'individuals és 317 l'any 2023. Molt bon rànquing de la jugadora dels Estats Units, que recordem que ara sí que està una mica més a baix, 41. Màxim Larrosa, jutge a la cadira, crida time. I la jugadora dels Estats Units és la primera tota l'estona a sortir a pista, eh? Ara veiem la jugadora grega, que també s'aplaudeix a ella mateixa. Joc important perquè pot igualar el marcador en aquest primer set del partit, i un 4-4 sí que canviaria radicalment el rumb d'aquest primer set del partit. El servei Argiro Castriti, 4-3 a favor de la jugadora estatunidenca. Out. Segon servei d'Argiro Castriti. Segon servei de la jugadora grega i mal resto de l'Ahi, que no aconsegueix passar la xarxa. 15-0 a favor d'Argiro Castriti. Segon servei. Bon intercanvi, dues jugadores des de la línia de fons. Intenta obrir pista a la jugadora grega. Deixada de la jugadora grega. Mare meva, quin punt Ashley Lahi ha aconseguit arribar a aquesta deixada. S'ha quedat a la xarxa i ha aconseguit, amb una volea espectacular, doncs, finalitzar aquest punt. 15 iguals. Sorprenent aquesta lesió de l'Ahi, que la veiem com es mou amb dificultats, però tot i així el seu nivell de tennis. Servei ara per Argiro Castriti. Probablement l'anterior punt, el millor punt del partit fins ara. Les dues jugadores a xarxa. Espectacular. Se li escapa al revés a la jugadora dels Estats Units i crida come on Mariana Argiro Castriti, que sap que està en un joc molt important per ella. Per a ella. Servei ara de la jugadora grega. Se li escapa. 30 iguals. Això que estem escoltant és a Mariana Argiro Castriti, sense ànims, 30 iguals. Vol guanyar aquest joc, sigui com sigui. Vol el 4-4 en el marcador. Primer servei. Li queda la xarxa aquest revés a Mariana Argiro Castriti. 30-40, escoltem el jutge de taula. Punt de break per la jugadora dels Estats Units, que intentarà aquest 5-3. Primer servei per Argiro Castriti. Molt bon servei, però el jutge de taula crida out per molt poc. Segon servei d'Argiro Castriti. Mm. cau la pilota just a la línia i s'ha quedat molt baixa. Ashley Lahi ha pogut fer el resto, però li ha deixat molt fàcil a la grega per rematar amb un drive creuat amb el qual Ashley Lahi no ha pogut fer absolutament res. 40 iguals. Servei per Giro Castriti. Segon servei. Queda a la xarxa. Punt important ara per les dues jugadores. Uf, molt bon revés de la jugadora dels Estats Units. Però les dues mostren molt sòlides. I la jugadora grega intenta un drive creuat massa ajustat a línia i se li escapa pel passadís de dobles. Crida Ashley Lahi, avantatge. Com dèiem, punt important per les dues finalistes. Ara Lahi, que pot aconseguir aquest 5-3 en el marcador. Important per ella. Com més curt sigui el partit, millor. Pel que fa a la lesió, vull dir. I se li escapa aquest revés a Argiro Castriti. 5 jocs a 3 a favor de la jugadora dels Estats Units, de Lahi, que està a un joc d'emportar-se aquest primer set de la gran final del Badalona Open, tot i la lesió i les molèsties que arrossega des del dia d'ahir. No està sabent trobar Mariana Argiro Castriti la seva oportunitat per capgirar el marcador. 5-3, servei de Lahi. Out. De Lahi, 0-15. Crida, come on. Mariana Argiro Castriti. Moltes jugadores acostumen a donar-se ànims a elles mateixes i és el cas de la jugadora grega de 24 anys. Servei de Lahi. Pilota tallada de la jugadora dels Estats Units. Intenta el globo, s'escapa. 0-30. Es lamenta ara la jugadora dels Estats Units que ha intentat aquest globo per sobre de la jugadora grega, que s'ha escapat per la línia de fons. Sap que aquest 0-30 li fa molt de mal. Volia intentar tancar aquest primer set ja de ja. Servei de Lahi. 0-30. Escoltàvem a Argiro Castriti celebrant aquest 0-30, que li dona molt d'oxigen. Bon drive ara la jugadora dels Estats Units. Molt sòlides les dues a fons de pista. Buf! Gran punt que s'emporta la jugadora dels Estats Units. S'ha escapat per molt poc aquest revés de la jugadora grega. 15-30. El servei Lahi. Out. 15-40. Se li escapa al revés a Lahi en un mal moment. Pilota de break per la jugadora grega. El servei Lahi. Per cert, que no ho hem comentat, però cada vegada més gent aquí a les grades de la pista central del Tennis Club Badalona en aquest moment important del partit. Out. Argiro Castriti, l'escoltem cridar i lamentar-se per aquest drive que se li ha escapat altre cop per el passadís de dobles. Sabia que era important. 30-40. Pilota de break. No! escoltàvem els crits de Mariana Argiro Castriti perquè ha aconseguit aquest trencament de servei i posar-se 5 jocs a 4. Recordem que continua la jugadora dels Estats Units, Lahi, per sobre en el marcador, 5-4. Però és important que només hi hagi un joc de diferència entre les dues jugadores per Mariana Argiro Castriti. Fer-li una mica de pressió. Per cert, el fisioterapeuta del Badalona Open que torna a entrar a la pista central del tennis club per retocar aquest tape a la jugadora dels Estats Units, que sembla que no havia quedat del tot fixat i està demanant fins i tot que pugi més a la cuixa aquest tape, sí, el fisioterapeuta. Sí que és cert que des de que porta aquesta cura sembla que la jugadora no es queixa tant d'aquestes molèsties o d'aquesta lesió al genoll dret, però evidentment continua sent un gran hàndicap per la jugadora dels Estats Units, que de moment tampoc està sabent aprofitar Mariana Argiro Castriti, encara que està pressionant a la jugadora dels Estats Units amb aquest 5-4. Crida time el jutge de cadira i ja surten les dues jugadores a pista altre cop, 5-4 per sobre en el marcador Ashley Lahi, de 26 anys. Recordem, millor rànquing d'aquesta jugadora, 317 el 2023. Ara sí que és cert que està molt per sota d'aquest millor rànquing, però de moment per davant en aquesta gran final del Badalona Open, l'ITF W15, primera edició que arriba aquí al Tennis Club Badalona. Servei per Argiro Castriti. Fort intercanvi ara de les dues jugadores des del fons de pista. Com obre la pista ara la jugadora dels Estats Units? Intenta obrir la pista també la jugadora grega perquè veu que Lahi cada vegada pot desplaçar-se menys. I crida Lahi perquè creu que ha anat fora aquest drive creuat de la jugadora grega. Ara ho revisa Maxim La Rosa i correcte, confirma que s'ha escapat. Re 15 per la jugadora dels Estats Units. Love 15. Recordem que en anglès el re o el zero és love. Després us explico l'anècdota d'aquest love perquè és molt curiosa. Servei d'Argiro Castriti. Se li queda la xarxa ara a la jugadora grega. Dues pilotes de set per Lahi, que ho celebrava amb el puny. Punt perillós ara per Argiro Castriti, que recordem que està al servei. Dues pilotes de trencament per la jugadora dels Estats Units. Segon servei. I són les 11. Com arriba Lahi i se li queda... Oh! No us creureu el que acaba de passar. Ha tocat xarxa, semblava que es quedava a la pista de la jugadora grega, però ha acabat caient a la jugadora a la pista de la jugadora dels Estats Units i aconsegueix aquest 15-30 sorprenent. Coses d'aquestes que no acostumen a passar, perquè ja semblava que la pilota queia a la pista de la jugadora grega. Molta sort ara i demanar disculpes també. 15-30. Net. Primer servei altre cop per la jugadora Argiro Castriti, jugadora grega, encara que està fincada als Estats Units, formada a Arizona State University. Segons queda la xarxa. 15-30. Doble falta de la jugadora grega en el pitjor moment. 15-40. Pilota de break i pilota de set. Set point per la jugadora dels Estats Units, Lahi, que ho celebra amb el cap. És menys expressiva que la jugadora grega, però sap que si aconsegueix posar-se aquest set a la butxaca, és una gran victòria per ella. I ho aconsegueix. Primer set per la jugadora dels Estats Units. Fort aplaudiment aquí des de la grada del Tennis Club Badalona. Que tot i les molèsties, Lahi ha aconseguit el seu objectiu, que és emportar-se aquest primer set de la gran final del Badalona Open. Ho ha intentat Mariana Argiró Castriti, però sí que és cert que amb l'inici de set se li ha complicat molt a la jugadora grega intentar capgirar el marcador. Així que tot aquest primer set, Lahi, que ha estat per davant en el marcador i no ha perdonat, tot i les molèsties que arrossega. Ara veiem que la gent de manteniment d'aquí del Tennis Club Badalona, un crac que deixa les pistes perfectes, també està aprofitant aquest descans de set per passar la pista, que es diu, passar-la, regar-la, també marquen les línies altre cop. I a continuació us explicaré la història que us he dit abans, del love, aquest zero. Perquè és curiosa, a França deien l'œuf, que seria com ou. Li deien al zero ou, per la seva semblança a un ou. I sembla que als Estats Units o la gent anglosaxona doncs va acabar entrenant love. Confonia love amb love. I finalment, doncs, en el món del tennis s'ha quedat ja com un estàndard el love com el zero. Històries d'aquestes curioses que acompanyen el món del tennis des de fa molts anys. Ara veiem aquí l'equip de manteniment, que ja el tenim just davant de la taula en aquesta retransmissió de Radio Ciutat de Badalona, passant la pista, marcant línies. I Ashley Lahi, que sembla que ha aprofitat per anar al vestuari. Recordem, Lahi 6-4 en aquest primer set del partit. Bones notícies per la jugadora dels Estats Units, que recordem que ha estat tot aquest primer set queixant-se d'aquesta lesió al genoll dret. I ara tenim el plaer, ja l'estic veient aquí, de rebre a la taula d'aquesta retransmissió de Televisió de Badalona a Joan Balcells, codirector d'aquest ITF W15 Badalona Open, que ara podrem escoltar algunes paraules com a codirector. Què tal, Joan?
1: Bon dia, com estem?
0: Bon dia, bona hora.
1: Doncs...
0: No sé si has pogut veure aquest primer set del partit.
1: Sí.
0: Aquestes molèsties que arrossega Ashley Lahi des d'ahir, no?
1: Bé, és una jugadora que és molt forta físicament, és molt alta. És una jugadora que porta unes quantes setmanes seguides competint. De fet, fa 3 setmanes va guanyar un torneig també a Logroño. I clar, quan una jugadora doncs juga tants partits seguits, al final venen les lesions, no? Aquest és un esport, com molts altres, doncs molt exigent físicament i mentalment. I quan un jugador acostuma a guanyar un torneig o jugar bastants torneixos o partits seguits, sempre venen les molèsties, i això és el que estem veient avui. El que passa és que al mateix temps veiem que té una força de voluntat molt gran, que lluita moltíssim, i res, doncs el primer set per ella. L'altra jugadora també, la grega, ha notat una mica la pressió de que sempre ha estat a punt d'igualar el marcador, però sempre se li ha escapat.
0: Sí, llavors... ha estat al capdavant del marcador tota l'estona la jugadora dels Estats Units, tot i aquestes molèsties que arrossega la cama dreta, com dèiem. Escolta, Joan, ja que et tenim aquí, per cert, codirector del torneig, també entrenador de Wii Tennis Barcelona i exjugador professional de tennis. No llegirem un altre cop el teu currículum perquè ja el deu conèixer molta gent, però què significa acollir aquest ITF W15 Badalona Open aquí al Tennis Club Badalona, ampliant les competicions internacionals?
1: Home, per nosaltres és un plaer. És un plaer el fet de tenir gent mirant, de promocionar l'esport, de la vida saludable. Crec que per Badalona és ser reconeguda o tenir esdeveniments d'aquest tipus tan blancs, tan macos, tan amb els valors de l'esport que nosaltres intentem traslladar a la vida diària, doncs això és fantàstic. A més, avui tenim un dia molt maco, tenim, fa calor, però tampoc és que siguin 45 graus com
0: alguns
1: dies.
0: Ahir era pitjor.
1: Sí, sí. I res, doncs, com deia, no? Estem aquí veient la pista central des d'una posició privilegiada, veient el mar, veient el
0: car, no, pràcticament... Que les vistes des de la grada d'aquí del Tennis Club són unes espectaculars.
1: Pràcticament es pot veure la reconstrucció

0: amb l'altre director del torneig, el Ricard Vila, que és important, no?, de cara a que les jugadores doncs planifiquin una miqueta les setmanes de competició, doncs no tenir que fer grans salts en l'espai o de país a país o fins i tot dins d'un mateix país, doncs tenir que viatjar molts quilòmetres, no? S'ha donat de que la setmana passada es va jugar a Torelló, ara estem aquí a Badalona i la setmana pròxima doncs estarem a Reus, o sigui que és relativament còmode per les jugadores doncs poder planejar tres setmanes en un radi petit, no?
1: Perquè sí, relativament petit, no? Ara sí, comença aquest segon set, el servei Lahi.
0: Sí, hem vist com pràcticament en el cop del servei no és capaç de saltar, però com és una jugadora que té una estructura molt forta i una part de dalt també molt poderosa, doncs és capaç de generar força fins i tot sense saltar.
1: Sí, és sorprenent perquè sobretot li afecten el servei, però veiem que durant el joc...
0: Sí, el joc...
1: Aconsegueix moure's prou bé,
0: eh? A mi em sorprèn una miqueta que l'altre jugador no li està jugant més per la part de la dreta, perquè quan corre cap a la part dreta de la pista ha de repenjar una mica més de força sobre la cama dreta i això fa que es noti fins i tot en la cara que té més molèstia.
1: 30-15. Ah, 0-40, perdoneu.
0: Estàvem patint de que hi hagués la possibilitat de que no acabés el partit, però jo li deia a una persona pública ara que mentre vagi guanyant aquí no abandona, a no ser que
1: no,
0: necessiti la cadira de rodes.
1: 15-40, ara. I sí que és cert que li ha donat molt d'oxigen, no?, guanyar aquest primer set, perquè
0: sí.
1: Si no ja se li faria una mica més de muntanya amb les molèsties. Però
0: ha
1: d'aprofitar també per acabar aquest segon set el més ràpid possible la jugadora dels Estats Units.
0: Però al mateix temps que la...
1: 30-40.
0: O sigui, l'americana ha guanyat el primer set i l'altra jugadora està veient que la jugadora que té davant està una mica lesionada i això és un avantatge perquè no corre com podria córrer, però al mateix temps es sent amb l'obligació de guanyar i això fa que també els nervis la facin cometre més errors també.
1: Clar, pot ser un arma de doble filo, no?, que diuen, que la veus lesionada i aleshores és com, no, l'he de guanyar, però aquesta pressió també afecta la jugadora. Segon servei per l'Aji.
0: Sí, i ara,
1: doble falta.
0: Depenent de com comenci aquest segon set, si la jugadora grega aconsegueix doncs posar-se bastant per davant del marcador, aquesta jugadora americana, bueno, possiblement no...
1: Home, psicològicament es notarà segur.
0: Sí, no estarà amb tanta il·lusió de guanyar. Quan les coses venen mal dades, està clar que la motivació... Llavors és quan abans li feia un mal de 5 al genoll, automàticament sí, es puja al 10.
1: Doncs bé, Mariana Argiro Castridi, que aconsegueix aquest primer break en aquest segon set.
0: Veiem com s'està hidratant, és molt important... No sé quina temperatura vam tenir, però igual...
1: Una vora 30 graus,
0: sí, 28-30 graus, perfectament.
1: Perfectament, sí, sí.
0: La jugadora grega, una jugadora molt activa també, amb molta força, molt motivada, ara estava al costat del seu entrenador, amb el que té un gran diàleg durant tot el partit, intentant ajudar, dient que li deia que toqués la pilota més a davant, també, que no la deixés entrar, que no només tirés globus, sinó que tirés una mica més directa, cosa que també fa que falli una mica més.
1: Clar. Servei Targiro Castriti. Bon intercanvi ara des de la línia de fons de les dues jugadores. Com obre pista la jugadora dels Estats Units.
0: S'ha defensat bé amb una pilota alta per tenir temps de recuperar la pista.
1: I ara intenta la deixada. Que bé li està sortint a l'Aji aquestes deixades, eh? Quarta del partit.
0: Molt bé, molt bé. Veient que la jugadora grega estava per darrere de la línia, ella estava dintre de la pista, ha optat per fer una finta, no? Semblava que anava a donar-li un cop de dreta normal, però a última hora ha canviat, amb un cop de canell ha deixat supercurta.
1: El servei, Argiro Castriti, que per quarta vegada del partit no ha pogut arribar a aquestes

0: deixades de la jugadora dels Estats Units.
1: Moltes vegades veiem com els jugadors i jugadores doncs miren les tres pilotes, que no només en demanen dues, en demanen tres o quatre, per mirar normalment quina és la pilota que surt una mica més ràpida, la que està amb el pèl més...
0: menys gastada, no?
1: Menys gastada i que pot fer una miqueta més de mal.
0: Menys pelada. La gent que no sap de competició, a vegades pensem, va, són manies. No serveix de res.
1: No, és
0: però sí que serveix,
1: pràctic, perquè si un té el primer servei amb una pilota que està amb el cabell molt dispers i amb molt volum, viatjarà més lentament que si la pilota està com si diguéssim un balí, no? Llavors és per
0: ara intentava la deixada també Mariana Argiro Castriti i cridava, perquè s'ha quedat a la xarxa i es lamenta la jugadora grega.
1: Sí, tenia bona intenció, a més el vent bufa una miqueta en contra d'ella, això afavoreix també que la pilota un cop bota es quedi més en el lloc i no avanci més metres endavant.
0: Servei d'Argiro Castriti.
1: Veiem com juguen pel mig el piloteig, seria interessant que tiressin una miqueta més cap al costat.
0: Una altra deixada i efectiva.
1: Sí, no l'ha vist. La veritat és que té un bon talent aquí amb aquests cops, l'americana.
0: Que ha trobat aquesta fórmula i sembla que de moment ja està funcionant. Re 40, si no vaig errat.
1: Sí, no, ja els hi està costant normalment aconseguir el joc, el servei.
0: Sí, és una cosa curiosa,
1: és
0: també.
1: La diferència amb els nois, no? Els nois, quan el ser una mica... més corpulents, el tenir més força, aquest primer cop de servei doncs aconsegueixen molt la iniciativa. Quan perd el punt la jugadora americana, se li ha escapat per la línia de fons, no és un error de tècnica, és un error dels nervis, de pressió.
0: 15-40. Se li escapa.
1: Sí.
0: Iguals.
2: Un joc igual.
1: Sí, moltes vegades és una de les diferències entre els jocs de nois i noies, no? El joc al servei, moltes vegades els és més senzill a les noies acabar el set o tancar el set restant que sacant, perquè tenen i acostumen a restar doncs amb més efectivitat que el servit.
0: Sí, de fet ho comentàvem abans de començar el partit, que és sorprenent els restos que són capaces de fer. Ara pugen a xarxa les dues jugadores.
1: Li han endevinat el cop.
0: L'han de la xada.
1: Tenia la pilota aquí com si fos un penal i l'americana ha decidit tirar per la part del revés de la noia i s'ha avançat una miqueta. No sé si li ha llegit el cop o simplement ha sigut fortuna, però el fet és que s'han portat el punt.
0: 0-15. Servei de l'Ahi. Out. Segon servei.
1: Sí, ha començat aquesta restada grega pel mig de la pista. No ha pogut apartar-se amb prou velocitat i li ha donat amb el marc de la raqueta, donant-li l'opció a la jugadora a aconseguir aquest nou break.
0: 15 iguals.
1: Sí, molt bon contrapeu ara de la jugadora americana, li ha restat al mig. Ha intentat la grega recuperar la pista, però li ha fet el contrapeu tan famós, no tan popular. Normalment el 70% de les vegades potser és millor jugar a l'espai buit, que hi ha menys risc i sempre fa jugar i córrer la jugadora, però en aquest cop ha sigut molt efectiu. Piloteig llarg, la jugadora grega ha intentat
0: remenar
1: una mica de pista.
0: Mira, veiem com mossega la raqueta ara mateix, eh? Es lamenta la jugadora grega, però a la vegada es dona instruccions a ella mateixa.
1: Sí, és que
0: té un diàleg intern molt intens, Maria Energia Castriti. Cop tallat i no arriba.
1: Han fet tres cops tallats, les pilotes venien molt baixes.
0: I costa aixecar-la, no? 40-30. Punt important ara per l'Ahi, que pot posar-se per davant en el marcador en aquest segon set de la gran final del Badalona Open. Segon servei.
1: Restada creuada, ben llarga, li permet entrar dintre la pista aconseguint aquest winner a la jugadora grega una altra vegada paral·lel.
0: 40 iguals. A més, sorprenent com aquests winners, com salta la jugadora grega a l'hora de fer el drive. Per cert, recordar que és una jugadora esquerrana. 40 iguals. No li posarà fàcil a la jugadora dels Estats Units. I ho celebra. Avantatge per la jugadora grega, que pot fer efectiu el segon break d'aquest segon set. Servei ara per l'Ahi. Com dèiem, dues jugadores que se senten còmodes al fons de pista i esperen una mica l'errada, no?, de la contrincant. Pilota de break ara per la grega.
1: I dos cops molt profuns de la grega i aconsegueix finalment el break en aquest
0: celebra.
1: Tercer joc del segon set. Veiem com aixeca el puny, és molt important, té molt bona mentalitat aquesta noia.
0: Sí que és cert, que veiem a la jugadora grega una mica més suelta, no?, de moviment en aquest segon set. Sí que sortia com una mica tensa el primer set, m'ha donat aquesta sensació.
1: Sí, però és que, a més, veient que sempre ha estat per darrere en el marcador, doncs ha començat 4-1, s'ha posat 4-3 al primer set i al final no ha pogut igualar, se li ha escapat el primer i ara veu que està, doncs, per sobre. Ella té bona actitud, bona mentalitat durant tota l'estona, però ara l'esperança és més gran, veient que la jugadora, l'Ashley, està doncs una miqueta marmada també amb aquest genoll dret, fa que estigui ben motivada. I ara és la jugadora americana la que li està apostant més a expressar una mica les emocions.
0: Sí, i és ho comentava també abans, que encara que estigui amb molèsties la jugadora americana, intenta no aprofitar aquests descansos pel canvi de pista, perquè entenc que no vol que se li refredi, no?, el genoll dret.
1: Sí, ella sabrà, sí, pot ser una... perfectament, prefereix tenir-la activa. És normalment quan tenim algun dolor i es comença a moure l'articulació, el cos segrega un líquid, no sé exactament, però fa que ho vagi engrassant una mica, no? Llavors és per això que no vol que s'assequi els tendons.
0: Cada vegada em sorprens més, Joan.
1: No, això és des de la meva ignorància, però això és el que he anat sentint una mica al llarg de tant temps.
0: Quart joc del segon set de la gran final del Badalona Open. Servei Argiro Castriti. Out. Segon servei per la jugadora grega.
1: Sí, no es decideixen
0: a
1: la iniciativa a tancar o a confirmar el break, no? Sempre juguen molt bé la restada, però quan estan al servei ja no només que no apreten prou amb el servei, sinó amb els pilotejos igualment.
0: 0-15. I sí que és cert que també vam veure aquesta tònica ahir a les semifinals,
1: Sí, out. Veiem la cara d'esforç i de patiment de l'Ashley, no? Sí. Veiem aquí 0-30, o sigui que torna a estar a prop d'un altre break.
0: Sí, però veiem com s'escapen aquestes pilotes de la grega, la cara de tranquil·litat de la jugadora dels Estats Units, que diu, uf, que bé, s'acaba el punt. 0-30, ara, el servei Argiro Castriti, dues pilotes de break per la jugadora dels Estats Units.
1: És molt important el fet de començar en primers serveis, no? Perquè en el suposat de fallar el primer, l'altra jugadora normalment amb el segon és més agressiva i fa més mal.
0: Out! 0-40. Sí que és cert que no tenim les estadístiques aquí, però m'està donant la sensació que a Argiro Castrilli li està costant més ser efectiva en aquest primer servei i està tirant molt de segon servei i això, clar, li facilita molt la vida a la jugadora dels Estats Units. Que tot i tenir molèsties en el servei, l'Agi sí que és cert que té més encert en aquest primer servei.
1: Sí, veiem aquí que fins al moment actual en tres dobles faltes de la Mariana i dos de la Ashley, la jugadora americana, i han guanyat 40 punts la grega, 43 l'americana, o sigui, una diferència només de 3 punts en el total. Aquí ha volgut forçar l'americana amb aquest cop de revés paral·lel, potser no tocava, però veient segurament que hauria de seguir corrent i recuperar el punt, doncs ha preferit fer el tot o res, no? Que passa de vegades.
0: El servei Argiro Castrilli. Out. Segon servei.
1: Molt bé aquest segon servei l'Ashley i ara aconsegueix un cop invertit de dreta aconseguint el segon break d'aquest segon set.
0: Dos iguals, i el que comentàvem, la importància d'aquest primer servei, perquè veiem que aprofiten molt bé la restada amb dues jugadores en aquest segon servei, que és més normalment més suau. Ara veiem l'Ahi que està fent moviments de saque de servei, perquè entenc que és on té més molèsties en aquest genoll, sobretot a l'efectuar aquest salt. Dos iguals. Segon set de la gran final del Badalona Open. Servei de l'Ahi.
1: Sí, he intentat a veure si no li feia mal al genoll saltant.
0: I continua sense saltar,
1: Que en aquest primer servei no ho ha fet. Li ha canviat molt bé l'esquerrana paral·lel. Un cop de dretes. Intenta tornar-les totes a l'americana des del fons de pista fins que la grega Mariana fa una molt bona dreta invertida cap a la dreta de l'americana aconseguint aquest primer punt.
0: Sí, és el que està veient la Mariana Argiro Castrilli, que obrint pista l'Agi pateix moltíssim i sobretot aquest drive de la jugadora dels Estats Units, perquè recolza el genoll dret i li costa més arribar a aquella banda de la pista.
1: Durant tot el primer set la jugadora grega li ha començat, li jugava i li repetia molt sobre el revés i això feia que aquesta noia que està servint ara, doncs, sense moure pogués anar jugant, però clar, en el moment que ha de córrer 8 metres cap a una banda, 8 metres cap a l'altra cada vegada, doncs això es nota moltíssim.
0: Servei de l'Ahi, dos iguals. Queda la xarxa.
1: Has coordinat molt ara en aquest primer saque. Veiem com li ha tornat a canviar ara després d'aquesta restada.
0: La mateixa estratègia,
2: 0-30, no faci.
0: 0-30, ho deia Màxime La Rosa, jutge de cadira. Servei per l'Ahi. Out. 0-40.
1: He intentat repetir aquest contrapeu. Tenia, la veritat és que tenia tota la part dreta de la pista buida com per fer córrer a la Mariana, però ha optat per aquest cop paral·lel.
0: Intenta un altre cop.
1: Sí, un altre cop.
0: La mateixa jugada de les últimes tres, no?
1: Sí, ja et dic, li estava tirant durant tota l'estona cap al revés, cap al revés, cap al revés.
0: Ja s'ha donat compte.
1: I ara ha vist que és que cap a la dreta no pot córrer.
0: i Mariana Argiro-Gastrítica aconsegueix aquest 3-2 en el marcador del segon set de la gran final del Badalona Open des d'aquí, des del Tennis Club Badalona. Dia espectacular, cada vegada més gent aquí a la grada de la pista 10, la pista central del club badaloní, i Argiro-Gastrítica aconsegueix un altre cop posar-se per davant en el marcador en aquest segon set.
1: Sí, la jugadora grega últimament ha jugat bastants tornejos. La setmana passada va estar a Trieste, al nord d'Itàlia, va fer quarts de final. La setmana anterior, la veritat és que la ciutat aquesta no la conec, és Wanfersee-Baulet.
0: No sé on és.
1: Bèlgica, França, però les tres setmanes abans d'aquella setmana, quatre setmanes abans, cinc setmanes seguides va jugar a Sèrbia, que és un lloc on vaig estar també amb una de les nostres jugadores. Bueno, de fet, amb dos jugadores nostres de Wittenis.
0: De Wittenis.
1: Un noi, que és a Sèrbia, que el nom també no és fàcil, Kursumlis Cabanya, és un balneari que diuen estava ple de gent gran amb dolors, diuen que hi ha unes aigües
0: d'aquestes que curen, no?
1: Miraculoses, sí, i res, doncs es va passar cinc setmanes la grega allà, va fer aconseguint unes semifinals i una final. I per cert, que una de les nostres jugadores, Aditya Karunaratne, de Hong Kong, va guanyar un dels tornejos també.
0: Aprofitarem també per parlar de les teves jugadores de Wittenis Barcelona i jugadors. Però ara comença aquest sisè joc del segon set de la gran final.
1: Sí, de les poques ocasions en què la jugadora al servei aconsegueix guanyar el primer punt, perquè sempre hem vist 0-40 amb molta velocitat i amb molts errors no forçats.
0: 15-0 per Argiro-Gastrítica al servei. 3-2 per davant en el marcador. Out.
1: Sí, havia aconseguit ficar el primer servei, però a la pilota que li ha tornat l'americana pel mig, jo crec que hagués sigut potser millor apartar-se una mica amb el cop de dreta, amb el que té una mica més de confiança, ho ha fet de revés i se li ha escapat per la línia de fons.
0: 15 iguals, servei Argiro-Gastrítica.
1: Sí, que s'ha apartat de dreta una altra vegada sobre el revés de l'americana, que li aixeca la pilota, segueixen tirant llarg les dues jugadores al centre de la pista, torna a provar una deixada, la crega que s'ha
0: arriba i el passing shot molt bo ara de l'americana,
1: un passing excel·lent amb carrera, tot i
0: complicat,
1: tot i sentir i seguir sentint dolor amb aquell genoll dret, ha aconseguit un passing paral·lel de revés fantàstic. Posa 15-30, una altra vegada.
0: 15-30.
1: Hem com intentar recuperar les pulsacions, anant a poc, respirant la Mariana.
0: I escoltem aquí les campanes de l'església de Pomar, del barri de Badalona, que ens han acompanyat durant tota la competició, igual que sempre.
1: Escapa una miqueta, un pams, aquesta dreta tallada, 30 iguals, i bé, està a prop d'aconseguir aquest servei, que seria el primer servei guanyador
0: d'aquest segon set. Joc important també per Mariana, per posar-se 4-2 per sobre el marcador i agafar una mica d'oxigen en aquest segon set. Servei Argiro-Gastrítica. Aquest drive.
1: Bueno, i se senten els crits aquí de celebració d'aquesta dreta guanyadora creuada.
0: 40-30.
1: Parlàvem ara de les campanes d'aquí de l'església del Pomar, a veure si finalment li sona la campana i aconsegueix guanyar aquest primer joc al servei.
0: Servei ara de Mariana Argiro-Gastrítica. Veiem si les campanes l'ajuden. Bon servei.
1: tant sobre el revés, l'americana li canvia cap a la dreta.
0: Bon canvi de joc de l'americana.
1: I la Celestina
0: està fent... Continua arribant.
1: De costat a costat.
0: No perdona ara la jugadora grega amb aquest smash. Pilota alta i curta que li venia de la jugadora dels Estats Units. I no perdona. 4-2, escoltàvem ara el jutge de cadira i ho celebrava la jugadora grega.
1: Sí, finalment s'acaben acaben apel·lant als astres, a les campanes, a fer-ho sobretot al treball, a la feina i a la concentració.
0: Que porten una bona estona les campanes, no sé què passa perquè són 11:45. Mira, ara justament acaben de parar. I servei de l'Ahi. 4-2 per sota en el marcador. Servei ajustadíssim a la línia.
1: Sembla que li ha fet un estrany sobre
0: la línia,
1: muntanyeta, no?
0: Muntanyeta de sobre.
1: De terra batuda, sí. I 0-15.
0: 0-15. A favor de Mariana Argiro Castriti. Servei de la Hi. Escoltem com deia Sorry. Out. Segon servei de la Hi. S'ha aixecat el vent aquí a la pista central del tenis club.
1: Sí, molt bona resposta, llarguíssima, amb el cop de dreta de la Mariana, que ha fet que la jugadora americana li donés amb el marc de la raqueta.
0: 0-30. I la pilota que s'escapa fins i tot de la pista.
1: Aquestes defenses ben altes fan que no sigui fàcil atacar-les. Segueixen tirant alt i lluny. Sí, aconsegueix un molt bon revés creuat, aconsegueix un guanyador, 0-40.
0: Ho celebra la jugadora grega, 0-40. Recordem que va per davant en el marcador 4-2 d'aquest segon set aquí a la pista central del Tenis Club Badalona. Servei de l'Ahi. Veiem si aconsegueix l'estadounidenca capgirar el marcador. Out i joc.
1: Sí, un altre error, podríem dir no forçat, de la jugadora americana. L'Ahi no ha sigut capaç d'apartar-se amb aquest cop ben profund de la Mariana i bé, ens acostem una miqueta ja a la resolució d'aquest segon set, pel que sembla.
0: 5-2, que deia Màxim Larrosa, jutge de cadira d'aquesta final del Badalona Open.
1: I la calor fa que la jugadora grega s'estigui posant gel per la cara, per...
0: Això és habitual, no?
1: Pit, sempre... Per la nuca, és important. Axiles també fan que el cos doncs s'activi una miqueta.
0: I ho veiem a grans competicions també, això de les bosses de gel. Per cert, que no ho hem comentat, però també Daniel Rincón, no?, que el veu tenir per les qualis del US Open i va estar a punt d'entrar al quadre final.
1: Sí, Daniel Rincón, un jugador de 22-23 anys, un jugador que, bé, que té molt bona... molt bon potencial, ja està al voltant del 200 del món, cosa que ja el deixa jugar moltes qualis, moltes fases prèvies dels grans slams, i sí, com va anar amb el meu company, soci, amic David Ullés, van estar a Nova York, va guanyar dos partits de la quali, que de fet va guanyar el primer jugador francès, que estava al voltant del 150, i a segona ronda de la fase prèvia va jugar amb el número 1 del món júnior, un jugador júnior als 18 anys, però aquest va guanyar Wimbledon amb 16, o sigui que és número 1 d'un júnior amb 16 anys. Va ser partit duríssim, va acabar guanyant el nostre jugador Daniel Rincón i va acabar caient contra un jugador xilè amb 2-7, 6-4, 6-3, però bé, va estar ben apropet i ara ja doncs bé, segueixen els tornejos i han anat a França, al sud de França, a prop de Marsella, a jugar un torneig Challenger.
0: Tenia esperança que entrés com a Lucky Loser. tenir el rincón, però va ser complicat per tema de rànquing,
1: sí,
0: perquè van retirar-se els jugadors, no? El quadre principal, si no vaig errat. Però...
1: Sí, recordem que l'il·lusió és que algun jugador que està al quadre final es lesiona, llavors doncs, algun jugador que ha perdut a última ronda de la prèvia doncs, té l'opció de jugar. Però...
0: Sí, molt bon resultat igualment, sí, de Daniel Rincón. I continuem aquí amb el segon set de la gran final del Badalona Open femení, aquí a la pista central del Tennis Club Badalona.
1: Sí, veiem com conforme van passant els punts i els minuts, la capacitat de córrer de la jugadora americana està una miqueta marmada, en fa l'efecte, sobretot quan corre cap a la part dreta de la pista, i això fa, evidentment, que cometi més errors.
0: Argiro Castriti a servei. 15 iguals. Queda la xarxa aquest primer servei, segon servei de la grega. Bon resto ara de la jugadora dels Estats Units.
1: Sí, precipitació ara en aquest tercer punt d'aquest vuitè joc del segon set, intentant córrer una mica menys i ser més agressiva per no tenir que bueno, per no tenir que allargar els punts.
0: 30-15. Dos punts de set per la jugadora grega. Primer servei a la xarxa. Segon servei per Argiro Castriti.
1: Sí, està intentant tirar una miqueta més fort.
0: Out.
1: L'Ashley intentant reduir el nombre de cops durant cada punt per salvar una miqueta aquesta cama dreta.
0: Ara sí, 40-15. Punt de set per la jugadora grega, que igualaria la jugadora dels Estats Units en el marcador. I aniríem de cap al tercer set.
1: I les torna totes.
0: Deixada d'Ashley, que ho tots van intentar.
1: Sí, una lluita molt bona. S'apunta aquest segon set, un segon set molt ben jugat, acceptant la pressió i la responsabilitat de tenir que guanyar, perquè la jugadora que té davant doncs, està costant una mica. És 6-2 i res, no sé, a veure com comença aquest tercer set. Veurem si la jugadora americana doncs, encara creu que té opcions i bé, no sé, em fa pensar que podria, en el cas de començar la Mariana doncs, amb avantatge en aquest tercer set, doncs, fins i tot la jugadora americana es podria plantejar, jo crec...
0: Retirada,
1: perquè si a més té tornejos les pròximes setmanes, bueno, de fet, aquesta setmana que ve jugarà a Reus, doncs tampoc crec que vulgui arriscar a tenir una lesió pitjor.
0: Clar, mira, de fet ara veiem com parla amb el seu entrenador, no? Sobre el tema de la lesió. Entenc que està intentant valorar amb el seu entrenador què fer en aquest tercer set, però de moment sembla que continuarà. Situació molt favorable ara per Mariana Argiro Castriti.
1: Home, de fet... es dona els casos moltes vegades de jugadors que estan enrampats i que arriben a l'últim moment del partit mig enrampats sense pràcticament poder ni córrer perquè els hi venen rampes per totes bandes, però el jugador davant sent tanta pressió i de cop i volta el que està enrampat doncs comença a tirar que ja li és igual guanyar o perdre i amb més confiança, sense pensar-s'ho, sense por, i acaben capgirant el partit i guanyant. O sigui, això no se sap mai. El que passa és que és diferent que això et passi en un últim joc del partit que hagis de guanyar un tercer set.
0: A més, molta polèmica, no?, últimament, amb tot això de les rampes i de que no poden assistir els metges de les competicions si és per rampes, perquè està passant molt últimament i se'n parla molt.
1: Però això és el de sempre, no? O sigui, al final s'ha de regular i oferir o pensar en normes per intentar doncs que la gent que s'aprofita de les normes, doncs això, no? Que pugui dir que perquè m'estic explicant malament, però un jugador potser està cansat, diu que té rampes, i llavors doncs ve el fisio i li posa gel, li fa un massatge i tal, quan realment no és rampes, i això s'està aprofitant de la norma per perjudicar el jugador que està davant. Llavors, doncs, clar, a vegades ho penso, no?, amb les mascaretes, per exemple, quan va passar allò de la Covid, doncs,
0: ja me'n recordava.
1: Hi havia gent, doncs, que no es posava la mascareta, quan el sentit comú diu que si entres a un lloc amb gent, doncs has de posar. Per això van posar l'obligació de posar mascareta fins i tot sola a la muntanya, no?
0: Clar.
1: Doncs estan regulant per la gent que incompleix les normes. Doncs aquí, doncs, crec que és una mica semblant, no?
0: És una bona comparació que has fet ara. Sí que és cert que al final s'ha de posar límit, no? Perquè si no hi ha alguns que s'aprofiten de tot.
1: Hi ha vegades que realment un jugador està tenint rampes i com les regles s'han posat més estrictes, doncs tampoc se'l pot ajudar. Llavors, bueno, doncs, el de sempre, no?, que paguen, com és...
0: Justos por pecadores.
1: Justos por pecadores, no? M'agradaria saber-la en català, però no m'ha sortit.
0: Justos por pecadores, bueno, no doncs seria?
1: Traduït directament, sí.
0: Traduït directament seria així. Ara veiem l'equip de manteniment del Tennis Club Badalona com hidrata la pista, com reguen la pista.
1: No, i veiem tota l'organització d'aquesta setmana.
0: Ui, carrega els recuipilotes. Mira, s'ha refrescat un d'ells.
1: Sí, no ha posat cap paró, eh? I que bé, anava dient, no?, que la il·lusió que ha posat el club en l'organització del torneig, crec que era just ja no només organitzar un torneig masculí, sinó també per l'esport femení, hem de recolzar-lo, ens estan donant un grandíssim espectacle, i bé, doncs, destacar la feina tant del president com del director del torneig, Ricard Vila, Enric Lázaro, president, i fins i tot l'Ajuntament de Badalona, que sempre qualsevol cosa que es proposa, doncs, estan molt oberts a ajudar, i l'alcalde, el secretari, el regidor d'esports, o sigui, estem tots molt, molt contents amb com ha vingut la setmana.
0: Sí, justament veiem a la grada, el regidor d'esports Portillo de l'Ajuntament de Badalona. També veiem justament ara el Ricard Vila, codirector del torneig, i que ha estat al peu del ganó tota aquesta setmana. I per cert, recordar que durant tota aquesta setmana aquí al Tennis Club Badalona, doncs, hem tingut jugadores d'arreu del món, de la Xina, hem tingut jugadores dels Estats Units, gregues,
1: sí,
0: de tot arreu.
1: Un 60% de les jugadores de la prèvia i del quadre final eren de fora. És que això no ens hem d'oblidar que és un torneig internacional, un torneig on hi ha moltíssima gent que o almenys unes quantes jugadores en un futur pròxim estaran dins de les 100 millors jugadores del món, i això és una possibilitat de veure els inicis, no?, d'aquesta gent.
0: Sí, Itàlia, Ucraïna, Turquia, Xina, Alemanya, Grècia, Regne Unit, Argentina, fins i tot. Hem tingut jugadores d'arreu del món, i sobretot molt joves, no? Ara sí, comença aquest tercer set del partit amb servei per l'Ahi.
1: Sí, molt bé, li està obrint per la part dreta, ara se li ha escapat a la jugadora grega, es posa amb 15-0 la Ashley Lahi en aquest primer joc del tercer set, però la intenció de la grega és jugar també sobre la part dreta, que està patint, l'està fent patir.
0: Està patint, i veiem com sembla que se'n va cap a la dreta, va una mica coixa. Servei per Lahi. Pilota alta, ara de l'Estats Units, per agafar oxigen. I aprofita molt bé la jugadora grega, que ho celebra. 15 iguals.
1: Clar, estava veient la cara de l'Ashley quan l'altra jugadora ha fet el sí, i és una cara de resignació, perquè és que no tens possibilitat de fer res. I t'has de menjar el comentari d'ànims, no?
0: A més, molt més silenciosa l'Ahi, durant tot el partit. I ahir ho vèiem també a la semifinal, més discreta. Servei de l'Ahi, que se li queda aquest revés a la xarxa.
1: Sí, però segueix ben motivada, eh?
3: Sí.
1: O sigui, veient que només queda un set, doncs segueix creient, ha fet aquesta errada de revés i automàticament doncs, ha fet un comentari positiu, com dir, vinga, continuo provant.
0: De fet, s'ha girat automàticament per les pilotes, pel seu servei. Això és important en el tenis, no? Oblidar-se dels errors i mirar cap endavant.
1: Sí, és bàsic.
0: 15-30, sí, un altre revés que se li queda a la xarxa.
1: 15-40, s'ha quedat una mica massa lluny, potser, del bot de la pilota. I bé, sí, sembla que poquet a poquet li va guanyant terreny a jugadora grega.
0: Com aprofita aquesta pilota alta la jugadora dels Estats Units i aquest drive potent.
1: Sí, destacar la capacitat de patiment, no? I la lluita d'aquestes jugadores i en especial de l'americana que, tot i sentir dolor, doncs, segueix creient, segueix lluitant i corrent com pot.
0: Servei de l'ahí. Out. Segon servei.
1: Una jugadora fortíssima.
0: Intercanvi des de la línia de fons, les dues jugadores, i se li escapa la grega. 40 iguals, ho aconsegueix l'Ahi. Per cert, forta i 1,80 m, molt alta,
1: sí,
0: la jugadora dels Estats Units.
1: Clar, cada vegada jugadors i jugadores estan arribant a unes talles impressionants.
0: Sí, abans hi havia més jugadors, més baixets, no?
1: Sí,
0: ara cada vegada...
1: És que, fins i tot alguna vegada que ha anat en alguns tornejos es parlava dels xinesos, que normalment eren petits, però ara... coincideixo amb xinos, que és que el més baix fa 1,90 m,
0: sí, sí.
1: I tot està millorant.
0: Cobrant igual se li queda aquest drive paral·lel a la xarxa Ashley. Avantatge per Argiro Castrit, i escoltàvem ara el jutge de cadira.
1: Veiem com es pren el seu temps ara abans de secar, intentant recuperar una mica la respiració i el ritme cardíac.
0: Deixa d'ara d'Ashley. Arriba la jugadora grega.
1: Ui.
0: I entra. Ui, sí. Ui. Aquest passing de la jugadora dels Estats Units, que aconsegueix tornar a l'iguals.
1: Sí, molt bon, ha entrat per un palet aquí a aquesta dreta paral·lela, quan s'ha trobat allà al mig de la pista, la pilota als peus, s'ha apartat com ha pogut i sí.
0: I després del servei, no?, que ha entrat molt a pista la jugadora dels Estats Units per atacar directament a la jugadora grega. Iguals. Pilota tallada, puja a la xarxa i no arriba a aquest globus de la jugadora grega.
1: Ho havia fet força bé, no? Ha optat per aquesta dreta tallada d'aproximació a la red i aquest globo de dreta de la Mariana, doncs, ha sigut molt efectiu.
0: Veiem que ara la jugadora dels Estats Units està intentant sortir una mica de la línia de fons, no? En aquests últims punts. Avantatge Mariana, al Giro Castriti. Aconsegueix trencar-li el servei a la jugadora dels Estats Units, que li queda el drive a la xarxa.
1: Sí, poquet a poquet li va agafant terreny, no? Això és com dos atletes maratonians, que un corre a 20 km per hora i l'altre corre a 20 i mig, i poquet a poquet veiem que poc a poc li va agafant distància, i clar, quan porten 25 km li porta un quilòmetre d'avantatge, no? Doncs això és el que sembla que podria passar aquí, no? Tot i que l'Ashley està, doncs, lluitant i aguantant, ha tingut avantatge per ella, però al final la jugadora grega, doncs, s'ha apuntat, ha fet aquest passet endavant, 1-0, a veure com aconsegueix jugar aquest joc al servei, a veure si com ha fet durant la segona part del segon set, doncs se'ls aconsegueix apuntar perquè li anirà molt bé de cara a la consecució d'aquest títol.
0: Veiem que Ashley pràcticament n'hi ha begut aigua, en aquest canvi de pista. I escoltàvem ara la jugadora grega, Dale. Sí, donant-se ànims ella mateixa.
1: Una petita Nadal, veiem com va saltant, com va corrent, pràcticament va recollir les pilotes ella mateixa abans que li doni el recull pilotes.
0: Servei, Argiro Castriti, que va 1-0 per davant en el marcador d'aquest tercer set. Servei dins. Aquesta deixada, crida arriba.
1: Molt bona.
0: Molt bona. Ara Mariana.
1: Ha arribat la Mariana al límit, ha jugat creuat, pràcticament sobre els peus de l'Ashley, que se l'ha tret com ha pogut, i aquesta volea alta de revés, que l'ha deixat curteta creuada, no ha estat a l'abast de l'americana.
0: Semblant aquesta volea de Dani Mérida, que s'ha fet tan viral del US Open. Així que continuem aquí amb la gran final del Badalona Open. Servei d'Argiro Castriti.
1: Un sac obert. Juga sobre el mig i errada de l'americana a la red. 30-0 per la jugadora grega. S'ha d'estar com a la línia, no? Si et passes d'energia, tampoc et va bé perquè et precipites, però si estàs massa baix, doncs tampoc li dones prou intensitat a la pilota. Llavors és el balanç, no? L'equilibri aquest, que és el més difícil d'aconseguir.
0: Se li queda aquest revés a la xarxa. 30-15.
1: Sí, un petit dubte aquí en aquest cop de revés. Ha intentat tirar bastant recta, bastant pla endavant, una miqueta més d'alçada. És una jugadora que acostuma a jugar amb molt marge, tirant, és com si veiéssim el Nadal, no?, que tira sempre aquestes pilotes sobre el revés del rival, amb alçada. Doncs ella juga una mica d'aquesta manera també.
0: Servei Argiro Castriti. S'ha escapat, out, segon servei. 30-15. Ara diu sorry pel vent, se li ha desviat la pilota i torna a efectuar aquest primer servei, segon servei, perdona. Un altre revés que se li queda a la xarxa, es lamenta. Això que escoltem és que es dona cops a ella mateixa a la cama.
1: Les castanyes que es donen.
0: M'ha fet mal a mi tot,
1: Mare meva, sí. De fet, hi ha noies... És una diferència, també. Els nois s'enfaden trencant raquetes, trencant cadires, i les noies es peguen. O sigui, és algo molt curiós. No sé si és políticament correcte dir-ho això, però és així. O sigui,
0: sí.
1: Unes marques de la mà a la cama dreta, o sigui, a les cames de les noies, tremendes.
0: Sí, justament és un gest que també tenia la Ruth Roura, una de les semifinalistes d'aquesta competició, que també ho feia sovint, donar-se cops a la cuixa. 30 iguals, servei, segon servei d'Argiro Castriti.
1: Important aquest. Un piloteig llarguíssim, les dues saben la importància, estan jugant llarg, ataca una miqueta la Ashley, ara la grega està per darrere de la línia de fons. S'estan retorçant les dues jugadores fins que l'americana aconsegueix, fa una errada i li dona aquest punt de joc després d'aquest piloteig d'unes 10 pilotes de costat a costat, les dues jugadores amb moltíssima intensitat.
0: 40-30 per Argiro Castriti. Com ho celebra tot ara, Sap que aquest set ha de ser seu.
1: Sí, conscient de la importància d'aquest punt a punt. És una de les coses del tennis, no?, que el punteig, apuntar-se al 15-0, 15-iguals, 30-15, 40-15, ostres, es fa llarg i és un patiment, has d'estar ben calmat per poder seguir endavant. El primer servei se li escapa una miqueta per la línia lateral.
0: Segon servei d'Argiro Gastriti. Ui. Ai. Una mosca. Una mosca, un mosquit volador, no sé. No sé què és exactament. Segon servei. Dins.
1: Bona dreta paral·lela, li dona una miqueta d'avantatge.
0: Molt alta de l'estadounidenca. I smash des de pràcticament al fons de la pista. Ho celebra la jugadora grega. No sé si assenyalava el seu entrenador. Li ha dedicat.
1: Sí, sí, ho ha celebrat o li ha dit vés-te'n d'aquí. Vés-te'n d'aquí que ja guanyo. Ja no fa falta que m'ajudis més. No, molt bé, 2-0.
0: 2-0 ara per la jugadora grega.
1: Sí, al final... Clar, el que veiem, la lesió de la jugadora americana i el que li està costant tot i així guanyar els punts i els jocs a la Mariana és, bé, doncs només expressa la dificultat, no?, dels esports en general, que et porten al límit.
0: Servei de la hit. Tercer joc d'aquest tercer set de la final del Badalona Open. Segon servei de la hit. S'escapa ara la pilota dels Estats Units.
1: Gràcies a l'arrestada aquesta alta, profunda, no s'ha apartat prou l'Ashley i s'ha escapat per la línia de fons una altra vegada.
0: Servei ahí. 0-15. Out. Segon servei.
1: Una arrestada llarga, cop de dreta a l'americana, tira cap a dalt una altra vegada. Se li queda curta, no la pot aprofitar la jugadora grega. Segueixen les dues jugadores al fons de la pista. Cops molt alts.
0: I són les 12.
1: Aquesta curteta entra dintre la pista l'americana, et juga cap al revés, voleja creuat de manera fantàstica.
0: Boníssima. Bon punt ara de l'Ahi. Intercanvi intens. 15 iguals. Aquests restos profuns, no?, ara d'Argiro Gastriti, que dificulten una mica la cosa a l'Ahi.
1: Sí, des d'aquest segon set, el segon i el tercer, doncs pràcticament no recordo moltes errades de la grega. O sigui que això fa treballar... Moltíssim, veus? És el mal del comentarista. Que acabo de dir que falla molt i...
0: Error no forçat d'Argiro Gastriti. 30-15. Servei de l'Ahi. Bon paral·lel.
1: Es sorprèn amb aquesta defensa paral·lela, també.
0: Se li envia llarg al revés a la jugadora grega. 40-15.
1: I segueix lluitant l'americana, eh? No,
0: sí, sí.
1: No vol cedir. Com ha de ser, no? Això és l'emoció de l'esport. Això és fantàstic perquè veiem, independentment de que la jugadora americana estigui una mica lesionada, ens està donant un espectacle i una lluita que val la pena de veure.
0: Només esperem el que comentàvem abans, no?, que la lesió no vagi a més i que es recuperi aviat l'Ahi, perquè, com comentava el Joan, la setmana que ve va cap a Reus.
1: Però quan passa això, normalment ens intenta demanar que si la primera ronda comença, es fa entre dimarts i dimecres, ens intenta demanar que la posin dimecres.
0: Clar. Celebra ara Argiro Gastriti, 40-30. no aconsegueix aquest primer joc del set la jugadora dels Estats Units, encara 40-30. Servei de la Hi. Servei molt obert dels Estats Units.
1: Ui, ara ha entrat molt bé dintre.
0: Boníssima.
1: Amb el cop de dreta invertit, però ja no només cap a la dreta de la grega, sinó que a més ha tirat ben curtet, aconseguint un angle molt difícil.
0: 2-1 a favor d'Argiro Castriti, la jugadora dels Estats Units que aconsegueix el seu primer joc d'aquest tercer set de la final del Badalona Open, aquí des de la pista central del Tennis Club Badalona. Sembla que no li posarà fàcil la dels Estats Units a la jugadora grega, tot i aquestes molèsties que arrossega el seu genoll dret.
1: Sí, veiem que les campanes de l'església segueixen sonant,
0: no paren,
1: per celebrar aquest joc aconseguit per l'americana. I bé, doncs veiem la jugadora grega que segueix posant-se aquest gel pel cap, per la nuca, per totes bandes. Veiem si bé, intentar contrarrestar la calor d'aquest diumenge, no? Diumenge perfecte també per anar a la platja, i a la platja de Badalona, amb aquesta avinguda tan preciosa, amb el pont del petroli que m'agrada, bueno, m'agradarà una altra vegada.
0: No, sí, eh? sí, però sembla que ja està a prop, ara ja d'acabar-se aquest pont del petroli, que recordem que l'estan reconstruint una mica després del desastre del temporal Glòria.
1: I recordar que, perdona'm que t'he tallat,
0: No, tranquil.
1: El logo del torneig és el mico de la marca de Nis del Mono, que ja hi ha amb un banc a l'entrada de la sortida del pont del petroli, que representa la cara de Darwin, no? Quan
0: sí.
1: Els científics es reien de la seva teoria, doncs nosaltres, el club i l'organització del torneig ha recuperat aquesta figura, que li han posat una raqueta, i és el logo del torneig, que crec que està molt ben aconseguit.
0: Home, sens dubte, un dels icones de Badalona, el mono de l'anís del mono, i aquest pont del petroli, que forma part de l'skyline de la ciutat, i que recordem que fa anys el volien tirar a terra, però ara, mira, uns anys després es va aconseguir conservar, i ara és un dels icones també de la ciutat. Continua el tercer set aquí a la pista central del Tennis Club Badalona.

0: com es retorça la jugadora americana per seguir tirant les pilotes cap a dins.
1: I ho aconsegueix.
0: Una defensa ben alta que se li escapa al passadís de dobles de la grega. Veiem com està respirant, també amb dificultat després d'aquest piloteig tan llarg, la jugadora americana. Recordem que va aconseguir el títol a Logroño fa un parell de setmanes. I segurament és per això, no?, que va arrossegant una miqueta de molèsties en aquesta cama dreta.
1: 0-15, servei argirogastriti, ara sí. 15 iguals. 15-0. Servei argirogastriti, ai, que ens quedem sense sombrilla. No passa res. Servei dins.
0: Atac de la grega, l'americana es defensa amb un cop ben alt, ben llarg.
1: Que li dona temps, no? Ara sí, pilota alta que aprofita dels Estats Units.
0: Sí, la resistència de la jugadora grega sembla que està minvant una mica ara. Es veu l'americana bastant tranquil·la, perquè després d'haver perdut aquest segon set es veu que està tranquil·la, està en un mode així mig...
1: Estalvi d'energia, no?
0: Sí, una mica. D'energia, però està molt concentrada, ja ha trobat un equilibri molt bo entre atacar i no fallar. Sí, segueix aquí sense
1: segueix
0: fer
1: activa.
0: Molt soroll americana, tornant pilotes, i ara és la jugadora grega, no?, la que està sentint una miqueta la pressió

0: out. Joc Leahy, 2-2. Per cert, que ho comentàvem de la jugadora grega, però la jugadora nord-americana també, eh? És de la Pepperdine University. Així que dos casos molt semblats, de fet, amb dues jugadores tenen una llarga trajectòria en les competicions universitàries allà als Estats Units. Dos iguals.
1: Sí, moltes d'aquestes jugadores doncs, estudien durant l'any, a la temporada que no tenen que atendre a les classes, doncs, es dediquen a jugar tot l'estiu i intenten doncs, jugar el nombre de tornejos més alt que poden.
0: Ara té problemes Leahy en el servei, en el llançament de la pilota. Ara sí. Recordem, dos iguals, tercer set d'aquesta gran final del Badalona Open.
1: Està donant amb bona confiança ara l'americana.
0: Out!
1: Se li torna a escapar, es posa per davant en el marcador per primera vegada en aquest tercer set, encara que sigui només per un punt.
0: 15-0 a favor del Leahy. Recordem, dos iguals en aquest tercer set de la final del Badalona Open. Servei Leahy, que sembla que s'està recuperant a mesura que avança aquest tercer set. Out. Segon servei. El que comentava el Joan, que sembla que està trobant l'equilibri, no?, entre les molèsties i les seves possibilitats per aconseguir controlar la jugadora grega.
1: Molt bona, dreta invertida, molt llarga.
0: Ara pilota alta de defensa de la jugadora grega. Smash de Leahy. I la jugadora grega aconsegueix tornar-li l'smash. Ho celebra, ho escoltàvem aquí per Radio Ciutat de Badalona, com celebra aquest 15 iguals. Tornen igualadíssimes les dues jugadores en aquest tercer set.
1: Sí, té la capacitat, no?, la jugadora americana de fer aquest saque sense saltar i generar força. Igualment ha fet en aquest smash, una jugadora amb unes espatlles molt fortes, esquena molt musculada, però la grega, com seguim dient, no?, segueix intentant resistir, aguantar, mantenir el partit viu.
0: Pilota alta dels Estats Units.
1: Ah, i ha buscat aquí...
0: Intenta atacar-la.
1: La dreta invertida, sí, la dreta invertida.
0: Un cop que està utilitzant molt, no?, Leahy en aquest tercer set.
1: Clar, no es pot pretendre tampoc intentar les coses i que tot surti, però li ha donat bastant rendiment aquest cop.
0: Ara ja se li escapa pel passadís de dobles.
1: 15-30. Segueixen lluitant les dues jugadores per... posar-se per davant en aquest cinquè joc del tercer set. Sí, bona restada. Ara
0: celebra dificultat ara.
1: En el genoll de l'americana ha fet que no tingués prou potència per apartar-se, deixar pujar la pilota i donar-li. Gràcies també al cop de dreta creuat de la Mariana. I obre la pista per la part de la dreta, la torna a fer córrer cap a l'altra banda, la jugadora li torna a tirar paral·lel, la grega està dominant el punt, repeteix sobre la dreta, l'americana tira curt, però ara ha aconseguit un bon cop llarg i aquesta sembla que la falla, se li ha escapat. Sí, intentant sortir-se del domini de la jugadora grega.
0: 3 jocs a 2 ara per la jugadora grega Argiro Castriti, que ho celebrava amb aquests crits de victòria.
1: Sí, parlava de la resistència, no?, de la jugadora grega. Ha vist com se li tornava a pujar les barbes, no?, la jugadora americana. 2-2, ha començat a patir. I ahir vaig veure una pel·lícula.
0: Quina?
1: Los Cañones de Navarone. Era una pel·lícula de... Ho he mirat ara, perquè no ho sabia, del 1960.
0: No ho diguis, pensa que és la ràdio, ningú sap que està llegint la xuleta.
1: Bueno, una estada. El fet és que la vaig veure i tracta de la resistència grega contra els nazis.

0: 1916, no?, a la Segona Guerra Mundial. Hi havia uns canyons situats a una illa, que és la illa de Navarón, que els nazis havien posat per controlar una mica el trànsit marítim, no?, que hi havia vaixells que passaven per allà sovint dels aliats, i clar, estic aquí els actors, no?, David Niven, Gregory Peck, Anthony Quinn, i res, doncs m'agrada fer la comparació, no?, perquè la jugadora grega està exercint una resistència, al final aconsegueixen els actors de la pel·lícula, doncs, destruir aquests canons. Doncs anem a veure si la grega destrueix el canó no d'una fascista.
1: Exacte, per sort.
0: És americana.
1: Encara sí, sí, t'anava a dir.
0: Podria posar-ho en dubte, però bueno, no ens ficarem en aquests embolats. Però bé, bueno, la resistència tant d'una com l'altra, que els americans també han ajudat moltes vegades, també a la Segona i a la Primera Guerra i a tot. Llavors, bé, no ens ficarem aquests problemes ara.
1: 3-2 ara a favor de la jugadora grega, que està al servei. Primer servei d'Argiro Castriti. Xoc important per la grega i per l'estadounidenca, evidentment. Aquests cops alts de la grega.
0: Uf. Bona defensa una altra vegada. Ben llarga, ara li obre per la part del revés.
1: Que entra
0: queda
1: pista.
0: Curta, repeteix. Repeteix, podia, potser millor l'he canviat, perquè li ha repetit i ja s'ha fet la pista petita i ja no hi havia espai on fer mal i se li ha escapat per uns centímetres.
1: 0-15. Comença aquest joc, Lahi per davant en el marcador. Vamos, vamos, es diu la jugadora grega ella mateixa.
0: S'anima en totes les llengües, perquè amb el seu entrenador sembla que parla italià. Després diu vamos, diu come on, diu dai, diu haide, també.
1: Segon servei, Argiro Castriti. Aquest, queda la xarxa.
0: Sí, s'ha aixecat una mica abans d'hora. Sí, ha aixecat les cames, ha desfet la flexió i s'ha trobat a dalt i el braç ja no ha pogut aixecar-lo per sobre l'espatlla dreta.
1: 0-30. Per davant, Lahi en aquest joc del partit.
0: Sí, no està d'acord la grega.
1: No està d'acord.
0: Sembla que ho accepta i es torna a posar per fer aquest segon servei.
1: Segon servei, 0-30.
0: Sí, baixa l'àrbit per veure si estava... Sí, sembla que s'ha escapat per una miqueta aquest servei per la línia de fons aquí del quadre de saque.
1: Doble falta. La Mariana Argiro Castriti.
0: I tornem a la tònica dels breaks. Ningú aconsegueix posar-se per davant amb el servei.
1: Love 14, pilota de break per la jugadora dels Estats Units. Aquest primer servei que queda a la xarxa. Segon servei de la grega. Aquesta pilota que toca xarxa de manera Argiro Castriti i...
0: Passat, ha tocat la reta, aquesta dreta paral·lela, però en lloc de caure cap a dins ha caigut per la línia del passadís de dobles.
1: I no ha aconseguit capgirar el marcador aquest joc. 3 iguals. Aquest tercer set, que sembla que també s'allargarà. Cap de les dues jugadores vol deixar passar l'oportunitat de guanyar aquesta primera edició del Badalona Open, de la competició ITF W15. Primera competició internacional de tennis femenina que acull la ciutat de Badalona, i estem d'enhorabona per aquesta fita. 3 iguals, servei de l'Agi.
0: S'ha de dir que la jugadora americana està molt més encertada ara també, ja no està fallant tant ni cometent tantes errades com el segon set, i això fa que les coses per la jugadora que teòricament està físicament sana, doncs li estigui costant molt més.
1: 0-15. Servei de l'Agi.
0: Necessita tirar una mica més d'energia la Mariana. I la segueix fent córrer, es defensa ben alta.
1: Entra pista, la grega.
0: És que se li queda la xarxa.
1: I... un clàssic, eh?
0: Es lamenta. Però quina bona actitud té, perquè un punt important com era aquest, després de l'errada, automàticament ha adoptat un moment i ha aixecat el cap, i res,
1: a continuar.
0: A demanar dues pilotes més.
1: Això ho acostumem a veure molt, eh? Quan sembla que ja ho tens, aixeques la raqueta per l'smash i queda la xarxa.
0: Tenia bona energia les dues jugadores, Gonzalena i l'errada de l'americana.
1: 15-30. Servei de l'Agi. 3 iguals en el marcador en aquest tercer set. Come on. Es diu Argiro Castriti. Vol fer-se també amb aquest joc. Queda la xarxa, aquest primer servei de l'Agi. Segon servei. Torna a llançar-se la pilota per aquest segon servei.
0: S'ha apartat de dreta l'americà i la grega.
1: I aconsegueix aquest error dels Estats Units.
0: Sí, torna a tenir dues pilotes de break. La jugadora grega per posar-se 4-3 en aquest tercer set, amb constant comunicació amb el seu entrenador.
1: Servei de l'Agi.
0: Escapa aquesta arrestada. Segueix tenint una oportunitat.
1: Tipa.
0: Això no ho hem entès.
1: Come on. Bé, servei de l'Agi. 30-40.
0: Ui, bon angle. I torna l'angle curtet. Era en paral·lel i ara la deixada. Cop curt.
1: La deixa passar i ho ha fet bé. Veiem que la jugadora grega es posa de mala boca.
0: Sí, veiem que mira cap a dalt, com buscant el Monte Olimpo, a veure si hi ha algun oracle, no?, que li pot pronosticar o donar bons auguris. Però aquí se'ls haurà de guanyar, em sembla.
1: Desaprofita l'oportunitat de trencar-li el servei la jugadora grega dels Estats Units. 40 iguals. 3 iguals en el tercer set.
0: Ui, que bona aquesta dreta paral·lela.
1: Boníssima.
0: 40 iguals de l'americana.
1: Avantatge de l'americana, que té l'oportunitat de posar-se per davant en jocs per primera vegada en aquest tercer set, aquí a la final del Badalona Open. Avantatge Lahi, al servei.
0: Em sembla que la jugadora grega, la Mariana, ha demanat fisio per aquest pròxim canvi. S'estava assenyalant el quàdriceps esquerre, crec.
1: Aquestes pilotes tallades que queden molt baixes. I com aprofita ara la dels Estats Units. Cop guanyador. I aconsegueix aquest quart joc del tercer set la jugadora dels Estats Units. 4-2 per davant en el marcador de jocs per primera vegada en aquest tercer set.
0: Doncs el partit que s'està posant força interessant, eh? Perquè veient com anava el segon, no semblava que l'americana sigui capaç de aixecar-se una altra vegada, però està en un punt mental i físic fantàstic una altra vegada. Sembla que ja s'ha oblidat de les molèsties del genoll, ja busca la manera, i ara és la jugadora grega la que ha demanat fisioterapeuta. Com hem dit, s'assenyalava el quàdriceps. No sé si tindrà un inici de rampes, que no m'estranyaria amb aquesta calor i dues hores i mitja ja de partit en aquest diumenge calorós. Sembla que s'assenyala a l'isquio, també la part de darrere de la cama. El paper del fisio, no? Tan important i buscant la manera, veiem com li està intentant estirar l'isquio tibial.
1: Concretament 2 hores i 16 minuts de partit que portem. Aquí a la pista central, pista 10 del Tennis Club Badalona, en una setmana de molt nivell de tennis aquí a les instal·lacions badalonines, perdoneu, i avui amb aquesta gran final de la primera edició del Badalona Open femení. Parla Argiro Castriti amb el fisio.
0: Sí, un cop normalment es diagnostica el que li succeeix a la jugadora, doncs a partir d'aquell moment tenen 3 minuts de tractament.
1: Això és interessant saber. Fins que no es diagnostica i no saps quin tractament requereix, no inicia aquest compte enrere, no? Per
0: mateix,
1: continuar jugant.
0: Això mateix. Llavors, a partir d'aquest canvi, si la jugadora necessités més vegades l'atenció del fisioterapeuta, llavors doncs s'hauria de limitar al minut que hi ha de canvi de camp.
1: Sí, que és el que hem vist en el cas de la Lahi, que ha necessitat una altra intervenció del fisioterapeuta. I ara escoltem el jutge de cadira, com ho anuncia als espectadors aquí del Tennis Club.
0: Tractament mèdic, clar, jo és el que passa, no? Sempre la gent acostuma a pensar malament, però ara no sé si veient que la jugadora americana doncs està en el seu punt òptim ja de cara a conquerir aquest partit, doncs ara és l'altra jugadora la que ens crea el dubte, que segurament no, però que li talla el ritme.
1: Mai ho sabrem, però sí.
0: És el dubte, no?, de sempre, dels toilet breaks aquests, que quan s'acaba el set, doncs una jugadora o jugador se'n van al lavabo i depèn de la distància on estigui al lavabo, però es poden passar 5 minuts, 10 minuts, i això jo, sincerament, no ho acabo de veure just, perquè un ha d'afrontar i no ho trobo elegant, no?, perquè no sé, de cada 10 vegades que un jugador demana el toilet break aquest, la parada aquesta per anar al lavabo, quantes vegades és realment necessari anar al lavabo? Jo, sincerament, no havia anat mai a cap...
1: En tota la teva carrera,
0: eh? Al lavabo, mai, o sigui, per necessitat. I he jugat partits a 5 sets i tal. No ho recordo. Llavors, clar, ara es veu que tothom va al lavabo després de perdre, sobretot després de perdre.
1: Sobretot això, eh?
0: Sí. Que guanya no vol
1: anar. Tothom li agafa el pipi aquest de la derrota.
0: Ostres, no ho trobo èticament correcte.
1: Sí, de fet, ara veiem com atén el fisio a la jugadora grega i veiem que l'Aji està fent com moviments d'estirament.
0: Que potser ara agafarà l'Aji i agafarà 3 minuts més. I ja nosaltres tindrem temps de fer un aperitiu,
1: sí,
0: aquí, que no ens estaria malament, uns barbaretxos.
1: Exacte.
0: Una miqueta de calissai.
1: Però veiem que aprofita també la jugadora dels Estats Units per estirar.
0: Perquè és que et talla molt el ritme, és que és molt perjudicial, no? Quan una jugadora se'n va 5 o 8 minuts al lavabo i l'altra jugadora Està, si comet l'error de quedar-se asseguda, o sigui, quan t'aixeques és com si haguessis de tornar a començar. I el tennis és un esport de sensacions. Veiem com fa molt bé la jugadora americana d'allà aixecar-se, encara que tingui un o dos minuts més encara de tractament, d'activar-se, perquè és que si no aquest genoll li cristal·litzarà al final els tendons.
1: Sí, i a més és el que comentàvem, que Ashley ha intentat sempre fer les mínimes pauses possibles, sempre s'ha aixecat molt ràpid simplement per beure aigua i poc més, perquè entenem que no vol que se li refredi el genoll dret, que el porta tot embenat, i no li interessa ara aquest parón de partit a la jugada dels Estats Units. Veiem ara que Argiro Castriti ja acaba amb aquest tractament del fisioterapeuta.
0: I ara hauria d'anar molt de compte, perquè veiem que s'està traient la crema del genoll. Com li entri una mica de crema a la mà, veiem com li ha donat un parell de gasses per eliminar l'excés de crema, però si la crema li va a la mà, la raqueta se li escaparà de la mà amb una facilitat, o sigui que... és que s'ha d'anar molt de compte amb tot el que es fa dintre d'una pista de tennis.
1: Són detalls que les persones que no estem acostumades a competir no els sabem, eh?
0: Clar, tens d'estar preparant-te perfectament, t'aixeques a l'hora, menges, esmorzes, escalfes, no sé què, et cau una mica de crema al braç i no pots jugar, hòstia, a la mà.
1: 4-2. Servei d'Argiro Castriti. Per davant en el marcador, Ashley Lahey. Per primera vegada en aquest tercer set. Segon servei de la grega. Se li escapa.
0: Ha volgut apretar després d'aquest cop de revés creuat de la grega, canviar paral·lel. No és fàcil perquè hi ha menys espai per poder tirar la pilota. Se li ha escapat. 15-0.
1: 15-0. Servei de la jugadora grega. Queda la xarxa. Segon servei. 2 hores 22 minuts de partit.
0: Ah, ostres, em pensava que s'escapava aquesta dreta tan forta, que ha intentat apretar molt i ha tocat línia pràcticament per fora per la part exterior de la línia.
1: Servei Argiro Castriti. Si no vaig errat, 15 iguals.
0: Sí.
1: Un altre joc important per les dues jugadores.
0: Bon servei sobre el revés de la jugadora americana. Fins i tot ha botat tallat i baixet. Queda impossibilitat a la jugadora a l'arrestada per ficar aquella pilota a dins.
1: 30-15. Out. Fold. Segon servei. Argiro Castriti.
0: Apretant la dreta a l'americana.
1: La dreta invertida que tant li agrada.
0: Se li escapa ara. Sí, es pregunten mútuament, no? Això està bé.
1: No sé si em fiaria, eh?
0: No? Sí, jo no me'n fiaria, la veritat. No te'n refis.
1: Que en el món del tennis intenta ser legal, no?
0: Bueno. No.
1: Ens trobem de tot.
0: O sigui, això és un reflex de la vida normal, també. Saps? Llavors, doncs hi ha gent que sí i gent que no.
1: De totes formes, ja recordem que tenim aquí el jutge de cadira, Màxim La Rosa, que revisa totes les decisions i les verifica.
0: Bon canvi sobre la dreta de l'americana. Segueix fent córrer i aquest globo quedarà curtet i se'n va fora.
1: 4 iguals. Més igualat impossible. tercer set de la final del Badalona Open femení aquí al Tenis Club Badalona. 4-4.
0: Un tie-break o què?
1: No sé.
0: Bueno, ja que estem, ja per fer una miqueta més emocionant, ja...
1: Sí. Home, als amants del tenis ens agrada, no?, que arribi aquesta emoció fins al final del partit. Segurament a les jugadores no els hi agrada, però...
0: Recordem que fa unes quantes dècades ja no existia el tie-break i hi havia partits de gran slam o partits de 5 sets que el primer set ja era 22-20 i, clar, veient que encara en tenien que guanyar dos, o sigui, s'eternitzaven els partits.
1: Per això hi ha... el rècord, no?, de partit més llarg, no? Ara no recordo quan és exactament, però es va jugar durant diversos dies.
0: Sí, sí, va haver-hi un Wimbledon on John Isner va jugar contra un jugador francès, que ara no recordo el nom, que van quedar com 68...
1: Una barbaritat.
0: 66, al 5-7. Sí, perquè, clar, Wimbledon, recordem que el servei és molt efectiu, llavors, ostres, doncs és difícil que et facin el break. Així que va durar, ningú aconseguia trencar el servei.
1: Estava buscant la informació.
0: John Isner i el francès...
1: John Isner i Nicolas Mahut.
0: Nicolas Mahut, sí, això mateix.
1: Wimbledon 2010, 11 hores, 6 minuts i 23 segons.
0: I com va ser el 5-7, ho posa, o hi pots trobar o què?
1: 70-68.
0: Sí, sí.
1: Duríssim.
0: I la pressió d'aguantar el servei tantes vegades.
1: De fet, el que comentaves dels serveis, 113 aces d'Isner i Mahut 103, 216 aces en un sol partit.
0: I això és un partit de veritat, o sigui, no és que fos que està arreglat, no és que, perquè algunes vegades amb alguns rècords així antics la gent pot pensar que, bueno, que abans no era així, no, era partit professional com els que juguen ara.
1: I aprofitant el moment d'anècdota, el marcador electrònic oficial de la pista de Wimbledon va deixar de funcionar perquè no arribava tanta puntuació. Imagina't. No serà el cas avui, el Tennis Club Badalona. Com a molt, al tie-break arribarem. 4 iguals, tercer set. Igualadíssim. Aquesta final entre Mariana Argiro Castriti i l'americana Ashley Lahey. Per cert, no sé si ho hem recordat en algun moment, però Argiro Castriti, que era cap de sèrie número 6 de la competició i que va aconseguir ahir a la semifinal superar la cap de sèrie número 1, la italiana Laura Mayer. Joc de Lahey. 5 jocs a 4.
0: Amb una posició molt avantatjosa ara la jugadora americana, havent-se apuntat aquest servei últim, que clar, com estem veient que el percentatge de vegades que es fan break és més alt, ara la responsabilitat de la jugadora grega és molt alta, llavors això pot fer que cometi algunes imprecisions que li puguin donar directament ja al partit a l'Ashley.
1: El que es diu, no?, que ara la paella pel mànec la té l'Ehi, l'Ashley. Així que sentirà aquesta pressió la jugadora grega amb aquest 5-4 a favor de la jugadora dels Estats Units, l'Ehi, que veient. Sembla que s'està anteposant les seves molèsties en el genoll dret.
0: Sí, veient que la jugadora ha tingut un temps mirant el fisioterapeuta, no sé si estarà realment una mica... Amb problemes amb aquella cama esquerra i pot ser que hagi fet que arribi un pèl tard a les pilotes, que falli alguna més i bueno, no sé,
1: els petits detalls com comentava abans amb el Joan Balcells del tenis.
0: Sí, és cert que està una mica menys intensa, veiem com normalment sortia amb molta força i ara s'intenta activar una altra vegada, però clar, han passat 2 hores i mitja pràcticament i és difícil mantenir l'activitat, no?, i la intensitat, però la veig una mica més baixa. I ara l'altra jugadora, la que està a la restada, doncs evidentment concentradíssima, com ja porta més d'una hora, doncs amb una actitud impressionant.
1: Pot ser el seu moment, pot ser el moment d'Ashley Lahey. Servei d'Argiro Castriti. Dins. Arriba la jugadora grega, que respira.
0: Bon angle obert de dreta, pilota curta, tira paral·lela, molt bona, segueix dominant, sobre el revés puja la red, i la volea
1: a la xarxa.
0: Sí. Sí, sí, això fa que s'ho pensi, veiem cara de circumstàncies, el cap cot, mirant al terra, agafa la pilota, es toca la gorra, la visera, però bé, si intenta recuperar-se, torna a motivar, torna a mirar l'entrenador.
1: 0-15, servei d'Argiro Castriti.
0: Un servei sobre el revés, resposta llarguíssima. 0-30.
1: Out.
0: La resposta de l'americana ha sigut impressionant, perquè el saque de la Mariana havia sigut bo, havia obert pista.
1: No havia donat temps a Mariana a agafar espai per aquest resto tan profund. I 0-30.
0: Poc ens ho pensàvem, que estaríem a aquestes alçades de partit amb 5-4 de l'Ashley i 0-30.
1: Jo crec que ni ella mateixa s'ho pensava, després d'aquestes molèsties del genoll dret. Out.
0: Segon servei.
1: Argiro Castriti. Situació delicada per la jugadora grega.
0: Ui, se li torna a escapar.
1: Out.
0: Ostres.
1: 0-40, perdó.
0: Ostres, que ràpid ha passat tot. Sí, ha estat competint, molt competitiva, lluitant fins a aquest 4-3, 4-4, i de cop i volta es troba amb 3 match balls a baix.
1: 3 match balls.
0: I 3 pilotes de partit.
1: Veurem, servei Argiro Castriti. En el moment més delicat del partit.
0: La celebració de l'americana, en el cas de guanyar,
1: queda la xarxa.
0: Serà intensa, perquè ha fet un grandíssim esforç.
1: Segon servei.
0: I se li escapa
1: el partit. Se li escapa el partit i ja tenim guanyadora de la primera edició de l'ITF W15 Badalona Open aquí al Tennis Club Badalona. Ashley Lahey dels Estats Units aconsegueix aquest tercer set 2-1 per davant de Mariana Argiro Castriti. Amb aquestes molèsties de la jugadora dels Estats Units des de l'inici pràcticament del partit al genoll dret, recordem que ja les arrossegava de les semifinals del dia anterior, i ara sí aconsegueix aquest primer títol del Badalona Open femení, la primera competició internacional femenina que acull la ciutat de Badalona. Tenim guanyadora, Ashley Lahey. Que poc ens ho pensàvem, aquest tercer set, Joan.
0: La veritat és que és una sorpresa, no? Jo no m'ho esperava, sincerament, perquè veient com...
1: Quina fortalesa.
0: Com venia el partit passant, o sigui, no, clar, veiem ara la jugadora grega que està plorant, em fa l'efecte, sí. Se li ha quedat una cara, perquè, o sigui, estava tot normal, tot molt bé, fins que de cop i volta
1: se t'ha escapat
0: en 2 minuts, i bueno, bé, molt maca la jugadora americana saludant al públic i d'una manera molt, molt carinyosa, no? Saludant el seu entrenador també, però increïble, grandíssima feina per l'americana, i bé, molt esforç, saber estar a la pista, que m'ha sorprès gratament, i res, la jugadora grega, doncs, que segueixi, perquè ho ha fet molt bé aquesta setmana, i encara que se l'hagi escapat aquest partit, això no vol dir res, ara estarà tristeta una estona i...
1: Però li durarà poc, perquè ja estarà competint en res.
0: I a seguir lluitant, perquè això és un camí llarg, i res, són molt fortes aquestes jugadores joves, amb moltes ganes, i endavant.
1: Ara preparant aquesta entrega de premis, Joan, crec que t'hem de deixar marxar. Moltíssimes gràcies un altre cop per participar aquí a la retransmissió de Radio Ciutat de Badalona. És tot un luxe escoltar els teus comentaris i escoltar com narres el partit, així que ens retrobem al M25, no?, del Badalona, Audax Badalona Open.
0: Això mateix, aquí estarem, m'ho passo molt bé comentant amb tu, així que res, gràcies a vosaltres.
1: Moltíssimes gràcies, Joan, i enhorabona per la part que et toca com a codirector de la competició. Ara fem una petita pausa mentre preparen l'entrega de premis aquí a la pista central del Tennis Club Badalona, i ens retrobem en un minut.
2: Viu en directe la final del primer torneig internacional femení de la història de la ciutat des del Tennis Club Badalona.
3: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
4: Quan Badalona es desperta, nosaltres ja hi som. Soc l'Àlex Isó i a partir del 7 de setembre t'espero cada dia de 8 a 12 al Badalona Matí. Una nova mirada a l'actualitat, noves seccions i moltes ganes d'explicar-te tot el que passa a la ciutat i els seus barris. Comencem nova temporada parlant amb l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, però volem que tu també hi siguis. A partir de les 10 del matí, participa en directe trucant al 93 395 4004 o envia'ns el teu WhatsApp o missatge de veu al 689 816 373. Badalona Matí, el despertador de la ciutat.
5: Aquest dimecres, la Lliga Catalana de Bàsquet a Ràdio Ciutat. A 6:45 del vespre i des de Tarragona, Joventut Badalona i Opos Lleida. I el mateix dimecres i de manera simultània, Copa Federació de Futbol. A 8:00 del vespre i des de la zona esportiva de Can Cabanyes, Club de Futbol Badalona, Sestao River Club.
6: Segueix el teu equip a Ràdio Ciutat de Badalona.
7: Vols aprendre català o millorar-ne el nivell?
8: Apunta't als cursos del Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià. Truca al 93 398 46 30 o entra a cpnl.cat/Badalona.
7: Sol·licita una prova de nivell abans dels dies d'inscripció i inscriu-te del 14 al 21 de setembre. Consulta les dates concretes segons el teu nivell.
8: Fem créixer el català.
9: Temperatura a Badalona...
10: 31 graus. Aquí, Badalona. Aquí.

0: Viu en directe la final del primer torneig internacional femení de la història de la ciutat des del Tennis Club Badalona.
1: Sí. Ja tornem a ser aquí a la pista central al Tennis Club Badalona, on Ricard Vila, codirector del torneig Badalona Open, ja està iniciant aquesta entrega de premis. Escoltem.
2: El meu company a l'àrea de tennis i membre de la Junta, el senyor José Luis López, i el meu company i codirector del torneig Badalona Open, el senyor Joan Balcells. Sisplau, un aplaudiment per tots ells.
1: Aquest fort aplaudiment després de les presentacions de Ricard Vila.
2: Sisplau, per l'equip de recull pilotes que hem tingut tan excel·lent, que són els nostres nois de l'escola de tennis de competició.
1: El que comentàvem, els recull pilotes, que no els tenen totes aquestes competicions d'aquest nivell, i aquí al Tennis Club sí que els tenim. Fort aplaudiment per ells.
2: El director de l'escola de tennis, que els ha instruït superbé perquè poguéssim cobrir tant les dues semifinals com aquesta final. Entreguem primer de tot, sisplau, un petit detall a qui ha sigut a l'Empire d'aquesta final de l'Open a Badalona 2026. El senyor Màxim La Rosa, sisplau, entrega el premi José Luis López.
1: Màxim de La Rosa recollint aquest premi com a jutge de taula d'aquesta gran final de la primera edició del Badalona Open femení. Ara es fan la fotografia, fort aplaudiment per tota la gent de la grada. El jutge Màxim, que també ha estat durant tota la setmana.
2: Repeteix per segona vegada aquí en el club com a supervisor de l'ITF. És un autèntic plaer treballar amb ell i esperem que per molts anys sigui així. Senyor Eduard Pedro, sisplau. Entrega el premi al president del Tennis Club Badalona, el senyor Enric Lázaro.
1: Aquest premi per Eduard Pairó, que és el supervisor del torneig de l'ITF, que ja ha estat aquí present també a l'M25, a Audax Badalona Open. Fort aplaudiment per l'Eduard Pairó.
2: M'agradaria, abans d'entregar els trofeus, fer cedir la paraula un momentet al meu company, el codirector, el senyor Joan Balcells, senzillament pues, perquè treballar amb ell pues, és una persona que és un autèntic plaer tenir-la sempre al costat i per un altre cantó s'aprèn moltíssim cada dia i res, li cedeixo la paraula amb ell.
3: Moltes gràcies, Ricard.
1: Ricard Vila, que cedeix la paraula a Joan Balcells, com comentava.
3: Crec que, bueno, abans de res, crec que ha sigut una setmana fantàstica. Agrair evidentment a l'Ajuntament de Badalona tot el suport, ja no només en aquest torneig femení com també en el masculí. Crec que tots ho fem amb moltíssima il·lusió. President, Ricard, crec que feu una tasca que és molt important perquè Badalona sigui un referent mundial, perquè això no hem d'oblidar que és un torneig internacional. Venen moltes noies que segueixen jugant cada setmana en un país diferent i crec que posar a Badalona o seguir posant Badalona en el mapa esportiu, que és, crec que és molt maco. I en un dia com avui doncs, hem tingut la fortuna de veure un partit excel·lent, tant l'esforç d'una jugadora com la de l'altra, veient com aquests altibaixos amb la lesió que era evident del mal al genoll de la Ashley, la lluita per intentar treure el partit endavant també de la Mariana. Crec que és un exemple per la societat. Al final semblen paraules molt potser massa grans, no? però crec que aquestes noies són un exemple perquè totes estan estudiant. És un plaer saber que estan fent l'esforç també acadèmicament a les dues de la universitat, també entrenen com intenten ser professionals i bé, doncs això és potser el resultat de les idees del president, de les idees de tota la junta esportiva, que fa que tinguem aquesta atmosfera tan maca. I en un dia així, amb aquestes vistes tan maques de Badalona, que pràcticament es veu el pont del petroli, que prop i aviat jo crec que tindrem recuperat, que tenim ganes de passejar-hi i tenim ganes de veure més tenis. Llavors, Gràcies a tothom i només volia compartir això amb vosaltres.
1: Aquestes paraules de Joan Balcells, codirector del torneig, també entrenador de Wii Tennis Barcelona.
2: Cedim la paraula al senyor professional. Lázaro, president del Tennis Club Badalona.
1: Ara torn, com deia Ricard Vila, d'Enric Lázaro, president del Tennis Club Badalona.
4: Agrair-vos de veritat pues la vostra presència aquí, perquè la vostra presència és el suport que a nosaltres ens arriba i diguéssim aquesta empenta que es doneu a continuar doncs sent doncs seguint mantenint el Tennis Club Badalona diguéssim a màxim nivell, eh? Nosaltres som un club modest però un club que aspira a que Badalona estigui en el mapa tenístic mundial i, no, i això és per nosaltres irrenunciable. Gràcies per haver aguantat aquesta calorada que d'allò, això té un mèrit especial. Gràcies sobretot als nanos que l'han aguantat amb una disciplina fèrrea. Gràcies també a les jugadores perquè ens han fet gaudir de, jo crec, i m'atreviria a dir-ho, la millor final de l'última etapa, les que hem pogut compartir, i em direu, bueno, clar, que és la primera que es fa. No, m'estic referint a la millor final de totes les que portem. Crec que ha estat una final feta per noies on realment es mereix ser el títol de la millor final. Així que moltíssimes gràcies a tot i res, ens veiem l'any que ve perquè aquesta idea hem de consolidar-la. Crec que val la pena per l'esport, pel tennis, sigui masculí o sigui femení, que apostem per tennis al nivell aquí a casa, al nostre club. Moltes gràcies a tots.
1: Doncs aquestes paraules d'Enric Lázaro, president del Tennis Club Badalona, que diu que ha arribat per quedar-se aquest Badalona Open femení.
2: Alcalde de l'Ajuntament de Badalona, la senyora Rosa de l'Amo.
5: Molt bé, doncs moltes gràcies a tots, president, regidor d'Esports, codirectors del torneig, tots els nanos que han participat, les jugadores, però sobretot a nosaltres des de l'Ajuntament només podem donar les gràcies al club, perquè al final ho ha dit molt bé el president, la importància de posar Badalona en el mapa tenístic es fa conjuntament amb un club com el vostre, que és veritat que de 3 anys aquí doncs ha fet un canvi molt espectacular i està treballant de valent perquè així sigui i sobretot perquè crec que des de l'Ajuntament també fem aquest esforç per estar al vostre costat. Cada vegada que em truca el Ricard sé que m'ha de demanar alguna cosa, però així ho fem. Perquè si anem de demà, jo crec que tornejos com aquest són tot un èxit i és veritat que donen a conèixer Badalona, que és una ciutat d'esport, a vegades coneix per altres esports, però és una ciutat de tenis. Així que donar-vos les gràcies, felicitar-vos, animar-vos i asseure ja la propera setmana per pensar en l'any que ve com ho fem, com ho millorem i com fem que transcendeixi molt més encara aquest torneig. Així que moltes felicitats.
2: I ara entreguem els premis al runner-up del 2026 de l'Open Badalona. És per la jugadora grega Mariana Argyrokastrini. Entrega el premi al Joan Balcells, el director de l'Open.
1: Aquest premi que entreguen a Mariana Argyrokastrini en segon lloc en aquesta primera edició del Badalona Open. Es fa la fotografia amb Ricard Vila i Joan Balcells, els dos directors del Badalona Open, i ara una fotografia ella sola amb aquest premi. El que comentava el Joan, el mono Denis del mono amb una raqueta de tenis.
2: I la guanyadora, and the winner of Badalona Open 2026, la nord-americana, Ashley Leahy.
1: I ara sí, fort aplaudiment per Ashley Leahy, guanyadora d'aquesta primera edició. Aquesta fotografia amb Rosa de l'Amo, tercera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Badalona, entregant el premi a la guanyadora d'aquesta primera edició del torneig internacional femení, que arriba per quedar-se aquí a la ciutat de Badalona, el Tennis Club Badalona, i tota la pista central aplaudint Ashley Lahi, que tot i les molèsties que arrossegava el genoll dret, ha aconseguit posar-se per sobre de la jugadora grega. Ara la fotografia de les dues finalistes. Gran partit, que deia Enric Lázaro, també president del Tennis Club Badalona, dels millors partits que hem vist en una final aquí internacional al Tennis Club Badalona. Tres sets, molt ajustat fins a l'últim moment. I ara fotografia de grup a tots els membres de l'organització, ajuntament, consistori, jugadores, i fort aplaudiment per elles. Doncs bé, feta aquesta entrega de premis, només ens falta donar-vos les gràcies a tots els oients de Radio Ciutat de Badalona per seguir en directe aquesta gran final de l'ITF W15 Badalona Open, aquí en directe per Radio Ciutat de Badalona, des de la pista central del Tennis Club Badalona. Escoltem, Ashley Lahi,
6: organizar todo fue
1: guanyadora, que parlarà.
6: Increíble. La verdad es que en los 15 miles nunca sabemos cómo van a estar, y aquí nos tratamos como súper, súper bien. Gracias a los niños por todo hoy, los árbitros, el director, el supervisor. Y muchísimas gracias a ustedes por viniendo. Es un placer jugar con gente. Y sí, necesité hoy el apoyo de todo y me ayudó mucho. Bueno, gracias por todo.
1: Aquest petit discurs de la guanyadora Ashley Lahi.
6: Hi everyone. I don't speak Spanish, so this has to be done in English, but thank you for this wonderful tournament, everyone. Thank you to the director, to the supervisor, to everyone who made it possible, to the ball kids. It was a very nice experience. Congrats, of course, to Ashley. And yeah, it was a very well done tournament, a great experience, even though I came up a little bit short today, but hopefully I can see you guys next year.
1: Sobretot, Ashley Lahi ha destacat com tracten aquí el Tennis Club Badalona a les jugadores, perquè és el que comentava, que no tots els 15.000 els tornejos d'aquesta categoria doncs troben tantes facilitats com les que donen aquí al Tennis Club Badalona. Ara sí, photo finish, el que deia, agrair a tots els oients de Radio Ciutat de Badalona per seguir aquest partit aquí amb nosaltres. També donar les gràcies a Joan Balcells, comentarista d'aquesta gran final, exjugador professional de tennis mític d'aquí, del territori espanyol, primera Copa Davis, gràcies a un mític partit de dobles que va guanyar ell ja fa uns anys. També a Ricard Vila, codirector de la competició, per facilitar-nos tota la tasca. Els dos tècnics que m'han acompanyat avui, Jordi Coloma i Jordi Abril, també per fer la feina tan fàcil i formar part d'aquesta retransmissió, primera retransmissió de ràdio de tennis que fem aquí a Ràdio Ciutat de Badalona. Esperem que no sigui l'última. I res, moltíssimes gràcies a tots, i ens retrobem el mes de març a l'M25 Caudax Badalona Open, aquí també des de la pista central del Tennis Club Badalona. Moltíssimes gràcies i visca el tennis aquí de primer nivell a Badalona.
0: Viu en directe la final del primer torneig internacional femení de la història de la ciutat des del Tennis Club Badalona. Aquí Badalona.

0: aquest dimecres la Lliga Catalana de Bàsquet a Ràdio Ciutat. A 6:45 del vespre i des de Tarragona, Joventut Badalona i Opus Lleida. I el mateix dimecres i de manera simultània, Copa Federació de Futbol. A 8:00 del vespre i des de la zona esportiva de Can Cabanyes, Club de Futbol Badalona, Sestao River Club.
1: Segueix el teu equip a Ràdio Ciutat de Badalona. Temperatura a Badalona...
2: 29 graus.
3: És 1:00.
4: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
5: Funky Tracks Radio. A mí también me costó decidirme.
6: La decisión es suya.
5: Sin palabras.

0: Bon dia, són les dues, us parla Adrià Tella.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Diumenge de temperatures molt altes i de risc molt elevat d'incendi. Per això Protecció Civil manté en alerta els plans Infocat i Procicat. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem a 106 municipis de 17 comarques i el nivell 3 per perill alt a 294 municipis més.
2: En aquest context, el cos ha desplegat des d'aquest matí un operatiu especial de vigilància a peu i en helicòpter als espais naturals de la Baronia de Rialp i la Serra de Mont-roig, a la demarcació de Lleida. S'espera que es tornin a superar els 40 graus, sobretot al Ponent i les Terres de l'Ebre. Marc Jaureguizar.
3: En general ha estat un matí molt assolellat a bona part de Catalunya. Sí que és cert que a primeres hores del matí teníem núvols més compactes al delta de l'Ebre, però al llarg del matí s'han anat trencant. A més, com que estem influenciats per aquesta dorsal africana, ens ha portat pols amb suspensió on ens deixa aquest cel una miqueta més brut. A aquestes hores de la jornada tenim l'arribada de bandes de núvols alts i prims per una banda per Ponent i també tenim la presència d'aquests núvols alts i prims a les comarques de Girona on deixen aquest cel una miqueta més tèrbol. Tot plegat amb unes temperatures que s'han enfilat molt ràpidament al llarg del matí i ja tenim valors que superen amb els creix els 35-36 graus a l'interior de Catalunya i esperem arribar a les immediates hores als 40-41 graus a llocs clàssics com el Pla de Lleida, Vall de l'Ebre, també a la Catalunya central. La xafogor és ben intensa a la zona del litoral i prelitoral català, amb una tarda on tindrem el creixement de moltes nuvolades al Pirineu i Prepirineu, però que no ens deixaran precipitacions.
0: Gràcies, Marc. Repassem ara altres notícies de la jornada. Adrià Duc, bon dia.
2: Bon dia, Adrià.
0: Tres turistes van morir la passada tarda a la costa catalana, dos a la Costa Brava i l'altre a la Costa Daurada.
2: Un home de nacionalitat anglesa va morir en saltar d'un ferri en marxa que feia la ruta entre Cambrils i Salou. Dos homes francesos van morir en platges a Còlera i Lloret de Mar.
0: D'altra banda, el primer dia del curs escolar 26-27, que serà el dimarts, estarà marcat per la continuïtat de les mobilitzacions dels docents. La vaga es confirma, però els serveis mínims estan garantits.
2: Tot i aquesta situació, algunes escoles consideren que fer vaga el primer dia no és el millor moment. Han enviat cartes a les famílies dient que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat.
0: D'altra banda, la consellera d'Economia, Alícia Romero, reclama a Junts per Catalunya que sigui realista a l'hora de posar condicions per donar suport al nou model de finançament.
2: Junts reclama el concert econòmic a canvi del seu suport, una petició que, segons la consellera, no és viable perquè no trobaran el consens necessari per aprovar-ho.
0: I en esports, en futbol, a la primera divisió masculina, el Barça juga un quart de cinc d'avui diumenge al Camp del València i a les 9 l'Espanyol rep el Sevilla. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Adrià Duc i jo mateix, Adrià Tella. Diumenge de temperatures molt altes i de risc molt elevat d'incendi. Per això Protecció Civil manté en alerta els plans Infocat i Procicat. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 106 municipis de 17 comarques catalanes i el nivell 3 de perill molt alt a 294 municipis de 33 comarques més.
2: En aquest context, el cos ha desplegat des d'aquest matí un operatiu especial de vigilància a peu i en helicòpter als espais naturals de la Baronia de Rialp i la Serra de Mont-roig, a la demarcació de Lleida, després de restringir-ne l'accés pel perill extrem d'incendi forestal. La mesura, que es preveu que es mantingui també demà dilluns, afecta 31.000 hectàrees de l'espai natural de la Baronia de Rialp, que s'estén per municipis de la Noguera, el Pallars Jussà i l'Alt Urgell, i un àmbit de 720 hectàrees de la Serra de Mont-roig a la Noguera.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, demanava durant la passada tarda a la ciutadania que extremi la precaució.
4: La calor que fa és el testimoni de, malauradament, el canvi climàtic ens està situant en una situació clarament complexa on la capacitat d'extinció moltes vegades, i ho hem vist aquest estiu a Catalunya, ho hem vist al conjunt d'Europa, ho hem vist a l'estat espanyol, com ens hem trobat en una situació de greus dificultats per extingir els incendis. Per tant, l'extinció ha d'anar acompanyada dels mitjans necessaris, de la tecnologia, però també de la gestió forestal.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya també manté els avisos per calor intensa, principalment aquesta tarda a gran part del territori i amb més afectació a punts de l'interior, com en el cas de Lleida, on la previsió és de 8-10 graus per sobre de la mitjana d'un mes de setembre.
2: La temperatura màxima superarà de nou avui els 40 graus a Ponent i les Terres de l'Ebre. Amb nombrosos punts de l'interior arribaran als 38 i 39 graus. A la costa es mouran entre els 30 i 35.
0: Aquestes temperatures excepcionalment altes i per sobre de la mitjana climàtica es mantindran fins dimarts i a partir de dimecres s'espera un descens notable dels termòmetres.
2: Ahir es van superar àmpliament els 40 graus en diversos punts de l'interior de l'Ebre, Ponent, el Camp de Tarragona i la Catalunya Central. Vam tenir màximes com els 41,2 graus a Alcarràs, al Segrià, 40,8 de Sant Romà d'Abella, al Pallars Jussà, 40,4 a Lleida o els 40,3 a Vinebre, a la Ribera d'Ebre.
0: Tot plegat quan arribem a la recta final de l'estiu. Moltes piscines municipals que encara no havien acomiadat la temporada ho fan avui diumenge després d'un estiu marcat per les altes temperatures que han afavorit una major afluència de persones als equipaments.
2: La campanya va començar entre mitjans i finals de juny i s'ha consolidat com un dels principals recursos per combatre la calor. Paral·lelament, alguns ajuntaments opten per allargar progressivament el calendari de bany i ampliar els horaris d'obertura per adaptar el servei als episodis de temperatures elevades, cada cop més freqüents pel canvi climàtic. A les piscines de Ponent, la nota negativa ha estat els tancaments temporals de més d'una desena de piscines per la presència d'excrements a l'aigua.
0: I com diem a les acaballes de la temporada d'estiu, els usuaris de la platja Paragossos en fan un balanç positiu. Molts propietaris celebren que les mascotes també disposin d'un espai al litoral on poder refrescar-se i protegir-se de les altes temperatures.
2: De fet, la proposta atrau usuaris d'altres municipis com Barcelona i Granollers, que es desplacen fins a Badalona per la proximitat i la comoditat de l'espai. Ens ho explica des de Radio Ciutat de Badalona, Ana García de Albéniz.
5: La zona habilitada per a gossos es troba a la platja dels Patins a Vela, a tocar de la piscina municipal Mireia Belmonte. L'àrea reservada per animals està degudament delimitada, consta de gairebé 1.000 metres quadrats i té capacitat per a una quarantena de gossos. La majoria d'usuaris que s'apropen fins a les instal·lacions destaquen sobretot la neteja, el civisme i el respecte entre persones i animals. Els propietaris es mostren satisfets amb el funcionament de la platja, especialment perquè permet als gossos banyar-se i remullar-se durant els episodis de calor.
6: Me parece estupendo, siempre y cuando lo respeto. Y esta está muy bien cuidada porque todo el que viene recoge sus cacas y cuida de sus perros. Porque a las mías les encanta el agua. No salen del agua, venimos y no salen del agua. Llevan todo el verano nadando.
7: Jo estic molt contenta i molt agraïda de que finalment tinguem un espai pels gossos, perquè durant molts anys no l'hem tingut.
8: Entonces una zona que está bien habilitada, que está cerca del tren. Nosotros no somos de Badalona, somos de Barcelona y venimos desde Sants. Entonces, joder, esto nos viene muy bien.
5: Aquesta zona destinada als gossos es va posar en marxa a la platja dels Patins a Vela l'agost del 2022, inicialment de manera provisional. Actualment, l'espai continua funcionant durant la temporada d'estiu.
0: Balanç positiu de les platges per a gossos aquest estiu a casa nostra, però a les platges també tenim males notícies. Tres turistes van morir la passada tarda a la costa catalana, dos a la Costa Brava i l'altre a la Costa Daurada.
2: Un home de 45 anys i de nacionalitat anglesa va morir en saltar d'un ferri en marxa que feia la ruta entre Cambrils i Salou. Volia arribar nedant a la platja, però no ho va aconseguir. D'altra banda, un home de 69 anys i de nacionalitat francesa va morir mentre es banyava a la cala Rovellada de Còlera, a l'Alt Empordà, sense servei de vigilància. El tercer va ser un home de 78 anys, també de nacionalitat francesa, que va perdre la vida mentre es banyava a la platja de Lloret de Mar. Amb aquestes víctimes ja són 26 les persones que han perdut la vida en platges catalanes des que el 15 de juny va començar la campanya de bany.
0: Deixem les platges, però continuem parlant de successos i lamentant males notícies. Un motorista va morir la passada tarda en un xoc amb un cotxe al centre de Reus. L'accident va succeir a la cruïlla entre els carrers d'en Cerdà i Travessera d'en Cerdà.
2: Es va produir una forta topada front lateral entre una motocicleta i un turisme. El conductor del vehicle de dues rodes va patir ferides de molta gravetat i va ser atès pels efectius del sistema d'emergències mèdiques que van practicar-li maniobres de reanimació, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Diverses patrulles de la Guàrdia Urbana de Reus, que s'han fet càrrec de la investigació de l'accident i una dotació dels bombers, també van treballar en l'accident.
0: D'altra banda,

0: crític després de saltar pel balcó. Els fets s'han produït aquest mateix matí pels voltants de 7:45 en un quart pis al número 162 de la Gran Via de les Corts Catalanes al districte de Sants Montjuïc.
1: En l'immoble hi convivien tres homes, tot i que aquesta nit també s'havia quedat a dormir la xicota d'un d'ells. Per causes que es desconeixen, l'agressor s'ha dirigit a l'habitació de la parella i ha començat a apunyalar-la amb l'arma blanca al seu company de pis, que es trobava en estat greu, i de retruc també ha atacat la noia amb ferides més lleus.
0: I finalment, tres persones van resultar ferides la passada nit després d'enfonsar-se una embarcació a tocar de les Illes Formigues, al terme municipal de Palamós, al Baix Empordà.
1: L'avís de l'incident es va rebre pels voltants de les 10, quan un vaixell d'uns 14 metres d'eslora i amb 7 tripulants a bord va xocar amb unes roques a la zona del Freu de les Illes Formigues. Ràpidament es va desplaçar a la zona 4 dotacions de bombers amb efectius del GRAE subaquàtic i l'embarcació Sirius de salvament marítim. En arribar al lloc, el vaixell estava pràcticament enfonsat i els 7 tripulants en un bot salvavides. Els afectats van ser evacuats al port de Palamós. Allà, una ambulància va assistir els 7 tripulants, tres dels quals amb ferides de diversa consideració, un menys greu i dos lleus.
0: El primer dia del curs escolar 26-27, que serà el dimarts, estarà marcat per la continuïtat de les mobilitzacions dels docents. La vaga es confirma, però els serveis mínims estan garantits.
1: Tot i aquesta situació, algunes escoles consideren que fer vaga el primer dia no és el millor moment. Han enviat cartes a les famílies dient que l'inici de curs es desenvoluparà amb total normalitat. Queralt Àries.
2: A partir de dimarts torna la rutina del curs escolar amb l'arrencada de les classes. No obstant això, si res no canvia, serà un primer dia marcat per la vaga del personal docent i laboral ja anunciada des de l'inici de l'estiu. Lali Ventura és directora de l'escola Joan Maragall de Ripoll.
3: En funció de l'alumnat i del professorat que hi hagi al centre, doncs avui te farem una miqueta com de festa de benvinguda, per entendre'ns. Vull dir, el que no faríem seria un primer dia de curs amb tota normalitat, per respecte doncs, al professorat que s'adhereix a la vaga i a les famílies que també recolzen i ens ajuden a aconseguir tot el que volem.
2: Tot i la reunió d'aquest dijous entre els sindicats i la consellera Esther Niubó, la situació continua encallada i sense arribar a cap acord. Els sindicats asseguren que hi ha hagut avenços en alguns àmbits, però que encara no s'han solucionat les mancances estructurals. Gabriel Ramírez és portaveu de la Intersindical del Barcelonès.
4: I aquests problemes quins són? La manca de finançament, les ràtios excessives, una desconsideració dels treballadors i després tota una sèrie de problemes, com per exemple els problemes en l'ús del català, el que no tenim una educació immersiva efectiva.
2: Algunes escoles consideren que fer vaga el primer dia de curs no és el millor moment. Han enviat cartes a les famílies dient que, tot i que els mestres mantenen fermament el seu sentiment i que seguiran reivindicant millores en l'educació pública, consideren que fer-ho el primer dia de curs no és l'adequat pel gran moment de rellevància emocional i adaptativa per als infants i les famílies. Per això, alguns centres han expressat que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat.
0: Obrint plana política, la consellera d'Economia, Alícia Romero, reclama a Junts per Catalunya que sigui realista a l'hora de posar condicions per donar suport al nou model de finançament.
1: Junts reclama el concert econòmic a canvi del seu suport, una petició que, segons la consellera, no és viable perquè no trobaran el consens necessari per aprovar-ho. Romero ha dit en una entrevista al diari Ara.
5: En aquests moments no hi ha suports a Espanya per tenir, ni al Congrés dels Diputats per un concert econòmic. No hi és. És a dir, amb quins vots comptaria per aprovar això? Diu, no, la meva alternativa és el concert econòmic. Molt bé, però exactament amb qui comptaries per aprovar això? No hi ha suports. Per tant, hem d'intentar ser una mica realistes, no? I ser una mica pragmàtics. I en aquests moments no hi ha suports per això, no crec que n'hi hagi, doncs anem a avançar amb un model de finançament que sí que els podria tenir, no? Un concert econòmic és molt complicat, no perquè el concert econòmic no és solidari i nosaltres el que volem és també ser solidaris amb el resta, amb restes del territori.
1: Els socialistes esperen que la tramitació pugui tancar-se el desembre i que el nou model entri en vigor l'1 de gener si aconsegueix els suports necessaris.
0: D'altra banda, el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, ha advertit al govern de Ceuta que l'Estat revelarà les seves discrepàncies sobre la gestió de la crisi de Ceuta quan el conflicte hagi acabat.
1: Ha reconegut tensions entre els dos governs, no ha volgut acusar el Marroc sense proves i ha rebutjat les devolucions immediates i indiscriminades.
6: El PP votó en contra de la redistribució y reubicación de los menores. Por tanto, es falso que ayudaran a Ceuta. Ceuta pedía esa reubicación. Juan Jesús Vivas pedía a su partido que votara a favor.

0: favor de y que apoyara esta modificación de la ley. Y el PP le dio la espalda. Es muy importante que el orden internacional se respete. No puede haber un ataque a la soberanía nacional, tampoco a nuestra realidad territorial. Y todo esto, lógicamente, se está analizando y se está investigando.
1: Parlem ara de salut perquè la plaça Universitat de Barcelona acull avui diumenge una carpa que ofereix proves gratuïtes de capacitat pulmonar amb l'objectiu de conscienciar sobre les malalties respiratòries.
2: La prova anomenada espirometria mesura tot l'aire que és capaç d'expulsar una persona i s'utilitza per diagnosticar i fer seguiment de malalties com l'asma. Es tracta d'una iniciativa vinculada al Congrés Europeu Respiratori que acull fins dimecres la capital catalana. En el marc de la trobada s'ha presentat un estudi que detecta els pics de contaminació coincideixen amb més visites a urgències per asma.
1: D'altra banda, dormir bé és una de les bases de la salut, però sovint no se li dona la importància que té. Segons dades de la Societat Catalana de Pneumologia, un de cada tres ciutadans tindrà algun problema de son al llarg de la seva vida i l'apnea del son és un dels trastorns més freqüents.
2: A Catalunya s'estima que entre 300.000 i 600.000 persones podrien patir-ne, tot i que moltes encara no estan diagnosticades. Ens ho explica des de Cugat Mèdia Sara Bella.
3: La pneumòloga i coordinadora del grup de son de la Societat Catalana de Pneumologia, Núria Grau, alerta que els trastorns del son són un problema de salut pública de primer ordre i que la qualitat del descans és una necessitat bàsica per la salut, al mateix nivell que una bona alimentació o l'activitat física. Apunta que l'estrès, els horaris irregulars i l'ús excessiu de pantalles, especialment abans d'anar a dormir, són alguns dels factors que més influeixen en la falta de son.
4: Mira, la vida que portem, la vida moderna que portem, atrafegada, sobretot en les grans ciutats, amb una vida estressada, amb uns horaris apretats, això amb un nivell d'estrès elevat, ús excessiu de pantalles que ja estan incorporades en el nostre dia a dia, especialment a la nit, això ho hem de vigilar molt, uns horaris de son irregulars, això impacta molt en la nostra qualitat del son.
3: L'especialista afirma que per tal de poder dormir bé cal fer una preparació del son al llarg del dia. Insisteix en la necessitat de mantenir rutines regulars, exposar-se a la llum solar i fer exercici físic moderat.
5: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega. Del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
1: Seguim buscant informacions de proximitat. Anem ara fins a Tarragona perquè el comerç de la ciutat es reuneix aquest cap de setmana a la Rambla Nova en la quarta edició de la Fira Mostra't.
2: Hi ha expositors de diferents sectors i enguany s'estrena un espai per projectes solidaris de la ciutat. Ens ho explica des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
6: La Fira Mostra't està organitzada per l'Associació de Comerciants Via T de Tarragona. El petit comerç l'aprofita per donar a conèixer productes i articles de diferents sectors. Una de les novetats d'enguany és un espai solidari per promocionar la Fundació de Salut Mental de Tarragona Nord-Est, la de Famílies de Nens amb Càncer a FANOC o l'Associació d'Epilèpsia Epilep. També hi ha un espai dedicat a l'emprenedoria local i un estant efímer que permet la participació de comerços durant un temps determinat. La presidenta de la Via T, Raquel Pizarro, ha explicat que l'oferta de la fira omple d'activitats la Rambla Nova.
7: És una trobada multisectorial que torna aquí, a la Rambla de Tarragona, i una proposta que combina comerç, serveis, restauració, música i activitats per als més petits i per tots els públics.
6: A més, els visitants troben una zona de descans, propostes gastronòmiques i un espai de jocs pels més petits.
1: I de Tarragona anem fins al Maresme perquè la festa de la Verema d'Alella posa en valor la vinya i el territori. Des de divendres el municipi celebra una tradició mil·lenària i un dels trets més característics de la seva identitat. Des de Mataró Ràdio, Laura Cera.
8: Ho fa amb propostes vinculades al vi, la gastronomia i la cultura popular que s'allargaran fins dissabte. La festa de la Verema és punt de trobada i un homenatge a la història d'aquesta població. Marc Almendro és l'alcalde d'Alella.
9: El que ens lliga és amb la importància per nosaltres del territori, amb la nostra identitat i cultura vitivinícola, que de fet podríem tirar mil·lenis enrere, que aquest mateix indret doncs es fa justament això, que és cuidar el territori perquè creixi, collir una vegada a l'any aquest fruit tan meravellós que és el raïm i després produir-ne un dels millors vins.
8: Coincidim coincidint amb els dies centrals de la festa, ahir s'entregaven els 5ens Premis Verema, que enguany reconeixen la trajectòria de dues dones que estan al capdavant de dos grans projectes. Mireia Pujol Busquets, del celler Art Laietà, i Teresa Cerdà, del celler Boquet d'Alella.
10: No existeixen denominacions d'origen tant a prop de ciutats com Barcelona, i n'hem d'estar molt orgullosos i treballar-ho fort.
11: En una zona tan periurbana, on hi ha tanta pressió immobiliària, al final que existeixin encara aquests petits projectes, per mi és com ser l'último mohicano d'un territori on cada vegada hi ha menys vinya.
8: La Deu Alella és la més petita de Catalunya i una de les més antigues.
1: Obrim bloc cultural parlant de Castells. Valls i la Sagrada Família es van unir la passada tarda en una cita amb què la capital de l'Alt Camp va homenatjar Antoni Gaudí pel seu lligam amb el món casteller. La Colla Vella i la Colla Joves dels Xiquets de Valls van actuar a la Basílica oferint una imatge històrica en el marc de la commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte.
2: El municipi va rememorar així l'admiració que Gaudí tenia pels castells, que havia manifestat que considerava una metàfora del treball col·lectiu. Segons l'artista, els vitralls dels sants que hi ha a la basílica estan uns situats com si es tractessin d'un castell. Escoltem a l'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer, parlant sobre l'essència dels castells.
12: Per arribar amunt, necessitem els altres. Necessitem una base ferma, mans que ens sostinguin, confiança, equilibri i coratge. I és això, això és fer castells. De fet, tocar el cel, fer-ho junts i amb l'esforç col·lectiu és l'autèntica essència dels castells. L'essència d'un tresor transmès de generació en generació pels castellers i castelleres de la nostra ciutat i del nostre país.
2: A tot plegat, cal sumar que Gaudí va mantenir una relació estreta amb l'escultor barroc Lluís Bonifaç i l'arquitecte César Martinell, tots dos nascuts a Valls.
1: D'altra banda, aquest dissabte ha estat l'última nit que l'icònic Bar Yeah de l'avinguda Ramon Folc de Girona ha obert les portes. Després de 12 anys, la Lucía Roche i en Quim de Quintana han decidit abaixar la persiana d'un dels darrers bars musicals de la ciutat on es programaven concerts en directe.
2: Ho han fet tristos però satisfets de la feina feta i amb la tranquil·litat de tancar en el millor moment, asseguren. Rocha i de Quintana reconeixen que no és fàcil i critiquen que hi ha festivals d'estiu per sobre de les nostres possibilitats. I això afecta directament a les petites sales, han dit.
1: Les 2:22, és moment de parlar d'esports.
5: Notícies en xarxa. Esports.
1: Arrenquem parlant de futbol a la primera divisió masculina. El Barça juga un quart de cinc avui al Camp de València.
2: Es dubta Lamine Yamal, que s'ha entrenat al marge del grup. En canvi, l'últim fitxatge, Gabriel Jesús, podria debutar avui. El Barça té l'oportunitat de col·locar-se líder en solitari de la Lliga després de la derrota del Real Madrid per 1-0 divendres al Camp del Betis.
1: També avui, a les 9 de la nit, l'Espanyol rep el Sevilla.
2: Serà el partit número 100 de Manolo González a la banqueta.
13: Home, crec que és un motiu d'orgull molt gran. Ja arribar al partit 100 per mi és un orgull que pots imaginar per, bueno, pel club que és. A sobre, pues, bueno, aconseguir objectius cada temporada i bueno, només puc estar agraït al club per confiar en mi, a l'aficionat, al soci i bueno, en gran part també als que esteu darrere i als jugadors sobretot perquè són els que al final, gràcies a ells, els entrenadors aguantem o no aguantem.
1: A la Lliga F, el Barça va derrotar 0-4 al Sevilla en el partit disputat ahir a la nit a la capital andalusa.
2: Ho va fer amb gols de Burgs, Pina, Marta i Vicky. Tot i el marcador, l'entrenador del Barça, Pere Romeu, creu que no van fer un bon partit.
14: Que no ha sigut un partit d'un nivell super superant a part nostra, no ens hem acabat de trobar al mig del camp. Probablement la nostra font d'organització de l'equip, el nostre motor de l'equip, avui no ens hem acabat de trobar. És veritat que el Sevilla ens ha tapat molt els espais interiors i ens ha permès molt el desequilibri per fora encara, al final el seu partit és tan bo perquè ve moltes vegades perquè l'equip no li permet, no? Així que crec que el nostre joc no ha sigut perfecte, però sí que ha sigut determinant i contundent a l'hora d'arribar.
2: Un Pere Romeu que també ha complert 100 partits a la banqueta blaugrana.
1: D'altra banda, el Badalona Women va guanyar 0-1 a l'Espanyol en el derbi català de la jornada.
2: El gol el va fer l'ex-espanyolista Maria Llompart al minut 88.
1: Tornem ara al futbol masculí. A la primera federació, el Nàstic va aconseguir ahir el primer punt fora de casa en empatar 0 a Cartagena. Des de Tarragona Ràdio, Joan Mercader.
15: Empat a 0 del Nàstic de Tarragona en el seu primer partit a domicili. Ho ha fet a Cartagonova contra el Cartagena amb el resultat d'empat a 0 en un partit on els grans han estat molt forts defensivament i on, de nou, el porter Gai Callesa ha estat el protagonista. En parlava l'entrenador Xisco Campos després de sumar un nou punt.
16: una cosa, una màxima que tenim és que si no estem precisos, mos toca ajudar, mos toca multiplicar esforços, triplicar, quadriplicar, i l'equip ho ha fet. Per tant, a partir d'aquí, si mos toca competir i no estem fins, l'equip ho fa, no puc dir res més que donar-li l'enhorabona. Estic molt content amb el treball de tots. Evidentment, moltes coses a millorar, hem de fer autocrítica, perquè el pla de partit i l'intenció no era estar tan baixos, però el rival també juga.
15: Amb aquest empat, el Nàstic es manté invicta i suma 4 punts, i el que és més important, dues porteries a 0 per començar aquesta temporada. El pròxim partit serà el dia de la Diada Nacional de Catalunya, l'11S contra l'Algeciras al nou estadi Costa Daurada.
1: Ahir també va sumar 3 punts al Sant Andreu, guanyant per 2-0 a l'Àguiles, i avui és el torn de l'Europa, que visita el camp de l'Alcorcón a 6:45 de la tarda. Canviem ara d'esport en bàsquet al torneig de Sant Julià de Vilatorta. Avui diumenge juguen dos partits que es poden veure en directe a la xarxa Més. Des de la 1 del migdia, Penya Ulm, i a 6:45 de la tarda, Quitxanàs Manresa i Lerna Lleida. Coneguem l'última hora, però, del partit de la Penya en directe des de Sant Julià. Des de Ràdio Vic, Pepo Portet, bon dia.
17: Bon dia, doncs poc menys de 3 minuts perquè s'acabi el tercer quart d'aquest partit que enfronta la Penya amb l'Ulm, i de moment avantatge pels verds i negres, 49-41, un partit amb moltíssimes alternatives, partit típic de pretemporada. La Penya, que ha arribat a perdre de 11, però amb un parcial de 18-3, ha arribat al descans amb avantatge, i com diem en aquests moments, 2 minuts a 51 per acabar el tercer quart, i guanya el conjunt de Dani Miret de 9 punts, 49-40.
1: Moltes gràcies, Pep. Continuarem pendents al llarg d'aquest informatiu del partit que es juga ara mateix a Sant Julià de Vilatorta. D'altra banda, com dèiem, aquest divendres l'Hernà Lleida va superar l'Ulm alemany per 100-66. Canviem d'esport de nou. El Barça i el Pozo Murcia jugaran la final de la Supercopa d'Espanya de futbol sala aquest diumenge a 6:45 al Palau Blaugrana.
2: Dissabte el Barça va eliminar el Jaén als penals en semifinals després d'acabar el temps reglamentari amb empat a 4. El porter blaugrana Didac va aturar 3 penals. De la seva banda, el Pozo va superar el Palma Futsal.
1: És tot. Fins aquí aquest Notícies en Xarxa, edició migdia. Gràcies per escoltar-nos.

0: Continguts en xarxa.
1: Entre les estrenes de la setmana destaca Cronos, una pel·lícula sobre la caça a l'home després dels atemptats de la Rambla del 17 d'agost del 2017. També arriba Aixam, que explica com un jove entra a una comunitat autogestionada aïllada de tot. I Black Box, Vuelo 298, és un film de terror sobre una catàstrofe aèria provocada per forces sobrenaturals.
2: Necesitamos refuerzos en las Ramblas con boquería.
3: Acaba de pasar algo en las Ramblas, 5 ambulancias.
4: Y un tal 4 para 0, ¿qué ha pasado en las Ramblas?
3: ¿Qué cojones están pasando?
5: Un tal 4 para 0, que los TEDx vayan a la furgoneta y la revisen.
1: El 17 d'agost del 2017, un atemptat a la Rambla de Barcelona va consternar el país sencer. Cronos és una pel·lícula protagonitzada, entre d'altres, per Enric Auqué, que explica l'operació que es va posar en marxa per capturar els responsables dels atacs. El film, basat en fets reals, parteix dels moments immediatament posteriors a l'atemptat i segueix les actuacions policials fins que es va trobar el darrer terrorista fugit.
6: Així ho compartiu tot?
7: Compartim el treball i els seus fruits. Som una comunitat autogestionada. No volem que enreden els nostres fills.
1: El protagonista de Xam és en Lluc, un home que ho ha perdut tot i a qui l'Alba li ofereix una sortida, integrar-se en un poblet aïllat on un grup de desheretats conviu en harmonia aparent. El Lluc s'agafa aquesta segona oportunitat, aprèn a viure sota les normes de la comunitat i fins i tot troba l'amor. Però el miratge s'esquerda i revela la perversió del sistema creat per l'Alba i els secrets foscos del seu origen.
8: Me llamo Jeremy Durham. Era pasajero del vuelo Vero 298. Lo que voy a enseñaros está pasando ahora mismo. Es real.
1: Black Box, Vuelo 298, explica com el vol que fa la ruta entre Nova Orleans i Seattle s'estavella i es converteix en el centre d'un misteri sobrenatural esgarrifós. El motiu de l'accident es desconeix fins que no es troben les gravacions entre les restes. El que els va passar als passatgers del vol 298 escapa totalment a la raó humana.

0: Sabies que...
1: A Catalunya hi ha més de 5.000 granges de porcs, la majoria a la demarcació de Lleida. De totes elles, només n'hi ha una desena que siguin ecològiques. És dels pocs sectors del país on aquesta manera de produir no ha experimentat un gran creixement. Tenim feina a fer.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Bon dia, són 2:15, us parla Adrià Tella.
4: Notícies en xarxa, edició migdia.
3: Diumenge de temperatures molt altes i de risc molt elevat d'incendi. Per això Protecció Civil manté alerta als plans Infocat i Procicat. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 106 municipis de 17 comarques i el nivell 3 per perill molt alt a 294 municipis més.
5: En aquest context, el cos ha desplegat des d'aquest matí un operatiu especial de vigilància a peu i en helicòpter als espais naturals de la Baronia de Rialp i la Serra de Mont-roig a la demarcació de Lleida. S'espera que es tornin a superar els 40 graus, sobretot a Ponent i les Terres de l'Ebre. Marc Jaureguizar.
6: En general ha estat un matí molt assolellat a bona part de Catalunya. Sí que és cert que a primeres hores del matí teníem núvols més compactes al delta de l'Ebre, però al llarg del matí s'han anat trencant. A més, com que estem influenciats per aquesta dorsal africana, ens ha portat pols amb suspensió on ens deixa aquest cel una miqueta més brut. A aquestes hores de la jornada tenim l'arribada de bandes de núvols alts i prims per una banda per Ponent i també tenim la presència d'aquests núvols alts i prims a les comarques de Girona on deixen aquest cel una miqueta més tèrbol. Tot plegat amb unes temperatures que s'han enfilat molt ràpidament al llarg del matí i ja tenim valors que superen amb els creix els 35-36 graus a l'interior de Catalunya i esperem arribar a les immediates hores als 40-41 graus a llocs clàssics com el Pla de Lleida, Vall de l'Ebre, també a la Catalunya central. La xafogor és ben intensa a la zona del litoral i prelitoral català, amb una tarda on tindrem el creixement de moltes nuvolades al Pirineu i Prepirineu, però que no ens deixaran precipitacions.
3: Repassem ara altres notícies de la jornada. Adrià Duc, bon dia.
5: Bon dia, Adrià.
3: Tres turistes van morir la passada tarda a la costa catalana, dos a la Costa Brava i l'altre a la Costa Daurada.
5: Un home de nacionalitat anglesa va morir en saltar d'un ferri en marxa que feia la ruta entre Cambrils i Salou. Dos homes francesos van morir en platges a Colera i Lloret de Mar.
3: D'altra banda, el primer dia del curs escolar 26-27, que serà dimarts, estarà marcat per la continuïtat de les mobilitzacions dels docents. La vaga es confirma, però els serveis mínims estan garantits.
5: Tot i aquesta situació, algunes escoles consideren que fer vaga el primer dia no és el millor moment. Han enviat cartes a les famílies dient que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat.
3: D'altra banda, la consellera d'Economia, Alícia Romero, reclama a Junts per Catalunya que sigui realista a l'hora de posar condicions per donar suport al nou model de finançament.
5: Junts reclama el concert econòmic a canvi del seu suport, una petició que, segons la consellera, no és viable perquè no trobaran el consens necessari per aprovar-ho.
3: I en plana esportiva en futbol a la primera divisió, el Barça juga un 4:15 al camp del València i també avui a les 9 de la nit l'Espanyol rep el Sevilla. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en xarxa edició migdia. Darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Adrià Duc i jo mateix, Adrià Tella. Diumenge de temperatures molt altes i de risc molt elevat d'incendi. Per això Protecció Civil manté en alerta els plans Infocat i Procicat. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 106 municipis de 17 comarques catalanes i el nivell 3 de perill molt alt a 294 municipis de 33 comarques.
5: En aquest context, el cos ha desplegat des d'aquest matí un operatiu especial de vigilància a peu i en helicòpter als espais naturals de la Baronia de Rialp i la Serra de Mont-roig, a la demarcació de Lleida, després de restringir-ne l'accés pel perill extrem d'incendi forestal. La mesura, que es preveu que es mantingui també demà dilluns, afecta 31.000 hectàrees de l'espai natural de la Baronia de Rialp, que s'estén per municipis de la Noguera, el Pallars Jussà i l'Alt Urgell, i un àmbit de 720 hectàrees a la Serra de Mont-roig, a la Noguera.
3: La consellera d'Interior, Núria Parlon, demanava durant la passada tarda a la ciutadania que extremi la precaució.
7: La calor que fa és el testimoni de, malauradament, el canvi climàtic ens està situant en una situació clarament complexa on la capacitat d'extinció moltes vegades, i ho hem vist aquest estiu a Catalunya, ho hem vist al conjunt d'Europa, ho hem vist a l'estat espanyol, com ens hem trobat en una situació de greus dificultats per extingir els incendis. Per tant, L'extinció ha d'anar acompanyada dels mitjans necessaris, de la tecnologia, però també de la gestió forestal.
3: El Servei Meteorològic de Catalunya també manté els avisos per calor intensa, principalment aquesta tarda a gran part del territori i amb més afectació a punts de l'interior, com en el cas de Lleida, on la previsió és de 8-10 graus per sobre de la mitjana d'un mes de setembre.
5: La temperatura màxima superarà de nou avui els 40 graus a Ponent i les Terres de l'Ebre. A nombrosos punts de l'interior arribaran els 38 i 39 graus. A la costa es mouran entre els 30 i els 35.
3: Les temperatures excepcionalment altes i per sobre de la mitjana climàtica es mantindran fins dimarts i a partir de dimecres es preveu un descens notable dels termòmetres.
5: Ahir es van superar àmpliament els 40 graus en diversos punts de l'interior de l'Ebre, Ponent, el Camp de Tarragona i la Catalunya Central. Vam tenir màximes com els 41,2 graus al Carràs, al Segrià, 40,8 a Sant Romà d'Abella, al Pallars Jussà, 40,4 a Lleida o els 40,3 a Vinebre, a Ribera d'Ebre.
3: Tot plegat quan arribem a la recta final de l'estiu. Moltes piscines municipals que encara no havien acomiadat la temporada ho fan avui diumenge, després d'un estiu marcat per les altes temperatures, com diem, que han afavorit una major afluència de persones als equipaments.
5: La campanya va començar entre mitjans i finals de juny i s'ha consolidat com un dels principals recursos per combatre la calor. Paral·lelament, alguns ajuntaments opten per allargar progressivament el calendari de bany i ampliar els horaris d'obertura per adaptar-se el servei als episodis de temperatures elevades cada cop més freqüents pel canvi climàtic. A les piscines de Ponent, la nota negativa han estat els tancaments temporals de més d'una desena de piscines per la presència d'excrements a l'aigua.
3: I en aquestes acaballes de la temporada d'estiu, els usuaris de la platja Paragossos en fan un balanç positiu. Molts propietaris celebren que les mascotes també disposin d'un espai al litoral on poder refrescar-se i protegir-se de les altes temperatures.
5: De fet, la proposta atrau usuaris d'altres municipis com Barcelona i Granollers, que es desplacen fins a Badalona per la proximitat i la comoditat de l'espai. Ens ho explica des de Radio Ciutat de Badalona, Ana García del Béniz.
0: La zona habilitada per a gossos es troba a la platja dels Patins a Vela, a tocar de la piscina municipal Mireia Belmonte. L'àrea reservada per animals està degudament delimitada, consta de gairebé 1.000 metres quadrats i té capacitat per a una quarantena de gossos. La majoria d'usuaris que s'apropen fins a les instal·lacions destaquen sobretot la neteja, el civisme i el respecte entre persones i animals. Els propietaris es mostren satisfets amb el funcionament de la platja, especialment perquè permet als gossos banyar-se i remullar-se durant els episodis de calor.
8: Me parece estupendo, siempre y cuando lo respeto. Y esta está muy bien cuidada porque todo el que viene recoge sus cacas y cuida de sus perros. Porque a las mías les encanta el agua. No salen del agua, venimos y no salen del agua. Llevan todo el verano nadando.
9: Jo estic molt contenta i molt agraïda de que finalment tinguem un espai pels gossos, perquè durant molts anys no l'hem tingut.
10: Entonces una zona que está bien habilitada, que está cerca del tren. Nosotros no somos de Badalona, somos de Barcelona y venimos desde Sants. Entonces, joder, esto nos viene muy bien.
0: Aquesta zona destinada als gossos es va posar en marxa a la platja dels Patins a Vela l'agost del 2022, inicialment de manera provisional. Actualment, l'espai continua funcionant durant la temporada d'estiu.
3: Bon balanç de la platja Paragossos aquest estiu. Tot i això, a les platges també hi tenim males notícies. Tres turistes van morir la passada tarda a la costa catalana, dos a la Costa Brava i l'altre a la Costa Daurada.
5: Un home de 45 anys i de nacionalitat anglesa va morir en saltar d'un ferri en marxa que feia la ruta entre Cambrils i Salou. Volia arribar nedant a la platja, però no ho va aconseguir. D'altra banda, un home de 69 anys i de nacionalitat francesa va morir mentre es banyava a la Cala Rovellada de Colera, a l'Alt Empordà, sense servei de vigilància. El tercer va ser un home de 78 anys, també de nacionalitat francesa, que va perdre la vida mentre es banyava a la platja de Lloret de Mar. Amb aquestes víctimes ja són 26 les persones que han perdut la vida en platges catalanes des que el 15 de juny va començar la campanya de bany.
3: També en successos, un motorista va morir la passada tarda en un xoc amb un cotxe al centre de Reus. L'accident va succeir a la Cruïlla entre els carrers d'en Cerdà i Travessera d'en Cerdà.
5: Es va produir una forta topada front lateral entre una motocicleta i un turisme. El conductor del vehicle de dues rodes va patir ferides de molta gravetat i va ser atès pels efectius del sistema d'emergències mèdiques, que van practicar-li maniobres de reanimació, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Diverses patrulles de la Guàrdia Urbana de Reus, que s'ha fet càrrec de la investigació de l'accident, i una dotació dels bombers també van treballar en l'accident.
3: El primer dia del curs escolar 26-27, que serà dimarts, estarà marcat per la continuïtat de les mobilitzacions dels docents. La vaga es confirma, però els serveis mínims estan garantits.
5: Tot i aquesta situació, algunes escoles consideren que fer vaga el primer dia no és el millor moment. Han enviat cartes a les famílies dient que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat. Queralt Arias.
11: A partir de dimarts torna la rutina del curs escolar amb l'arrencada de les classes. No obstant això, si res no canvia, serà un primer dia marcat per la vaga del personal docent i laboral ja anunciada des de l'inici de l'estiu. Lali Ventura és directora de l'escola Joan Maragall de Ripoll.
12: En funció de l'alumnat i del professorat que hi hagi al centre, doncs avui farem una miqueta com de festa de benvinguda, per entendre'ns. Vull dir, el que no faríem seria un primer dia de curs amb tota normalitat, per respecte doncs, al professorat que s'adhereix a la vaga i a les famílies que també recolzen i ens ajuden a aconseguir tot el que volem.
11: Tot i la reunió d'aquest dijous entre els sindicats i la consellera Esther Niubó, la situació continua encallada i sense arribar a cap acord. Els sindicats asseguren que hi ha hagut avenços en alguns àmbits, però que encara no s'han solucionat les mancances estructurals. Gabriel Ramírez és portaveu de la Intersindical del Barcelonès.
13: I aquests problemes quins són? La manca de finançament, les ràtios excessives, una desconsideració dels treballadors i després tota una sèrie de problemes, com per exemple els problemes en l'ús del català, el que no tenim una educació immersiva efectiva.
11: Algunes escoles consideren que fer vaga el primer dia de curs no és el millor moment. Han enviat cartes a les famílies dient que, tot i que els mestres mantenen fermament el seu sentiment i que seguiran reivindicant millores en l'educació pública, consideren que fer-ho el primer dia de curs no és l'adequat pel gran moment de rellevància emocional i adaptativa per als infants i a les famílies. Per això, alguns centres han expressat que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat.
3: Comencen les escoles per als nens, s'acaba el període de vacances i per a molts de nosaltres això significa que ens hem de reincorporar a la feina. Després d'aquest període de descans, però, poden aparèixer diferents símptomes que ens poden dificultar aquesta reincorporació.
5: Símptomes com ara l'apatia, irritabilitat, cansament o manca de motivació. Es tracta de la síndrome postvacacional. Els experts recomanen seguir alguns consells per fer que aquesta tornada sigui el més plàcida possible. Ens ho explica des de Cugat Media, Sara Bella.
14: Anna Carballo, psicòloga, doctora en neurociències i professora del Departament de Psicologia de UIC Barcelona, explica que, encara que es parli de síndrome, no es tracta d'un diagnòstic formal, normalitzat i reconegut enlloc, però sí que ens permet explicar aquesta simptomatologia. Comenta que, sobretot, té a veure amb una dificultat d'adaptació a un canvi de context. Per intentar minimitzar aquesta simptomatologia, la doctora Carballo aconsella que es faci un retorn progressiu.
15: Mica en mica anar-nos adaptant de nou a les exigències i a les demandes de l'entorn laboral, també no acumular-nos moltíssima feina el primer dia i no tenir tot el primer dia ple de reunions, o sigui, fer-ho com progressiu, reincorporar hàbits, no?, que potser hem pogut recuperar durant les vacances, no?, espais de temps lliure, espais de lectura, espais de descans, no perdre'ls pel fet de perdre les vacances, sinó intentar reincorporar-los.
14: La psicòloga també puntualitza que per evitar l'aparició d'aquests símptomes cal haver fet una bona desconnexió durant el període de vacances, tant a nivell físic com també a nivell digital. En aquest últim cas, ha de ser una desconnexió intencionada. Només així es pot aconseguir desconnectar del tot i tornar al màxim descansat possible.
3: Obrim plana política, la consellera d'Economia, Alícia Romero, reclama a Junts per Catalunya que sigui realista a l'hora de posar condicions per donar suport al nou model de finançament.
5: Junts reclama el concert econòmic a canvi del seu suport, una petició que, segons la consellera, no és viable perquè no trobaran el consens necessari per aprovar-ho. Romero ho ha dit en una entrevista al diari Ara.
16: En aquests moments no hi ha suports a Espanya per tenir al Congrés dels Diputats per un concert econòmic. No hi és. És a dir, amb quins vots comptaria per aprovar això? Diu, no, la meva alternativa és el concert econòmic. Molt bé, però exactament amb qui comptaries per aprovar això? No hi ha suports. Per tant, hem d'intentar ser una mica realistes, no?, i ser una mica pragmàtics. I en aquests moments no hi ha suports per això, no crec que n'hi hagi, doncs anem a avançar amb un model de finançament que sí que els podria tenir, no? Un concert econòmic és molt complicat, no perquè el concert econòmic no és solidari i nosaltres el que volem és també ser solidaris amb el resta, amb restes del territori.
5: Els socialistes esperen que la tramitació pugui tancar-se al desembre i que el nou model entri en vigor l'1 de gener si aconsegueixen els suports necessaris.
3: D'altra banda, el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, ha advertit al govern de Ceuta que l'Estat revelarà les seves discrepàncies sobre la gestió de la crisi al territori quan el conflicte hagi acabat.
5: Ha reconegut tensions entre els dos governs i no ha volgut acusar el Marroc sense proves. També ha rebutjat les devolucions immediates i indiscriminades.
17: El PP votó en contra de la redistribución y reubicación de los menores. Por tanto, es falso que ayudaran a Ceuta. Ceuta pedía esa reubicación. Juan Jesús Vivas pedía a su partido que votara a favor de y que apoyara esta modificación de la ley. Y el PP le dio la espalda. Es muy importante que el orden internacional se respete. No puede haber un ataque a la soberanía nacional, tampoco a nuestra realidad territorial. Y todo esto, lógicamente, se está analizando y se está investigando.
3: Fem un apunt de mobilitat perquè el servei de metro al tram entre les estacions de la Sagrera i Bonpastor de les línies L9 i L10 Nord de Barcelona reprendrà aquest dilluns després de les obres del Macropou de la línia que afectaven la circulació.
5: Els treballs que s'han dividit en dues fases han permès millorar la seguretat, el confort i l'accessibilitat de la línia automàtica. Mentre ha durat el tall, s'han habilitat un servei especial de bus alternatiu que ha cobert el tram afectat. La mitjana de validacions diàries ha estat de 3.295 durant els dies feines de juliol i 2.386 a l'agost. Els treballs han estat executats pel Departament de Territori i s'enmarquen en l'obra del Macropou per la connexió dels ramals del tram nord amb el tram central de l'Elan 9-10.
18: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
3: Aquest dilluns arriba a les ràdios locals Rambla 54, un nou programa que vol posar el focus en les històries més properes i donar veu al territori. De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, 54 emissores locals compartiran entrevistes, reportatges i connexions en directe durant 54 minuts.
5: Al capdavant del programa hi ha Anna Murgadas Valldosera, que presenta i dirigeix aquest espai coral.
19: Rambla 54 és un magazín que engeguem aquest dilluns, que farem amb 54 ràdios de la xarxa, que són moltes, i totes elles ens explicaran històries del seu entorn. És un programa d'històries, no és un programa d'actualitat, i ens agradaria una mica, la sensació seria la d'estar sentats en un bar escoltant la conversa del costat, allò que et quedes atrapat en aquella conversa. Doncs són aquestes les històries que us volem explicar.
5: I el primer convidat de Rambla 54 serà l'actor Sergi López, que des de la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú es convertirà en el primer Rambler del programa.
3: Obrim bloc cultural i ho fem parlant de Castells. Valls i la Sagrada Família es van unir la passada tarda en una cita amb què la capital de l'Alt Camp va homenatjar Antoni Gaudí pel seu lligam amb el món casteller. La Colla Vella i la Colla Joves dels Xiquets de Valls van actuar a la Basílica oferint una imatge històrica en el marc de la commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte.
5: El municipi va rememorar així l'admiració que Gaudí tenia pels castells, que havia manifestat que considerava una metàfora del treball col·lectiu. Segons l'artista, els vitralls dels sants que hi ha a la basílica estan situats com si es tractés d'un castell. Escoltem a l'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer, parlant sobre l'essència dels castells.
20: Per arribar amunt, necessitem els altres. Necessitem una base ferma, mans que ens sostinguin, confiança, equilibri i coratge. I és això. Això és fer castells. De fet, tocar el cel, fer-ho junts i amb l'esforç col·lectiu és l'autèntica essència dels castells. L'essència d'un tresor transmès de generació en generació pels castellers i castelleres de la nostra ciutat i del nostre país.
5: A tot plegat, cal sumar que Gaudí va mantenir una relació estreta amb l'escultor barroc Lluís Bonifàs i l'arquitecte César Martinell, tots dos nascuts a Valls.
3: Continuem parlant de cultura, anem fins a Tarragona, que la darrera nit va posar el punt final al FIT 2026, al Festival Internacional de Teatre de la Ciutat. Després de 4 dies carregats de bon teatre i altres propostes culturals d'allò més interessants, arribades d'arreu de l'Estat, el festival ha baixat el teló i ho ha fet amb una nota d'excel·lent per part del públic assistent.
5: Aquest dissabte va ser dia de moltes emocions. Vermut a les Palmeres per celebrar el FIT i a la tarda espectacles al Magatzem, Casa Canals, el Celler de Vilaseca i el Teatre Tarragona, entre d'altres, sense oblidar-nos del sopar a la fresca, menú de pollastre i la festa final del festival. La companyia valenciana Pont Flotant era qui oferia l'espectacle de clausura amb una proposta arriscada en la qual, a més dels actors i actrius, hi van participar un seguit de ninos de roba que realment semblaven humans. La temàtica va ser l'adolescència i el món que l'envolta. Però una estona abans, el FIT es desplaçava a Vilaseca per viure l'estrena de Lulú, primera nit creada pel gran Roberto García Alonso i que amb una proposta de dansa espectacular enamorava a tot el públic present.
3: Anem ara fins a Sant Cugat. La Sala Rossinyol celebra aquest 2026 40 anys de trajectòria.
5: Quatre dècades després d'aquell 13 de maig de 1986 en què va obrir portes, la galeria s'ha consolidat com un dels grans referents artístics de Sant Cugat, amb més de 300 exposicions i gairebé 900 socis. Ignasi Cabanas, director i fundador de la galeria, recorda els inicis d'aquest projecte que va sorgir de manera espontània. Ens ho explica des de Cugat Mèdia, Sara Bella.
14: Ignasi Cabanas mira enrere i recorda amb nostàlgia com va començar un projecte que 40 anys més tard ja és un referent a Sant Cugat. I ho és, diu, gràcies a la sensibilitat artística de la família. Assegura que el secret de l'èxit és fer la feina ben feta, triar pintors interessants i que agradin a la gent i també confiar una mica en l'Esperit Sant. Un dels qui va jugar un paper fonamental, diu, és el seu pare, Miquel Cabanas.
1: Sí, ell havia fet exposicions a molts llocs, no? Vull dir, abans d'estar nosaltres a la Caja Madrid, a la Caixa de Pensions, a la del Gall, una galeria que hi havia aquí a la plaça Monestir, que es deia la Sala del Gall, i havia fet moltes exposicions, però vam dir, bueno, si posem aquesta galeria tindrem més motiu encara per mostrar la seva obra, i va ser un èxit. Va ser un èxit perquè durant totes les exposicions que vam fer, va tindre una gran acollida.
14: Ignasi Cabanas explica que tot ha canviat molt al llarg dels anys, començant per l'estil de pintura, però lamenta que principalment qui s'ha carregat el tarannà de les galeries és la gent. En aquest sentit, assegura que les noves generacions no tenen sensibilitat i que només hi ha un petit percentatge que la manté.
18: Notícies en xarxa. Esports.
3: Obrim plan esportiu parlant de futbol. A la primera divisió masculina, el Barça juga un quart de 5 al camp del València.
5: Es dubta Lamine Yamal, que s'ha entrenat al marge del grup. En canvi, l'últim fitxatge, Gabriel Jesús, podria debutar avui. El Barça té l'oportunitat de col·locar-se el líder en solitari de la Lliga després de la derrota del Real Madrid 1-0 divendres al camp del Betis.
3: També avui a les 9 de la nit l'Espanyol rep el Sevilla.
5: Serà el partit número 100 de Manolo González a la banqueta.
3: A segona divisió, segona victòria consecutiva del Girona, que va derrotar 0-2 a l'Sporting de Gijón en el partit jugat al Molinón.
5: Amb gols d'Esprilla i del debutant Carles Pérez. El tècnic Quique Álvarez destacava la dificultat del rival.
21: Un partit molt difícil pel rival. Jo crec que el rival ens ha exigit moltíssim. Una vegada es vol, però el rival en aquest cas ens ha apretat molt. Ens ha fet un partit molt físic i ens ha complicat, però bueno, jo em quedo amb el treball de la gent que ha competit, que ha estat bé. És veritat que bueno, en moments ens podien haver empatat o podien haver tingut alguna situació més favorable a ells, però hem sabut aguantar, i en un partit lleig en el que no pots fer el que vols.
5: També a segona divisió, el Centre d'Esports Sabadell juga demà dilluns a la nova Creu Alta contra el Còrdoba.
3: A primera federació, el Sant Andreu va aconseguir ahir la primera victòria a la categoria.
5: Els barcelonins van guanyar 2-0 a la Ligas de Can Dragó, amb gols d'Àlex Bermejo i Pablo Agudín.
3: D'altra banda, el Nàstic va aconseguir el primer punt fora de casa en empatar 0 a Cartagena.
5: Avui és el torn de l'Europa, que visita el camp de l'Alcorcón a 6:45.
3: Baixem a segona federació perquè el Reus Redis debuta a casa contra un rival complicat aquesta tarda, l'Osasuna B, que la temporada passada jugava a primera federació. Des de la nova ràdio, Aleix Pérez.
22: Després de diferents tests durant la pretemporada, arriba el moment d'inaugurar el segon curs del Reus Futbol Club Redis a la segona federació. Els roig i negres encaren aquest primer duel davant un rival de categoria, l'Osasuna Promeses, aquest diumenge a les 5 de la tarda a l'estadi municipal. Més enllà del repte que suposa enfrontar-se a un filial d'un equip de primera divisió, els pamploniques arriben després de baixar de la primera federació i serà un dels candidats a lluitar per les posicions de play-off. Pel que fa al conjunt lausenc, suposarà el debut d'Edu Albacar en competició oficial.
23: M'agradaria que
2: Reus fos un equip valent, un equip que propose, que sigui molt protagonista en valor, sobretot, i que físicament pues, estiguen com a bous. Al final és una mica la meva forma de pensar traslladada des de la banqueta.
22: El partit es podrà seguir en directe a partir de 4:45 de la tarda a la transmissió del Reus en Joc, tant a la nova ràdio del Reus com a reusdigital.cat i també al canal de YouTube.
3: També debuta aquesta tarda l'Olot i ho fa davant l'Ebre. Des d'Olot Televisió, Aniol Puigvert.
4: Comença la temporada de segona federació i l'Olot s'estrena en el grup 2 contra l'Ebre. El conjunt de Roger Vidal ha realitzat una pretemporada més que exigent contra equips de categories superiors i això els ha de servir per començar amb els 3 punts i amb bon peu aquesta temporada. Vidal explica que l'objectiu no ha de ser un altre que sumar la primera victòria a casa.
6: Estem preparats. S'ha treballat per poder afrontar la temporada amb garanties i sentim que estem preparats i volem començar amb victòria a casa i treballarem per això. Serà la dificultat del partit, però l'equip està creu amb la victòria.
4: L'Olot rebrà un rival complicat com és l'Ebre, que segons el tècnic Olotí té una manera de jugar molt directa i amb un davanter centre de referència. Tot i això, Vidal demana a l'afició que vingui en massa a l'estadi per ajudar l'equip a aconseguir el primer objectiu de la temporada.
3: També a segona ref ha debutat aquest migdia al Terrassa, que ho ha fet guanyant per 0-1 al camp del Calomotxa. Aquesta tarda, a part dels partits ja comentats, es juga l'Arnedo Manresa, també el Barbastro Girona B, el Logroñés Espanyol B i el Barça Atlètic Nàixera. Baixem fins a la tercera federació, que es va estrenar ahir i ho va fer amb el Badalona, que es va veure superat pel Martinenc per 2-1 en el partit, disputat, com dèiem, aquest dissabte a la tarda. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
23: Bon dia. El Badalona va ensopegar la primera jornada de Lliga al camp del Martinenc, en un partit on el conjunt barceloní es va mostrar superior i va marxar al descans amb un gol d'avantatge marcat al minut 26 del maig. El porter del Badalona, Jaime, en dues grans intervencions, va impedir un resultat més ampli a la mitja part. En el segon període, l'entrada del davanter escapulat Antoni Asso va dinamitzar el joc dels badalonins i van arribar diverses aproximacions per trobar l'empat. El mateix Asso va aprofitar una assistència de Josu per establir la igualada al marcador al minut 63. Però els de Genís en Pietro no van saber capgirar el marcador i el Martinenc, amb els canvis, va tornar a agafar el control del partit. Els locals van trobar la diana de la victòria al minut 94 amb un gol de Dani Suárez que va fer embogir el municipal del Guinardó. El Badalona haurà de canviar de xip aquest dimecres, ja que haurà d'afrontar partit de Copa Federació contra el Sestao al municipal de Sistrells.
3: Canviem d'esport. El Barça d'handbol ha guanyat la Supercopa Ibèrica en vèncer ahir l'Sporting Portuguès per 39-34 en la final disputada a Vigo. I el Barça i el Pozo Murcia jugaran la final de la Supercopa d'Espanya de futbol sala avui diumenge a 6:45 al Palau Blaugrana. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, que us ha parlat Adrià Duc i un servidor, Adrià Tella. Gràcies per escoltar-nos i que passeu un molt bon diumenge. This ain't Hollywood.

0: la xarxa de comunicació local. Són les 3.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
4: I fa 50 anys, la mort del dictador Francisco Franco va propiciar un canvi de paradigma a Espanya. La transició va ser una època revulsiva en què es van crear els fonaments de la societat actual, un moment en què la ciutadania va recuperar drets, llibertats que s'havien anat perdent al llarg de la dictadura del general Franco i que precisament avui s'inaugura una exposició que torna a posar aquell moment de la història en el mapa. Es diu Un nou futur, una nova esperança al Museu de Badalona i té com a objectiu explicar els primers anys de la transició. Avui en parlem amb el director del museu, en Joan Francesc, que ens acompanya a l'altra banda del telèfon. Què tal? Molt bon dia.
5: Molt bon dia.
4: L'exposició, Joan, s'inclou en el projecte Memòria en Xarxa i compta amb la col·laboració del Memorial Democràtic de la Generalitat. Es tracta d'una mostra itinerant, aquesta?
5: No. El projecte Memòria en Xarxa sí que és una mostra itinerant, però té un altre format. De fet, el projecte Memòria en Xarxa, aquesta edició, ja fa diverses edicions que funciona, hi participen 26 municipis diferents de la província de Barcelona. El projecte funciona d'una manera una mica específica, és a dir, el tema general és aquesta primera transició entre el 76 i el 78, i aleshores el que es planteja és un text central i llavors 5 temes. Llavors cada municipi aprofita i un tema específic d'aquest conjunt de temes que es proposen. Què passa en el cas de Badalona? Doncs que el que hem fet és aprofitar aquest plantejament del projecte Memòria en Xarxa i el que hem fet és tractar tots els temes. I ho hem fet per dos motius. Primer, per reivindicar el paper de ciutats com Badalona, en aquest cas seria un exemple paradigmàtic, a protagonistes i diguéssim, força de xoc en aquesta època fascinant de la nostra història recent. I per l'altra banda ens permet posar en valor el fons documental que existeix a Badalona, que és espectacular pel que fa a aquesta època.
4: Clar, parlem d'una època en què la ciutadania tenia ganes de canvi i això es feia palès en la intensitat de moltes de les entitats socials, culturals, veïnals, no?, que es creen en aquell moment a la ciutat de Badalona. Quin és el llegat de l'associacionisme que ens queda d'aquella època? Encara persisteix?
5: Jo crec que aquesta exposició servirà per fer balanç, perquè et permet fer una visió en perspectiva d'aquesta època. Evidentment, l'efervescència, la militància, el compromís d'aquella època, jo diria que no és el mateix d'ara, perquè precisament hi ha un component que en aquells moments no existia, i és que, diguéssim, la infraestructura política estava per bastir. Per tant, l'activisme tenia un paper molt important. I en aquest cas, Badalona, amb la seva, el seu desenvolupament en aquesta època, desenvolupament polític de la ciutat, es veu perfectament. Què en queda? Doncs, evidentment, en un poble on les associacions són centenàries, doncs encara queda pòsit. El que passa que les coses han canviat. Jo crec que precisament el que dèiem, que aquesta vocació, aquesta reflexió sobre la transició, el fer balanç en aquest conte rodó, ens pot permetre reflexionar fins i tot no només del que vam fer aleshores, sinó del que estem fent ara. Perquè potser ens hem anat d'un extrem a l'altre, de deixar excessivament les coses en mans dels polítics professionals i aparcar una mica el compromís personal. Jo, que sóc arqueòleg, sempre acabo a la democràcia atenenca. La democràcia atenenca funcionava també pel compromís dels seus ciutadans, no només com a sistema, sinó pel compromís dels seus ciutadans, el que els grecs anomenaven la arete, que es podia traduir com la virtut, el fer les coses bé.
4: Parlaves, Joan, de tot aquest arxiu, no? De tot aquest fons documental de què disposa el Museu de Badalona en relació també a aquesta època de la transició, els inicis de la transició. Amb quins elements compta la mostra? Hi trobarem doncs, fotografies curioses, inèdites, en aquesta exposició, altres materials?
5: Hi trobarem fotografies, fulls volants, cartells, pel·lícules... És a dir, el fons és extensíssim. I el que veureu és una bona mostra d'aquest fons, que és més ampli, el que passa que tenim l'espai que tenim, però jo crec que tant des del punt de vista fotogràfic com documental, audiovisual en general, la gent tindrà un recull molt abocador, perquè tampoc estem parlant de tants anys, jo crec que hi haurà molta gent que reconeixerà amb ella, a coneguts, a parents, a amics... Sembla que hagi passat molt temps, però en història 50 anys són dues generacions. Estem parlant de tant. Hi ha una cosa important, i és que a partir de... és a dir, com utilitzant una mica com a excusa aquesta exposició, tot just hem començat un projecte al museu, que és que intentarem crear un banc documental de testimonis sobre la història de la ciutat. Amb les noves tecnologies ens ho permeten fer-ho d'una manera barata, i ho intentarem fer perquè creiem que és important conservar, no prescindir d'aquests testimonis i guardar-los pel futur.
4: A part de la mostra, també realitzareu una sèrie de conferències i de taules rodones a l'entorn de la temàtica. Comptareu, entre d'altres, amb el catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona i també director del Centre d'Estudis Històrics Internacionals, Andreu Mayallo, i ell parlarà de les primeres eleccions democràtiques, que aquí a Badalona, les va guanyar el PSUC i que es va acabar imposant amb en Màrius Díaz al capdavant de la formació. Què té de curiós i també de rellevant aquelles primeres eleccions, des del 15 de juny del 77?
5: Home, aquelles primeres eleccions són unes eleccions que potser no recordem, però unes eleccions bastant mediatitzades. Tinguem en compte que hi havia partits polítics que tant, diguéssim, cap als extrems de l'espectre polític, van quedar marginats pel que fa a la seva legalització. Es van acabar legalitzant poc temps després, però en principi hi havia la por de que els extrems creessin problemes. Fins i tot, és una anècdota, però pel que us feu una idea, el partit carlí no es va legalitzar fins més tard. Per què? Perquè el partit carlí el que feia és qüestionar la monarquia. Amb partits de menys importància per l'àmbit de l'esquerra passava el mateix. Tots els republicans, inclòs Esquerra Republicana, van tenir problemes per la seva legalització. Per tant, és una època on, diguéssim, tothom volia anar en compte per no prendre mal, però, clar, hi havia una dicotomia que, de fet, encara avui se'n parla, allò de la transició i la ruptura. Tots aquells partits rupturistes van tenir, en certa manera, problemes. I evidentment, la transició té com a component la transacció. I en aquest sentit és un dels elements que avui en dia es qüestiona. Per això dic que cadascú en pot fer el balanç que cregui segons les seves opinions i creences. El que ens interessa és que la gent hi pensi i reflexioni.
4: Aquesta xerrada tindrà lloc el dia 28 de maig a les 7 de la tarda. També oferirà una conferència en Joan Escolies. Ell és historiador especialitzat en l'estudi del catalanisme polític del segle XX i parlarà del retorn de Terradellas. El 4 de juny. I ja podem dir també que amb una mirada més local, l'11 de juny tindrà lloc una taula rodona sota el títol de la transició a Badalona, amb testimonis de la lluita ciutadana per les llibertats democràtiques. I val en aquest punt també recordar que l'any 76 va tenir lloc precisament a Badalona, la nostra ciutat, la primera manifestació autoritzada de la democràcia.
5: Sí, sí, això és un fet incontestable, i a més, en certa manera, ens parla del que dèiem, d'aquest paper protagonista del que s'anomena les perifèries o l'àrea metropolitana de Barcelona pel que fa a aquesta època, és a dir, no només Badalona, sinó Cornellà, Sabadell, etcètera, aquest entorn barceloní, que és on realment hi havia, doncs, per exemple, molta consciència política que venia del món sindical, etc., tenen un paper molt actiu. I a Badalona, diguéssim, té unes característiques molt

0: moltíssimes totes, perquè jo crec que són unes conferències d'altíssim nivell fetes per primers espases sobre la temàtica. Val la pena recordar que en aquest cas aquestes conferències són, diguéssim, assumides pel Memorial Democràtic, que és, diguéssim, una de les, dels elements en els que participa en l'exposició, i jo crec que s'ho val. És una bona oportunitat de fer memòria.
1: Joan, i deixa'm que et demani també per una altra proposta del museu, que és la de fer apropar aquest estiu la bètula romana als infants, a través d'un casal d'estiu que oferiu. Quan, com funcionarà i a qui s'adreça?
0: Home, s'adreça bàsicament a la canalla, però no només a la canalla, sinó que en certa manera respon a una preocupació del museu, que és apropar-se a un públic més ampli, més divers, i en certa manera servir a la comunitat. És a dir, ens dediquem als infants perquè són el futur, i ens dediquem als infants que són el futur, ho fem a través del passat. I a més, els casals del museu són uns casals, diguéssim, una mica més especials. Sabem que hi ha molta canalla que està fascinada per l'antiguitat, ho sabem perquè els veiem molt sovint, i en certa manera també volem respondre a aquesta expectativa de que es diverteixin, que s'entretinguin, que donem un servei també als pares, però que tinguin un lleure creatiu.
1: Un casal que tindrà lloc del 29 de juny al 3 de juliol, aquella setmana.
0: Sí.
1: I en torn matinal.
0: Sí, de nou a Tuques. Bàsicament això. Després, ja, al llarg d'aquest segon semestre, també començarem a fer altres tipus d'activitats també adreçades a les famílies, perquè és un públic al que volem arribar i volem fidelitzar.
1: Pel que fa al casal, s'adreça a infants de 6 a 10 anys, tinc entès.
0: Sí.
1: I cal inscripció, on es poden fer les inscripcions?
0: Sí, les inscripcions es poden fer aquí al museu o a través de la pàgina web del museu. Ja hi ha alguna canalla inscrita, però encara hi ha places disponibles.
1: Molt bé. Doncs, Joan, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, i que vagi molt bé la inauguració d'aquesta tarda, d'aquesta mostra dedicada també als primers anys de transició, un moment molt important, que no hem d'oblidar tampoc, que forma part de la història del país, i també per haver-nos explicat aquest casal d'estiu que recupera el museu, perquè ja s'havia fet però es va deixar a motiu de la pandèmia, i des d'aleshores havia quedat en un calaix, i ara els infants poden aprofitar, quan ja no tenen escola, per treballar aspectes com l'arquitectura romana, la botànica, la mitologia i tants altres que sempre se senten encuriosits, no?, per aquesta temàtica. Gràcies, Joan, que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies.
2: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
3: El millor del Badalona Matí
2: amb xancles i banyador.
1: I anem al carrer, com a mínim, i anem de manera imaginativa. Miquel Creixell, què tal? Molt bon dia.
4: Anem a passejar.
1: Perquè és que en Miquel ens porta a passejar cada mes.
4: Clar que sí.
1: Ell ens anima a partir avui des de Martí Pujol, des de l'Avinguda Martí Pujol, i a partir d'aquí seguir aquest recorregut que fem per la ciutat.
4: Hem acabat el carrer de Barcelona i, per tant, sortim del barri de Dalt de Vila. I entrem en el barri que avui denominem Centre, diguem-ne, per entendre'ns. I ens trobem...
1: Tot i que Martí Pujol va de Bufalà a Centre.
4: Sí. Ens trobem amb la llarguíssima avinguda de Martí Pujol per donar-li el nom oficial. Però també molta gent segueix dient la Riera de Canyet, perquè allò va ser una de les quatre rieres fonamentals de la ciutat. Sant Joan, Canyet, Canyador i Matamoros. Doncs bé, la Riera de Canyet, que també ha tingut altres noms, evidentment aquesta riera està canalitzada per sota, perquè les rieres no es poden tapar mai, perquè si baixa aigua per una riera s'ho emporta tot.
1: Clar.
4: I tenim l'avinguda Martí Pujol per sobre de la Riera de Canyet, que és la més llarga de les quatre principals de la ciutat.
1: Clar, és que el nom el conserva la part nord.
4: Exacte.
1: La part, diguéssim, que toca els peus de la serralada de Marina.
4: Exactament. I neix a la muntanya de Cal Amigó.
1: A la muntanya de Cal Amigó.

0: Exacte.
1: Molt bé.
0: Neix allà.
1: Alguna, diguéssim, curiositat històrica pel que fa a Martí Pujol?
0: A veure, jo el que feia és anar baixant en direcció al mar. I allà ens començarem a trobar coses. Per exemple, travessem el que avui es diu la Via Augusta, la carretera de tota la vida, eh? I allà, a l'avinguda Martí Pujol, s'acaba aquesta denominació de Via Augusta i comença una altra denominació, Josep Anselm Clavé. Aquell fragment de carretera que comença aquí a l'avinguda Martí Pujol s'anomena Josep Anselm Clavé. Personatge que, juntament amb Pompeu Fabra, té més denominacions en el nomenclàtor de Catalunya. Tenen més carrers a Catalunya anomenats.
1: I que aquí coincideix que estan a tocar el carrer Josep Anselm Clavé de la plaça de Pompeu Fabra.
0: Exactament. Més a tocar no poden estar. La plaça... Ja te m'has avançat, no? Molt bé. La plaça de Pompeu Fabra, és clar que sí. Abans era una illa de cases que va ser enderrocada totalment per fer aquest espai verd, aquest espai també, en certa manera, de lleure, i que també acull l'estació de metro Badalona Pompeu Fabra. Que, per cert, hi ha gent que no sap que baixant en el vestíbul de l'avinguda Martí Pujol hi ha les fotografies de tots els dimonis de la ciutat. Hi ha les fotografies de Many Petitó de tots els dimonis des de l'any 1940 i també hi ha unes inscripcions en llatí en el sostre, que ningú s'hi fixa perquè queden molt amunt, que recorden el passat romà de la nostra ciutat. De bé, tu.
1: Jo recordo que en aquesta illa, no, de cases que tu dius que hi havia aquí a l'actual plaça de Pompeu Fabra, hi havia una escola també quan jo era petita.
0: Sí, si no vaig errat, una de les seus del Col·legi Municipal Albenis, que posteriorment va esdevenir Institut Albenis. Suposo que es refereixes a això.
1: I també fins i tot un garden hi havia hagut també.
0: Això del garden ja no ho recordo.
1: Un viver de plantes, per
0: però
1: allà a la vora.
0: L'escola hi feia cantonada, si no m'equivoco. Feia cantonada.
1: Molt bé, com ha canviat, la ciutat, i en no pas tants anys.
0: I tant.
1: Molt bé, per on seguim?
0: Doncs seguim a Pompeu Fabra,
1: Martí Pujol cap avall, passem Pompeu Fabra.
0: I ja passem, doncs, al carrer Francesc Macià, Francesc Gallet, que és la carretera de baix, que diem, la carretera de baix, i arribem a un carrer que ens permet parar-nos, que és el carrer Ignasi Iglésies. Des de l'avinguda Martí Pujol veiem uns pisos molt treballats que s'anomenen els pisos del gas, amb una façana molt, molt, molt artística. Suposo que s'anomenen els pisos del gas perquè en el seu moment la companyia del gas...
1: I devia tenir la seu, no?
0: No, més aviat els llogava els seus treballadors. Em sembla que anava per aquí la cosa. Els pisos del gas. Però si ens veiem en els pisos del gas, en l'alta vorera tenim un edifici molt important.
1: L'escola Sant Andreu.
0: El Col·legi Sant Andreu, exactament. Que té la seva entrada principal...
1: Que era la meva escola.
0: Molt bé, la teva escola.
1: Era la meva escola.
0: Sant Andreu Natzaret.
1: Exacte.
0: Que es diu actualment. No sempre s'ha dit així, evidentment. L'entrada principal la té pel carrer Arnús. I per què pel carrer Arnús? Està molt clar. L'escola la va pagar el senyor Arnús. El senyor Evarist Arnús va ser qui va pagar perquè s'edifiqués aquella escola que en un principi portava un orde religiós provinent de França, les germanes dominiques de la Presentació, un orde francesa, i per això, popularment, aquelles monges, la gent de Badalona deia les monges franceses, per aquest origen francès d'aquell orde que no és l'actual. Aquell carrer, el carrer Arnús d'avui en dia, es deia carrer del Piolà. I quan el senyor Arnús va saber que l'Ajuntament pensava canviar el nom del carrer per posar el carrer Arnús en homenatge amb ell, va dir, no, sisplau, això no pot ser, que traieu el nom de la Mare de Déu per posar-me el meu, no pot ser. I l'alcalde li va dir, tranquil, senyor Nus, és un pilar de ciment que hi ha a l'entrada del carrer, no té res a veure amb la Mare de Déu. Per què se li diu Sant Andreu? Clar, perquè el senyor Nus tenia un fill de 10 anys que es va morir. Es va morir amb 10 anys i es deia Andreu Arnús.
1: Això no ho sabia.
0: I en record d'aquest fill es va posar aquest nom.
1: Escola Sant Andreu.
0: Avui en dia és un altar religiós, les missioneres de Natzaret, però l'edifici continua sent el mateix. És un edifici que, en un principi, va començar sent un asil, o sigui, per gent necessitada, gent pobra, però cap a finals del segle XIX, a través d'una reforma que es va fer, es va canviar en part l'edifici i també l'estil del col·legi. I va passar a ser un col·legi més aviat per a noies d'una societat més elevada, de famílies més riques, les monges franceses.
1: I que després, ja cap als anys 90, s'acabaria també unint aquesta escola amb l'Escola Divina Providència.
0: Bé, unint... Així. Bueno, anem a prova. Seguim.
1: Perquè està allà mateix, una miqueta més avall.
0: Exacte, 200 metres. I trobem l'edifici religiós, jo diria, potser més antic de la ciutat. Per què? Perquè Santa Maria, que oficialment és el més antic, en la Guerra Civil es va enderrocar pràcticament tot, es va haver de fer de nou. Per tant, potser l'edifici, com a cos d'edifici més antic de la ciutat, és el convent de la Divina Providència. Aquest convent va venir aquesta ordre de les clarisses cap a mitjans del segle XIX i es van establir allà. I el que molta gent no sap, també, és que allà, l'any 1868, s'hi va establir la segona parròquia de la ciutat. Badalona es va fent gran.
1: La segona després de Santa Maria?
0: Evidentment. Només hi havia una. Hi havia Santa Maria. Però clar, la ciutat anava creixent. I del carrer del Mar cap a Sant Adrià de Besòs, per entendre'ns, allò s'anava poblant i cada vegada més gent i més carrers, més urbanitzat. I el bisbat de Barcelona va dir, fa falta una segona parròquia per l'atenció espiritual de la gent. I es va, el 1860, el bisbat va erigir la parròquia de Sant Josep de Badalona, segona parròquia de la ciutat, però amb un problema afegit. No hi havia edifici. Llavors, el 1868, de manera una mica irregular i automàtica, les monges de la Divina Providència es van trobar que en la seva capella s'hi havia instal·lat la parròquia
1: de Sant Josep. Ah, que no tindria edifici fins quin any? Altre dia ens hi portaràs.
0: I va estar 60 anys.
1: 60 anys.
0: 60 anys va estar a la Divina Providència. Als anys 20 del segle XX es va començar a edificar l'actual parròquia de Sant Josep, però va ser una cosa llarguíssima perquè hi va haver la Guerra Civil pel mig. Per tant, 60 anys va estar a la parròquia de Sant Josep, la Divina Providència. I si us hi fixeu, si aneu per l'Avinguda Martí Pujol, veureu que a l'edifici de la Divina Providència hi ha dos campanars, un i un altre, un a cada costat. Hi ha una raó. Les monges de la Divina Providència en aquella època eren monges de clausura. No era lògic que entrés gent per les seves instal·lacions, per on vivien. Per tant, hi ha el campanar de les monges i el campanar de la parròquia, que és el que on hi accedia el sacristà, el campaner, el mossèn de la parròquia.
1: Ara estava pensant que ens hem deixat entre l'Escola Sant Andreu i la Divina Providència un edifici que dic, no recordo si em vam parlar o no, que és el Mercat Mainon.
0: El Mercat Mainon. Ens l'hem deixat perquè havíem d'entrar. No n'hem parlat. La plaça Vella.
1: La plaça Vella?
0: No, exacte, sí, la plaça Vella. Jo, quan era petit, i els meus pares anaven a comprar, mai havia sentit parlar ni del Mercat Mainon, ni del mercat, ni del mercat Torner. Era la plaça Vella
1: i la plaça Nova.
0: Sí, sí, a veure...
1: Que, de fet, en el rètol del Torner, encara, si no m'equivoco, posa plaça Nova.
0: Clar que sí, clar que sí. Doncs, una part dels... avui en dia, el mercat Maignon està en una seu provisional.
1: Mm-hmm. A la plaça de les Puntaires, també, en allà mateix.
0: Exacte, a la plaça de les Puntaires. Que allò, en un principi, també havia estat propietat del convent de la Divina Providència.
1: Ho hem de deixar aquí, en aquest emplaçament del carrer Arnús, perquè anàvem de Martí Pujol, però vaja, hem anat al paral·lel, i en aquí ens quedarem perquè el pròxim dia en Miquel ens continuï portant a passejar i redescobrint coses de la nostra ciutat. Gràcies.
0: Adéu-siau.
2: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí.
3: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
1: Saludem la doctora i nutricionista Sònia Ruiz. Què tal? Molt bon dia.
4: Bon dia.
1: Avui parlarem de tiroides, ja que aquest 25 de maig, fa un parell de dies, se celebrava aquest Dia Mundial de les Tiroides amb motiu doncs, també de l'afectació que té aquesta patologia, no? Al final en la població. Però volem saber, Sònia, què és exactament la tiroide i per què és tan important?
4: Doncs bé, la tiroide és una glàndula molt petiteta, en forma de papallona, que la tenim situada al coll, però tot i ser tan petita, té un impacte superimportant en el nostre cos. Podríem dir que funciona com el motor del metabolisme, perquè al final regula l'energia que tenim, la temperatura corporal, el ritme cardíac, el pes, l'estat d'ànim... Imagina tot el repertori que t'estic dient, i fins i tot també pot arribar a interferir en la salut digestiva, no? Produeix hormones que són la T3 i la T4, que de fet les podem veure en analítiques rutinàries, i aquestes fan que el cos funcioni al ritme adequat, no? Aleshores, quan la tiroide treballa massa lenta, parlem d'hipotiroidisme, i apareixen símptomes estil cansament, fred, restrenyiment, augment de pes, no? Que hi ha pacients que diuen, ostres, he anat augmentant de pes sense saber el per què, i després fem una analítica i veiem que potser hi ha un desequilibri, no? En aquestes hormones, i després també, quan treballa massa ràpid, que és totalment l'oposat, parlem d'un hipertiroidisme, i s'hi associa més a símptomes estil nerviosisme, no? Persones molt nervioses o amb episodis d'insomni, palpitacions, pèrdua de pes aprimament, no? I dins de les causes més habituals hi ha la tiroiditis de Hashimoto, que és la principal responsable de l'hipotiroidisme i és d'origen autoimmunitari, que això és dels aspectes més importants que m'agradaria destacar.
1: L'alimentació pot influir en la salut de les nostres tiroides?
4: Totalment, totalment. No existeix una dieta que curi, com a tal, la tiroides, però sí que l'alimentació pot ajudar moltíssim a que funcioni millor. La tiroide necessita nutrients concrets, per així dir, per fabricar hormones, i podríem destacar el iode, el seleni, el zinc i el ferro. De fet, el seleni és clau perquè ajuda a transformar la T4 en T3, que és la forma activa de la hormona. I també un aspecte superimportant, que sabem que dietes molt restrictives o saltar-se àpats constantment o menjar massa poc durant molt de temps sense cap tipus de supervisió, provoca mecanismes de supervivència en el nostre cos. I això fa que s'enlenteixi el metabolisme en ocasions i també que es propici a alteracions d'aquest sistema hormonal.
1: De tiroide. Perquè abans feia referència a la tiroide de Hashimoto, no? Per què es parla tant de Hashimoto i d'autoimmunitat?
4: Sí, bueno, avui dia sabem que moltes alteracions de tiroides ja no són només hormonals, sinó també immunitàries, no? I en el cas que em comentaves, no? Em preguntaves del Hashimoto, el sistema immunitari, per així dir, és com que es confon i acaba atacant la pròpia tiroide. I aquí entren factors molt interessants com la inflamació, la microbiota intestinal, l'estrès o alguns dèficits nutricionals. Hem de pensar que cada vegada més hi ha més evidència que un estil de vida antiinflamatori, aquí em vinc a referir a dieta mediterrània, un bon descans, un exercici constant, una bona salut intestinal, pot ajudar molt a millorar la qualitat de vida en aquests pacients.
1: Per tant, d'aquí la importància d'aquesta prevenció també, perquè parlem d'una malaltia autoimmuna, com deia la
4: Sònia.
1: Quina relació hi ha entre tiroide i tema digestiu? Una persona que tingui alteració en les tiroides tindrà un mal funcionament digestiu?
4: Bueno, de fet, és una relació superinteressant i cada vegada, per ser més estudiada. I hem de pensar que quan una persona té hipotiroidisme, el seu intestí també es torna més lent.
1: Aquest funcionament lent.
4: És a dir, això afavoreix més el restrenyiment, és a dir, a un buidat, no?, de femta més lent, i per tant també va acompanyat normalment d'inflor i en alguns casos a un desenvolupament de, del famós SIBO, no?, el sobrecreixement bacterial a l'intestí prim. I moltes persones amb hipotiroidisme expliquen que tenen doncs, més gasos, panxa inflada, digestions molt pesades i a vegades no és només la tiroide com a tal, sinó també l'intestí, no? O sigui, és a dir, és com un combo, no? I ho hem de tenir en compte. I a més, si hi ha SIBO declarat, diagnosticat, s'absorbeixen pitjor també, en ocasions, alguns nutrients essencials com el ferro o la vitamina B12, i això encara empitjora més el cansament. O sigui, és com un peix que es mossega la cua, no? I en l'hipotiroidisme, doncs, passa just al contrari. L'accés d'hormones tiroïdals accelera el metabolisme i posa el sistema digestiu en una mena de turbo, no? De fet, una estimulació excessiva dels músculs de l'intestí pot causar també en ocasions, dolor abdominal tipus còlic o rampa. Per tant, és superimportant sempre amb diagnòstics digestius també acompanyar amb una analítica prèvia o que mai t'hagin diagnosticat recentment d'aquest tipus d'alteracions.
1: D'altra banda, avui que és el Dia Nacional de la Celiaquia, no?
4: Sí.
1: El gluten és un problema també per la tiroide?
4: Bé, aquí és important fugir dels extrems, eh? O sigui, no tothom amb problemes de tiroide ha de deixar el gluten, eh? Això, sobretot, transmetre aquest missatge. Ara bé, sí que és cert que existeix una relació superclara i evident entre malaltia celíac, és a dir, celiaquia, vale? Bàsicament, celíacs, i el tema del Hashimoto que estem parlant. Per tant, en persones amb simptomatologia digestiva o sospita clínica, podria ser interessant estudiar-ho. El problema és que avui dia també hi ha molta gent eliminant aliments sense necessitat. O sigui, la clau al final és fer els estudis pertinents i personalitzar com a tal i no fer restriccions perquè sí, per així dir.
1: Abans deies, al final aquestes hormones s'alimenten de iode, de seleni, de zinc, de ferro, no? De quins aliments els podem obtenir?
4: Doncs jo sobretot recomanaria aliments reals, pocs processats, estil peix blau, que coneixem la peça, perquè no estigui tan bé contaminat, uns bons, un marisc, llegums, ous, fruita seca, llavors, verdures, fruita, que aportin nutrients interessants a nivell genèric per la salut hormonal i també per la salut immunitària, no? Que dèiem, per exemple, les nous de Brasil són famoses pel seu contingut en seleni, també els omega 3 en un peix blau no contaminat, sobretot que coneixem la peça, que i té un efecte antiinflamatori aquest omega 3. Per tant, és qüestió d'anar engranant una miqueta i menjar el més saludable possible i, si volem alguna cosa més personalitzat, sempre anar a un nutricionista perquè ens ho pugui calcular amb més detall.
1: Hi ha aliments prohibits, d'altra banda, per la tiroide?
4: Més que aliments prohibits, hi ha molts mites, no?, també aquí. Durant anys, per exemple, es va demonitzar el bròquil, la coliflor o la col, perquè es deia que perjudicaven la tiroide. Però avui sabem que en una dieta equilibrada són supersaludables, molt beneficiosos i no hi ha cap tipus de hàndicap, a no ser que el pacient, a part, tingui alguna altra interferència, no? Però el que sí que perjudica clarament és l'accés d'ultraprocessats, l'alcohol, també hàbits tòxics com el tabac, automedicar-se amb suplements de iode sense control, i amb la tiroide més no sempre és millor. Per tant, sempre hem d'intentar tenir aquí un equilibri.
1: I l'estrès ho desequilibra tot.
4: Absolutament.
1: No? De quina manera afecta la tiroide?
4: Doncs mira, al final l'estrès crònic impacta directament sobre les hormones, el sistema immunitari i la microbiota intestinal, tot el combo, no?, que anàvem parlant fins ara. I clar, quan vivim en un estat d'alerta constant, a part, dormim pitjor, mengem pitjor, el cos entra en un estat d'alerta inflamatori que pot agreujar problemes autoimmunes com la Hashimoto, no? Per això avui entenem que cuidar la tiroide no és només prendre una medicació i au, sinó també és cuidar el descans, gestionar l'estrès i tenir sobretot uns hàbits saludables de vida.
1: Quins senyals poden fer sospitar la ciutadania? Potser algú ens està escoltant, Sònia, ara i li ressona tot això una mica, no?
4: Sí.
1: Doncs queda per atenció per sospitar si pateix o no d'un problema de tiroide.
4: De fet, hi ha símptomes que molta gent normalitza i no haurien de normalitzar-se, no? Per exemple, el cansament constant, caiguda de cabell, boira mental, la inflor abdominal també que anàvem comentant, no? I el restrenyiment, temes d'alteracions en el pes o pell molt seca, sentir com molt fred sempre, poden ser, no dic que sigui segur, però són signes que ens estan dient que alguna cosa no funciona bé. I si a més hi ha problemes digestius o algun dèficit, no, en l'analítica, com dèiem, de ferro o vitamina B12, doncs és molt interessant mirar més enllà i entendre que la tiroide tiroide, l'intestí i el sistema immunitari estan molt més connectats que coneixíem fa uns anys, i seria interessant, doncs, un estudi una miqueta holístic.
1: Complet. Doncs, Sònia Ruiz, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. A vosaltres. Que vagi molt bé.
4: Igualment.
1: I fins la propera.
4: Fins la propera. Adéu.
3: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
2: El millor del Badalona Matí,
3: amb xancles i banyador.
5: Avui us parlaré de pregoners que hi ha hagut a Badalona al llarg de la història, i com aquest any el pregoner és el jugador del Joventut, Ricky Rubio, doncs començarem parlant de pregoners esportistes. Comencem pel Jordi Villacampa, que va ser pregoner l'any 2014, quan encara era el president del Club Joventut Badalona. No era la primera vegada que pujava al balcó de l'Ajuntament com a pregoner, també ho va fer el 1990.
6: Aquell títol, el de la Lliga Europea, el va assolir un grup de jugadors que va ser capaç de deixar de banda les individualitats i sacrificar-se per un objectiu comú. Els ciutadans de Badalona, que també ho estan passant malament, que estan patint una crisi que ha arribat a tot arreu, tampoc han de renunciar a res. Han de tindre molt d'optimisme i han de pensar en un futur millor. Per fer-ho, si podem comptar-hi, compteu amb la penya. No em puc imaginar la penya a una altra ciutat, ni a Badalona sense la penya.
1: Altres jugadors de bàsquet també han estat pregoners?
5: Sí, correcte. Seguim parlant de la penya, perquè l'any 2019 tornava a ser protagonista del pregó quan va ser Nicola Provitola qui va exercir de pregoner. Un pregó que, per cert, a causa de la pluja, es va traslladar al teatre principal, on es van formar moltes cues per poder accedir-hi.
7: Hoy me siento absolutamente identificado con la ciudad, como nunca me pasó antes en otro lugar. Y para acercarnos más a estas fechas, al mes de mayo, el año pasado intenté llegar lo más posible a la cremada del Dimoni, y fue algo nuevo para mí, de lo que muchos me hablaban días antes en el vestuario. Pero sinceramente, esa noche me superó. Me sorprendió la cantidad de gente, ver a toda Badalona esperando con ansias los fuegos artificiales y la cremada del Dimoni, y seguramente este año estaré de nuevo.
5: I curiós també va ser el pregó d'un altre jugador de la penya, en aquest cas el 2004. Rudy Fernández va ser el pregoner de les festes de maig, però com a curiositat us diré que el pregó va ser enregistrat en vídeo des de Vitòria.
8: Sóc un pregoner una mica especial, ja que us parla des de la distància, per un motiu que m'omple d'orgull, ja que nosaltres estem jugant a Vitòria contra el Tau. Per descomptat, també agrair a l'Ajuntament de la ciutat aquest important encàrrec de donar el tret de sortida a les festes de maig. Encara que, si ho haig de ser sincer, em produeix una barreja de respecte i il·lusió.
5: I si parlem de natació, hem de parlar indiscutiblement de la nedadora badalonina Mireia Belmonte, que va ser pregonera per les festes de maig de l'any 2015. Però igual que Villacampa, aquesta era la segona vegada que ho feia. La primera va ser l'any 2008.
9: Em sento francament honrada i orgullosa per compartir l'inici de les festes de maig en el seu 75è aniversari. Ho faig per segona vegada. Una reiteració que m'omple de felicitat, que prové de l'immens afecte que professo a Badalona. Aquesta pregonera ve carregada d'afecte, que és el que rep i ha rebut sempre de la seva gent.
5: A l'any 2021, la que era capitana del Sígol, Alba Gordo, va ser l'encarregada del pregó d'aquell any, un pregó marcat per la pandèmia del coronavirus, ja que de manera excepcional es va fer al Teatre Zorrilla i a porta tancada.
10: Ser mujer en el deporte implica mayor sacrificio, piedras en el camino y tenacidad para poder llegar a equipararse a nivel deportivo a un deportista masculino. Pero gracias a nuestro trabajo, hoy estamos aquí, reconociéndose poco a poco nuestro esfuerzo y los frutos que estamos logrando a base de mucha dedicación y sacrificio. Seguiremos luchando y defendiendo el escudo del Sígol y la ciudad de Badalona por toda la península. Y ojalá, más pronto que tarde, toquemos la primera división. El respaldo institucional serà també determinant per a llevar la ciutat de Badalona a lo más alto.
5: Un altre pregó que va ser curiós pel fet que es va haver de traslladar en l'últim moment pel mal temps, va ser l'any 2001, amb Miguel Poveda.
11: Que estoy muy agradecido a todo el Ayuntamiento de Badalona por todo lo que durante unos años para acá están haciendo por mí. Espero que durante mi andadura musical todo funcione bien y no defraudar a casi nadie.
5: I anem una mica més enrere, passem d'un gran comunicador a una altra gran comunicadora, perquè l'any 2009 el pregó va ser a càrrec de la periodista i escriptora Sílvia Soler.
12: I jo avui voldria subratllar que Badalona, al llarg de la història, sempre ha mantingut la mateixa actitud, hospitalària i acollidora amb els més febles, però tossudament defensora de la seva identitat. És una combinació perfecta. La Badalona actual és una ciutat difícil, amb molts dèficits que tinc presents, però és una gran ciutat. Ha aconseguit plenament aquests dos objectius que deia. Malgrat les allaus de nouvinguts en diverses fornades i malgrat la poderosa influència de la capital a tocar, Badalona manté una personalitat forta, clarament diferenciada, molt potent, i ho fa sense conflictes d'importància entre oriunds i nouvinguts, preservant la convivència per damunt de tot, però sense renunciar a la seva identitat com ha de ser.
5: I de periodista passem a periodista i acabem aquest rànquing, aquest repàs de pregoners i pregoneres de les festes de maig, amb la Laura Fa.
13: La meva etapa a Ràdio Ciutat de Badalona va ser determinant per despertar en mi l'amor més absolut cap a la penya. Sembla que tots els astres s'hagin alineat perquè el mocador d'enguany sigui verd i negre. Ara el bàsquet continua molt present a la meva vida perquè els meus fills i els seus amics hi juguen i vaig de tant en tant a l'Olímpic. He gaudit aquest any molt amb la Copa del Rei. Quina llast que tot i ser el bressol del bàsquet no puguem presumir de tenir les millors instal·lacions pel nostre planter. Guanyi qui guanyi, poseu-vos les piles.
1: Gràcies, Sílvia.
2: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí.
3: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.

0: Ja acabarem el programa amb una nova edició de Cançons per explicar el món, l'espai que aquí al Badalona Matí ens proposa mensualment el periodista Oriol Lladó. Avui farem un viatge musical, com els que fem sempre, però una mica diferent. D'alguna manera serà un viatge, però sense marxar gaire lluny. De fet, parlarem de cançons que parlen de la cançó en si mateixa. Oriol, bon dia.
1: Bon dia, i de fet, ja ens disculpareu una mica la paraula, que és una paraula una mica estranya, farem com una mena de metareflexió sobre la cançó mateix. És a dir, la cançó com a objecte, com a ofici, com a sentiment, com a metàfora, però sempre al voltant de la cançó. Avui la protagonista és la cançó.
0: Doncs, si et sembla, avui titulem l'espai com a metacançons per explicar el món.
1: Doncs,
0: sí, està bé, no?
1: Molt bé. Doncs hem començat això, amb la música una mica com a mirall, amb un estàndard, no? Hem començat amb aquest saxo fantàstic del Benny Carter, és un estàndard del Jerome Kern, amb un títol que ens va molt bé, perquè és La cançó ets tu, The Song is You, no? Aquí interpretada això per un dels grans del jazz, una gravació dels anys 50, i amb una lletra, no?, que diu: només jo he escoltat aquesta tornada joiosa perquè ha de quedar dins meu per sempre, no te la puc fer saber, les paraules són veritat, la cançó ets tu. Una mica la sublimació absoluta de l'amor en forma de cançó.
0: Doncs sí, això és preciós. I la metàfora és directament la teva estimada o estimat.
1: O el teu estimat, exacte.

0: clàssic del 50, doncs fem un salt a la pista de ball.
1: I a l'actualitat, de fet, amb la veu de Selena Gomez, aquí amb Diecen, un tema publicat el 2014, que ens diu "T'estimo com s'estima en una cançó d'amor". La cançó aquí és la recepta tantes vegades inventada. De fet, la mateixa Selena Gomez ens ho diu, eh? Si ja està tot dit i fet, si cada pensament bonic ja ha estat cantat, doncs aquí en tenim un altre. "T'estimo com s'estima en una cançó d'amor".
0: Doncs aquí Selena Gomez, que ens demostra que a més d'actriu i celebritat pot ser una bona diva també del pop.

0: aquí fem una mica d'anades i vingudes en el temps.
1: Sí, ja ho veig.
0: Hem començat anys 50, després ens hem situat al 2014 i ara ens anem al 1982. De fet, ens anem a un dels grans discos dels 80, Night and Day, de la mà d'un dels grans del pop britànic, el Joe Jackson. A Slow Song, una cançó lenta, en la qual el nostre intèrpret, el Joe Jackson, no, prega, no, en el disc jockey que sisplau, li posi una cançó lenta, perquè és l'única manera que té d'acabar bé aquella cita, doncs, que tot just he començat. Aquí la cançó, no, esdevé com l'instrument, en aquest cas, doncs, per resoldre bé una nit.

0: aquí, doncs, darrere d'aquest piano i aquesta veu tan dolça del Paul Heaton, resulta que tenim una de les cançons més cíniques mai escrites.
1: Veus? I estem escoltant The Beautiful South,
0: The Beautiful South, en un... De fet, és el seu disc de debut. Mm. Beautiful South és el grup que neix, d'alguna manera, dels House Martins,
1: sí.
0: 1989, Welcome to the Beautiful South.
1: I per què dius que és de les més cíniques?
0: Vaja, perquè resulta que... perquè és marcada la casa. És a dir, el Paul Heaton és un encantador i fantàstic cínic, que ens l'estimem molt, perquè, com a vegades no sempre passa, però a vegades les persones cíniques tenen un gran cor i és la seva manera, a vegades, de defensar-se, sí. Protegir-se, no, d'aquest món, a vegades, doncs, tan hostil. Aquesta és Song for Whoever, cançó per qui sigui. És com una mena de resposta al Your Song de l'Elton John, en la qual, doncs, el cantant, en aquest cas el Paul Heaton, no, es posa en la pell d'un artista pop d'èxit que reconeix davant de la seva audiència que, vaja, que en realitat ell escriu cançons d'amor pels xecs, de royalties que rep cada mes, no? I en la cançó va fent una tirallonga de noms, sí. De dona, no? I al final diu, vaja, és que me n'he oblidat el
1: vostre teu nom, no? No?
0: És com la cançó, en aquest cas, doncs, com l'instrument per fer calés.
1: Sí, sí, aquí la cançó és pasta, és negoci.
0: El que passa, com sempre feien els Beautiful South, és aquest embolcall tan romàntic, tan bonic, no? Tan...
1: Sí.
0: I aquesta,
1: que no ho sembla,
0: i aquesta lletra, no, que si te l'escoltes amb atenció, gairebé et talla directament, com una navalla.

0: Aquí hem tornat a fer, potser no tant un salt d'època, una mica, bàsicament d'estil, eh? Tenim el Guy Clark amb una cançó que, de fet, lliga amb el títol en el qual s'inclou aquesta cançó, no? La cançó es diu Some Days You Write a Song, no? Alguns dies tu escrius la cançó, el disco es diu Alguns Dies, la cançó t'escriu a tu.
1: No hi ha tantes cançons, eh, que reflexionin sobre el fet d'escriure en si mateix?
0: No, i de fet aquesta és això, eh? És una mica una reflexió sobre l'intèrpret, que a vegades no sap si és ben bé la inspiració, si són les muses, si és el treball.
1: Ja.
0: Però, no? A vegades no saps massa qui et porta a la cançó, si ets tu mateix o és alguna cosa que t'inspira. En tot cas, a Guy Clark, no? Sempre reivindicar un dels grans compositors nord-americans, reivindicat pel mateix Bob Dylan, eh? Premi Nobel de Literatura, com un dels grans cantautors de la història, i que, per cert, va debutar en exclusiva a l'Estat, al Blues & Rhythms, en una de les estranyes, rares, actuacions fora del seu Texas natal.
1: Canvi de ritme, gir radical. Escolteu.

0: fiesta.
1: Jo crec que hi ha cançons, hi ha poques cançons amb una arrencada més insuperable que aquesta, no? Mm-hmm. És la...
2: Digue-ho.
1: En algun disc, no? Surt com a XXXX, en altres surt directament com La puta, canción de amor en la que el chico gana, i en alguns altres és La canción de amor en la que el chico gana. En tot a cas, no? Té com aquestes tres tipologies de títol. És el debut en solitari de l'excantant de Los Sencillos, Miqui Puig, després de la dissolució del grup, any 2004. Casualitat, és un disc que en ell mateix és tot un exercici de pop agradols, melancòlic, lluminós, i diria que en molts moments, quasi, per no dir del tot, perfecte.
2: I el títol, que és un gran reclam.
1: Sí, cal dir que no descriu del tot la realitat, perquè en tots sabem, no?, en el dia a dia i també a la manera com es canta el dia a dia a través de les cançons, que qui acostuma a guanyar la majoria de les cançons és precisament el chico, no?
2: Ell.
1: El noi.
2: Sí.
1: En tot cas, és el Miqui Puig, parla d'ell, no? I ell sí que és veritat que potser és aquell noi que no sempre guanya, no? Però ell es va autoescriure una
2: està
1: cançó,
2: bé,
1: almenys en la cançó, doncs, de que pogués guanyar.

0: Abans ens preguntàvem, no?, amb la veu del Guy Clark, no?, a vegades tu escrius la cançó, a vegades la cançó és qui t'escriu a tu, també sí. Ens podríem preguntar, un cop està escrita, de qui és la cançó, no? En aquest cas és el Lluís Gavaldà, amb Els Pets, des del seu disco Som, 2018. Qui es pregunta això i qui fa una reflexió sobre això? Què passa amb aquelles cançons, no?, que potser tenim compartides amb la nostra parella, però després ens separem? Què passa amb aquella cançó?
1: Cadascú que faci que vulgui amb la música, amb la cançó, perquè potser quan trenques a una persona de la parella el trasllada a un lloc i a l'altre a un altre.
0: Sí, però aquella cançó que tu t'aboca un record, resulta que el nou company o companya de la teva parella també la incorpora. Aleshores
1: això,
0: dius,
1: això no,
0: perdona, això és el meu record.
1: Amb les noves parelles dels teus ex, tu ja no hi has de pensar.
0: No s'ha de pensar, però això és el que pensa el Lluís Gavaldà en aquesta
1: cançó. Ho veig. Molt bé, doncs anem ja per l'última, Oriol?
0: Per l'última.

0: I acabem amb el Paul Simon, a 2006. És un senyor que té 84 anys, encara està de gira. Fa uns discos fantàstics, sempre ha fet uns discos fantàstics, però també els que està fent últimament, aquest amb la producció del Brian Eno. Everything About It is a Love Song, no? Tot el que hi ha sobre això és una cançó d'amor, no? I en aquí la cançó, d'alguna manera, esdevé com una mena de fletxa, no?, que connecta el temps, allò quan els cables són silenciosos, quan no hi ha ones d'internet o de ràdio, la cançó, malgrat tot, roman i pren la forma, diu el Paul Simon, aquesta cançó, que gairebé és un poema, no?, pren la forma d'un arbre, un corb o de la pols bufada del vent.
1: Sí, sí, és poesia.
0: Poesia pura.
1: Doncs hem començat el programa dient que la cançó ets tu i l'acabem, Oriol, amb la cançó És tot. Everything about it is a love song.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de reforç. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui comencem amb un nou disc de Jake Law. I feia anys que Jake Law no publicava cap disc, com a mínim 10. I, de fet, doncs, ell és una de les figures importants de la música a l'Àfrica Occidental i ho torna a publicar amb World Circuit, amb qui ho va fer a principis dels 90 i que va ser un dels grans llançaments d'aquesta discogràfica de referència llavors. Estem parlant d'un disc d'ara ja fa 30 anys que es va dir Nela Tias i que era, diguem-ne, el debut internacional d'aquest músic que ja tenia una trajectòria al Senegal, interpretant música cubana i música congolesa, la rumba congolesa. I, doncs, també abans, a Burkina Faso, on havia nascut amb l'orquestra Volta Jazz, però va ser interpretant Mamblak, el gènere musical, al Senegal, quan Jake Law va començar a tenir, doncs, un reconeixement. Estem escoltant aquest disc de 2025, quan ell ja té ara 70 anys, Jake Law.

Com podem comprovar, Txeiklo no ha perdut gens aquest gust per la música cubana. I aquesta importància que sempre subratllem que té la música negra a una banda i a l'altra de l'Atlàntic, per tant,

però aquest va ser el disc que va llançar World Circuit i que va tenir gran èxit arreu. Nela Tias. I també hi ha aquí el component de la seva espiritualitat, perquè ell és un vallefol, i els vallefols són una de les branques del sufisme islàmic a Senegal. Cheikh Lo.

Jake Law ara fa 30 anys, Nella Tias. Aquest disc el va publicar World Circuit i el produïa Yusun

i d'aquesta manera doncs, se'l va donar a conèixer, es va donar a conèixer arreu del món. Després d'aquest disc el va seguir un altre, que es va dir Bamba Gheeh, i en aquest Bamba Gheeh doncs, ell encara tenia més llibertat i més músics al voltant per seguir generant una música nova, d'alguna manera. Cheikh Nigel Lo, el cantant de Senegal al qual estem dedicant aquesta primera part del programa, perquè ha tornat a publicar un disc 10 anys després del darrer. Anem a aquest Bamba Gheeh de l'any 99.

En aquest tema Bambagé i en tot el disc trobem, a més d'aquestes percussions espectaculars, hi trobem també un aire reggae, que és una de les constants també de la música de Chayclo. De fet, el seu aspecte, les imatges que tenim d'ell, els concerts que hagin pogut anar, doncs el recordem amb aquestes rastes molt llargues, amb aquests vestits, i té, doncs, els Vallefal tenen també una certa, doncs, semblança amb els rastafaris. De fet, tots dos usen la marihuana amb una intenció espiritual. I, de fet, doncs, Chayclo també. Chayclo, nou disc, ara que feia 10 anys de l'últim i que ell acaba de complir 70 anys. Chayclo, el nou disc es diu Mahame. Tanquem aquesta primera part amb un altre tema.

Per la nostra descoberta viatgem a Kènia i és el debut d'aquesta dona, Kasiba Mutua. Aquesta dona que ja era una percussionista coneguda a Kènia, doncs ara acaba de publicar el seu primer disc de llarga durada en el qual doncs, de percussionista es converteix també en compositora, productora i també toca les guitarres. Kasiba Mutua, de fet, és una de les poques dones líders d'una formació a través de la percussió, o sigui, sent ella la percussionista. Sembla, tradicionalment la percussió sempre ha estat una cosa dels homes. Doncs bé, ara, entre d'altres, aquesta dona també, un dels seus projectes és tota una formació basada en la percussió exclusivament feta per dones. Kasiba Mutua i el seu debut d'estudi des de Kènia.

0: Avui el nostre concert recomanat ens porta al Brasil, ens porta a Rio i al millor samba, amb Martinho da Vila, que serà a l'Apolo el 19 de novembre. 19 de novembre a 8:15 del vespre, Martinho da Vila. Té ja 87 anys, però sembla ser, pel que diuen, que està en plena forma i de gira mundial, donant voltes arreu del món. Des de Rio de Janeiro, el millor samba Martinho da Vila i els seus grans èxits. Nosaltres ara hem agafat dos temes d'un disc de ja fa uns quants anys. Només en fa 40. 50, el disc en el qual hi havia el que és potser el seu tema més conegut. Canta, canta, miña gente. Martinho da Vila a l'Apolo.
1: Canta, canta, miña gente, deixa a tristeza pra lá.

Evidentment, parlem de Jimi Hendrix avui perquè ara fa, bueno, 57 anys, no és cap efemèride massa maca, però és igual. A un 16 de novembre de l'any 68, aquest disc, Electric Ladyland, era número 1 als Estats Units i s'hi va quedar moltes setmanes. Havia estat publicat a l'octubre de l'any 68 i això es convertia en número 1 a mitjans de novembre. En aquest disc, doncs, hi ha temes imprescindibles de la discografia de Hendrix, doncs, com un Voodoo Child o com aquella versió de Dylan, que podríem dir que Hendrix li pispa a Dylan l'All Along the Watchtower per convertir-se en un dels temes més coneguts de Hendrix. Però, doncs, nosaltres hem volgut començar, bueno, escoltar aquest Rainy Day Dream Away i aquest jazz i aquest ritme blues i jazz amb el qual experimentava Hendrix. En lloc d'anar a buscar aquells temes tan coneguts, doncs seguim amb un Gypsy Eyes, que sí que és perfectament Hendrix.

Aquest doble disc ple de col·laboracions va ser el darrer amb la Jimi Hendrix Experience i alhora el darrer publicat per Hendrix en estudi. A nosaltres ens queden uns segons per escoltar l'inici explosiu de Crosstown Traffic. Gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve.

0: Són les 5.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

I try to make you dance.

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Tardeos d'estiu a Ràdio Ciutat de Badalona amb DJ

0: Víctimes al telèfon.
1: Qui diga?
0: Ara comença el Víctimes al telèfon. El repàs a l'altra cara de l'actualitat.
2: Som-hi!
3: Comencem aquest Víctimes al telèfon, aquest repàs de la premsa, aquest altre repàs de la premsa amb el Carles Carvajal.
2: Un repàs que fem cada dia, cada matí i cada vespre aquí a Ràdio Ciutat de Badalona. Escolta, avui comencem avançant ja el que és el Barcelona Degusta. Ja ho saps que aquesta fira de l'alimentació obre a partir de demà. Per exemple, en parlen avui els diaris Avui i La Vanguardia. Dos diaris que ens presenten novetats de cara a aquest saló de l'alimentació per al consumidor. Titula avui el diari Avui, pa amb oli de xocolata. Què et sembla? Oli de xocolata.
3: Pa amb oli de xocolata.
2: Oli de xocolata, sí. També s'ha presentat, jo crec que això ja s'ho presenta en el seu dia, perquè recordo que ja ho vam comentar-ho, oli d'oliva en esprai.
3: Sí, també vam comentar-ho, sí.
2: Això també és nou. Oli d'oliva en esprai.
3: Però això és efectiu, no?
2: És un xup-xup.
3: Un xup-xup.
2: I surt oli carbonell.
3: Sí, que t'equivoques i ho tires a les mosques, no?
2: Sí, sí, sí, sí, sí. El sobaco, també, eh? Sí. T'imagines? L'altra cosa, això li agradarà a Jordi Abril, refresc d'aloe vera. Ell que es posa aloe vera a tot arreu?
3: A tot arreu es posa aloe vera, sí.
2: Doncs mira, ara ja té un refresc, quan vagi de marxa, pot demanar refresc d'aloe vera.
3: I quin gust fa l'aloe vera?
2: No ho sé. No ho sé, suposo que com a menta...
3: Mira, ara s'està servint un refresc d'aloe vera, el Jordi
2: Abril. Mira'l. Ai...
3: És aloe vera amb gas, eh?
2: Amb gas.
3: Amb gas.
2: És una barreja de bitxí català. Bitxí català i aloe vera, eh?
3: I si et cau pel cos, t'ho pots restregar, perquè va bé també.
2: Després, hi ha d'altres coses. Per exemple, un primer whisky ecològic. Una tapa, eh? De formatge. Saps el formatge aquest de bola? Aquest formatge...
3: Sí.
2: Doncs resulta que dins el formatge s'obre la tapa i hi ha bombons.
3: Mira quina parida.
2: Sí.
3: És gran. Quina ximpleria.
2: Sí. Ara, a mi m'ha encantat aquest, que de seguida nosaltres ens centrarem en el tema. Atenció, perquè es presentarà en aquest Saló Degusta, Barcelona Degusta, Killer.
3: Killer?
2: Et sona Killer?
3: Em sona d'alguna trucada que havíem arribat
2: sí,
3: a fer, no?
2: Sí, d'unes pastilles que es deien Killer. Doncs ara aquestes pastilles s'han convertit en Alcohol Killer.
3: Sí.
2: I tu diràs, què és Alcohol Killer? Mm. Alcohol Killer és una beguda sense alcohol... contra les nits a ressaca. Ah! Què et sembla ara?
3: Bé, almenys això té una utilitat pràctica.
2: Això que ha sortit al mercat amb el nom d'Alcohol Killer ho explica avui el diari La Vanguardia. Mm. Per exemple, diu que es tracta d'una beguda a base de hierbes, de herbes, volien dir, naturals i vitamines, que ajuda a pal·liar els efectes negatius d'una nit de borratxera.
3: Hi ha molts remeis per la borratxera, per la ressaca, però ja saps que el millor remei és...
2: Segons aquest article, espera, no t'ho perdis.
3: Aspirar-te al llit.
2: S'utilitza després de beure alcohol, abans de dormir o al despertar-te. Mm. Té una mena de sabor cítric i es presenta com l'únic producte d'aquestes característiques del mercat.
3: No és un medicament per això,
2: No, m'he quedat astorat per això, perquè aquí, clar, ja d'entrada es fomenta que t'ho beguis, perquè t'estan dient, tu beu, tranquil, que després viene Alcohol Killer que t'ajuda.
3: I t'ho treu tot.
2: Al nostre país hi ha una empresa que, en aquest cas, es diu Distribucions Bosch, que és l'empresa que ho distribueix a Catalunya. Hmm. Anem a trucar, aviam, si ens donen alguna dada més.
3: Vinga, Distribucions Bosch. A veure què ens diuen.
2: A veure què ens diuen aquesta empresa sobre...
3: Es diu Killer, que Killer vol dir matador.
2: Sí.
3: D'alguna manera.
2: Truca-me.
3: No sé si és una bona publicitat.
2: Hola, bon dia.
4: Buenos días.
2: He trucat a Bosch.
4: Sí.
2: Hola, bon dia. Mira, volia fer-vos una pregunta.
4: Digue'm.
2: Teniu un producte que es diu Alcohol Killer, correcte?
4: Sí.
2: Això em pots informar de què va?
4: Bueno, a ver, es un producto, ¿vale?
2: Yo t'explico, potser no em pots atendre, eh? Jo tinc un bar on cada dia tenim una mitjana de 300 persones borratxes.
4: Ah.
2: Sí, sí, sí.
3: 300 són moltes.
2: Sí, 300 persones que, bueno, per això t'estic trucant, eh?
4: Sí.
2: I m'han comentat que, saps què passa? Que moltes vegades vomiten al terra.
3: Vinga.
2: Vomiten i queda tot el vomitat al terra.
3: Siguem més fastigosos.
4: Bueno, això ja és problema de que són una mica de marranos, no?
2: Sí, bueno, i que beuen, que això també m'interessa.
4: No, evidentment, clar que sí.
2: Però escolta una cosa, clar, després els veïns es queixen, bueno, ja pots imaginar.
4: Sí.
2: Però m'han dit, he trobat a internet...
4: Sí.
2: la solució potser al meu problema, perquè veneu una cosa que es diu alcohol killer.
4: Alcohol killer, sí.
2: Què és això?
4: L'alcohol killer és un producte, vale, que després de beure l'última copa, vale, quan el senyor digui que ja no vol beure més i té que anar a conduir, o té que anar cap a casa seva, o té que anar a fer qualsevol cosa, doncs això el que fa és baixar el nivell d'alcohol en sang.
2: Però això està provat?
4: Sí, està provat. L'hem provat aquí unes quantes vegades i sí. Funciona,
3: s'han emborratxat allà l'empresa.
4: Fa gràcia, però funciona.
3: S'han emborratxat
2: allà l'empresa. Però com ho heu fet? Us heu emborratxat i tal?
4: Perdona'm?
2: Us heu emborratxat i tal? O no? Com ho heu provat, això?
4: Bueno, pues perquè clar, aquí ha vingut gent que, bueno, hem begut una mica massa, hem fet la prova de l'alcoholímetro i després hem begut l'alcohol killer i quan ha passat un temps, doncs hem vist l'evolució perquè ha sigut, a més ja, ha sigut amb un tècnic, o sigui, no ho hem fet nosaltres perquè hem volgut.
2: Vale, però
4: ha vingut el tècnic d'alcohol killer i, bueno, ho ha fet.
2: Ja.
4: No,
2: no, m'interessa el que m'expliques.
4: Mira, fem una cosa.
2: Digue'm, escolta una cosa, però una cosa, quin gust té això?
4: Ah, bueno, és com una mena d'Aquarius o algo así, està bo.
2: Com una mena d'Aquarius.
3: D'Aquarius.
4: Sí, està molt bo.
2: Està molt bo.
4: A mi personalment m'agrada.
2: A tu t'agrada, eh?
4: Sí.
2: Bueno, escolta, si tu t'agrada, jo m'ho crec.
4: Vale. Vols que t'enviï el comercial? On estàs?
2: A Badalona.
4: A Badalona.
2: Badalona. Però escolta una cosa, fem una cosa. Això ho posareu a la venda algun dia? Ja està a la venda?
4: Ja està a la venda,
2: eh? Sí. I això ho puc trobar jo, t'ho dic per primer provar-ho, saps?
4: Bueno, si vols, te puc enviar una caixa.
2: Em pots enviar una caixa? I què em costarà, això?
4: I ho proves, pues, a veure... Deixa'm que t'ho miri.
2: Aviam.
3: A veure.
2: Tu estàs inventant el preu o no?
4: No, que t'ho estic mirant, que no ho sé, i se m'ha tancat l'ordinador.
2: Ah.
4: El preu de venda són 2,20.
2: 2,20 cada
4: lata.
2: Cada lata.
4: Amb el 7% d'IVA. Sí.
2: Ui.
4: A més, li tens que incloure...
2: 2,60 ja val, això.
4: Sí, és com un Red Bull.
3: Sí, val
2: com
3: més
2: un Red Bull.
3: Val més que unes bledes, pràcticament.
2: Sí. Val més gairebé que l'alcohol.
4: Bueno...
2: Sí,
4: depèn quin alcohol.
2: Bueno, entre tu i jo, jo hi foto de garrafón, els meus clients.
4: Exactament, si estàs dient de garrafón, doncs, bueno, llavors sí, però si m'estàs dient, no sé, un vi en qualitat...
2: No, ja t'han dit el zoo, clar. Fem una cosa, el que faré és, et truco un altre moment... I, bueno, ho comento amb el soci, és que som dos, eh? I clar, jo no puc decidir... I ja t'encarrego una caixa perquè m'envies.
4: Vale.
2: D'acord?
4: Me dius el teu nom, sisplau?
2: Jo, Carles.
4: Carles?
2: Sí.
4: Més que res per comentar-li al comercial.
2: Sí, del bar Llorai.
4: Llorai.
2: Sí.
4: Que està a Badalona.
2: A Badalona, sí, aquí a Can Ribó, sí.
4: Vale. Em podries donar el telèfon, sisplau, Carles?
2: Sí, mira, 93...
4: Sí?
2: 395...
4: 395... Vale. Ho comentes amb el sol, si vols que
2: sí.
4: Te truqui demà a veure com...
2: No, ja truco jo. Com et dius?
4: Tu?
2: Sí, com et dius? Àngels, et truco jo demà, d'acord?
4: Vale, perfecte.
2: Gràcies. Adéu.
3: Hem vist aquí un client i et volen lligar com
2: sí,
3: sigui,
2: sí,
3: eh?
2: Escolta, eh?
3: Bar Llorai, això d'un estret.
2: Llorai, bar Llorai.
3: T'ho has inventat, no?
2: No, el bar Llorai, aquí, a Can Ribó.
3: No, no he anat mai, això.
2: Escolta, no s'ha anat mai, el bar Llorai.
3: No he anat mai.
2: És molt conegut,
3: és
2: aquí a la ciutat. Sí, és un clàssic.
3: Ah,
2: sí. És un clàssic.
3: T'has inventat el telèfon que li has donat?
2: Bé, escolta una cosa.
3: Vull comprovar quin telèfon li has donat.
2: Quin telèfon?
3: Home, t'has inventat un telèfon.
2: Bueno, va, anem a un altre tema del dia, et sembla o no? Ja ho sabeu que demà comença aquest Barcelona d'Agusta. Arranca demà amb milers de productes per seduir el consumidor. Demà ja anirem parlant de més productes, et sembla? Avui hem fet la primera part.
3: Sí, un aperitiu, com diríem.
2: Sí, hem presentat aquest alcohol killer.
3: Sí, que no ho veig clar, eh?
2: Jo tampoc. Veig un escàndol, això, eh?
3: 2,60 perquè et tregui la ressaca, no ho veig clar.
2: Sí. Però més que ho venguin així. O sigui, que venguin directament que és un producte, és un refresc per treure't la borratxera.
3: Sí, no queda clar.

0: Ens arriba des dels Estats Units una dona de Florida. Va trucar el dissabte.
1: Sí.
0: Tres vegades. Vinga a trucar. Tres vegades a la policia del seu estat, de Florida. Va trucar el telèfon d'emergències de la policia. Aquí va el tema. Va reclamar que un McDonald's s'havia quedat sense nuggets.
1: Sense nuggets, que són, que el pollastre, que les aletes de pollastre.
0: Sí, sí.
1: I va trucar la policia...
0: Tres vegades denunciant... Escolta una cosa. Denunciant que hi havia demanat nuggets i que al McDonald's no hi havia nuggets.
1: Però si el McDonald's mai es queda sense menjar.
0: Aquí el tema. Tu sabies, jo no sabia això, que un McDonald's no es pot quedar mai sense els seus productes?
1: Bé, a mi m'ho van dir fa poc, però es veu que és cert.
0: Fem una cosa, algú, ara farem publicitat gratuïta d'un establiment que no hauríem de fer, però si algú ha anat alguna vegada a algun McDonald's i ha demanat algun producte i no el tenien, que ens truqui.
1: Home, jo he demanat moltes vegades gelat i no en tenien.
0: Ah, sí?
1: S'havia acabat.
0: Però un Big Mac, per exemple, has demanat i no en tenien?
1: No, això no m'ha passat mai.
0: Telèfon dels al·ludits.
1: 933954004. 933-95-40-04 per aquelles persones que algun dia han tingut un moment de debilitat, han anat al McDonald's i el que volien no hi era.
0: No hi era. Atenció, busquem entre tota la població que ens escolta, que esperem que sigui molta, alguna persona que alguna vegada ha anat a un McDonald's, ha demanat unes patates aquelles congelades que tenen i no hi eren.
1: I Burger King també serveix o no?
0: També.
1: També serveix, McDonald's o Burger King?
0: Telèfon dels al·ludits i els... 9, 3... Ja l'has dit, però digue'l.
1: Torna a dir-ho. 9, 3...

0: Barcelona, McDonald's, i sí. No sé si tenim alguna trucada, algú que hagi anat a algun McDonald's i ha anat a demanar patates i no tenien patates.
1: Anem-hi, aviam el primer que ens diuen.
0: Per exemple, o qualsevol altre producte.
1: Si alguna vegada s'han quedat, per exemple, sense nuggets o sense un Big Mac o sense... Digue'm altres productes, és que jo no sóc consumidor d'aquest centre.
0: Jo tampoc.
1: Bé, d'aquest restaurant.
0: Jo sempre he demanat McPollo.
1: McPollo. McPollo. Bé, el primer, com sempre...
0: Aquesta hora del matí qui hi ha en un McDonald's?
1: Escolta una cosa, fem una cosa. Ens truca la Mari Carmen.
0: Ah, ens truca la Mari Carme?
1: Sí, sí, la saludem. Mari Carme, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Què tal?
2: Molt bé.
1: Des d'on ens truques?
2: Des d'una botiga.
1: Des de quina botiga?
2: Pues una botiga del barri, no t'ho diré el nom.
1: Ah, no serà Can Gali?
2: No.
1: No és Can Gali?
2: No.
1: No, val.
0: Digue'ns, Mari Carme.
2: Pues mira, escolta, jo al McDonald's no, perquè no hi vaig gaire, però a vegades quan anem al cine ens fiquem amb un bocata.
1: Sí.
2: Que suposo que és més sa.
1: El bocata, de... sí, sí.
2: I hem demanat pues, un vegetal de tonyina, pebrot, lo sí. que no, ja m'ha passat dos vegades que l'oudú no hi ha.
0: És veritat.
1: No hi ha l'oudú.
2: No, jo soc molt protestona.
1: Sí.
2: Llavors li vaig a dir a la noia, al noi, al que m'atén, i em diu que no tenen. Entonces, sí. ja és, com és ja la segona vegada que em passa, a l'altre sí. dia em vaig enfadar, i m'ha abandonat com compensació un trosset de pastís.
1: Ah?
0: Ah, mira. Ah, mira.
2: Jo, clar, jo volia un vegetal, doncs, en tot.
1: Amb l'ou?
2: Clar.
1: Ja, ja, ja.
2: I si no, pues, si no tenen ou, pues digui, si no,
1: sin huevo, sin huevo.
2: I ja està, i jo, sí, sí. jo o agafo aquest o m'agafo un altre.
1: I segur que t'ha passat alguna vegada, Mari Carme, segur, eh? Que tu vas a algun bar, a algun restaurant,
2: sí.
1: demanes un cafè,
2: sí.
1: i et diuen, ai, és que ara justamente hemos limpiado la màquina.
2: Vaya, no m'ha passat mai.
1: Però això moltes vegades passa.
2: Això no m'ha passat.
1: Senyores, pues, que netegi la màquina quan tanquen el local.
2: Lo que sí que te diré, i tampoc te diré el puesto, és que, a veure, em sap greu, eh? Però una vegada, era l'estiu, eh?
1: Sí.
2: Era els baraitos aquests que hi ha al Port Olímpic. I era la mitja tarda i vam prendre un Baileys amb gel. I quan ve, em vaig fixar que el sabor no era de Baileys.
1: Ah.
2: No, que era crema catalana.
1: Ah, el Melody, era el Melody.
2: El Melody.
1: Sí, et van voler enganyar.
2: Sí, i me va costar, me'n recordo que era una terrassa a l'aire lliure, em va costar 4 euros i pico.
1: Sí.
2: I llavors jo li vaig dir al noi, tráeme un Baileys, però tráeme la botella con la que yo quiero ver la botella.
1: Oh, sí.
2: I se me va quedar parat. Digo, no, és que jo quiero...
0: Clar, perquè es va pensar que volies fotre tota l'ampolla.
2: No,
1: home, no, perquè ja el vas enganxar.
2: Ah, clar, ja el vaig enganxar.
1: Ja el vas enganxar, que t'havia posat Melody.
2: Es que no tengo Melody. Digo, no, es que yo no te he pedido Melody.
1: Claro.
2: Y he demanat Baileys. Sí.
0: La Melody que canti amb els goril·les.
1: Sí, sí, sí.
2: Exacte.
1: Bé, però és que una cosa, no és el mateix. No, Melody no, és una... No. que és com crema catalana,
2: Exacte.
1: I Baileys és... És crema de whisky.
2: Crema de whisky, exactament.
1: Bé, escolta una cosa.
2: Això passa molt,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, sí.
2: El que passa és que estem acostumats a callar-se i no diem mai res.
0: No, que ja. Tens tota la raó.
2: Sí, sí. A l'estranger, escolta, te posen el que demanes o allà ja. Salia una impressionant.
1: Molt bé, doncs, bueno. T'agraïm moltíssim la trucada.
2: Ui, no passa res.
1: Gràcies per escoltar-nos. Ens escoltes sovint o no?
2: Sí, cada dia.
1: Cada dia, i ens suportes aquí cada dia.
2: Pues sí.
1: Ja és fer, eh? Ja és
0: molt bé, Mari Carme.
1: Gràcies.
2: Adéu.
0: Per no comentar el tema de les begudes aquestes de màquina,
1: sí.
0: que sovint no tenen ni color de Coca-Cola, que són com aigua
1: sí.
0: bruta.
1: Aquí ja no hi entrem.
0: Que no tenen ni gas,
1: ni
0: tenen
1: no.
0: res.
1: Escolta, anem a fer aquest carrusel de McDonald's. Sí, el primer no han contestat, però tenim d'altres aquí. Està tot preparadíssim. Si alguna persona més vol trucar, digues telèfon dels al·ludits.
0: 93-395-4004. Sí. 93-395-4004. Algú que hagi anat al McDonald's, al Burger King, i que no hi hagi trobat el que demanava. Una pregunta fàcil, avui.
1: No, aviam si tenen nuggets i si alguna vegada s'han quedat sense.
0: Sí.
1: Això ha passat als Estats Units i recordeu que va provocar la trucada a la policia perquè no hi havia McNuggets.
0: Que són com maletes de pollet.
1: Sí, en un McDonald's. McDonald's, que no hi ha ningú i no t'ha agafat mai el telèfon. Això també és un altre.
0: És
1: per
0: veritat.
1: Què?
0: El Burger King sí que ens l'agafen sempre.
1: Per què no t'ha agafat mai el telèfon a McDonald's?
0: Perquè qui truca a McDonald's?
1: Ja.
0: Aquesta és la pregunta. Qui truca a McDonald's? Si tenen un telèfon per quedar bé, però no el fan servir per res.
3: McDonald's, sí?
0: Ara.
1: Hola, bon dia. Hola? Hola.
3: Hola.
1: Hola, bon dia. Puc fer una pregunta?
3: Dime.
1: Tenéis McNuggets?
3: Com si tenim McNuggets?
1: Si en teniu.
3: Sí.
1: Sí, i us puc fer una pregunta. Alguna vegada us heu quedat sense?
3: No, això no te lo puedo preguntar. No te lo puedo contestar.
1: Preguntar, no, responder.
3: No, responder.
1: ¿Por qué?
3: Bé, perquè no sé ni quién eres ni...
1: Yo soy Carlos.
3: ¿Carlos de dónde?
1: De Radio Badalona.
3: No te puedo contestar.
0: Uy.
1: Uy, ¿por qué?
3: ¿Por qué no? De...
1: ¿Por qué? Uy.
0: Oh!
1: Atenció.
0: Què és aquesta mala folla matinera?
1: Atenció.
0: Què vol dir això?
1: Mira, a McDonald's, per què tenen tant...
0: Aquí hi ha...

0: gato encerrado.
1: Que... Tenim un altre de McDonald's?
0: Deu haver-hi alguna clàusula que digui no ens podem quedar sense McNuggets.
1: Sí. I ja has vist que ha provocat, sí. La pregunta ha provocat...
0: La pregunta ha sigut claríssimament...
1: Sí, sí, és com la... si truques sí. Bé, demanant pel job.
2: McDonald's,
1: Gloria, diga. Hola, buenos días.
2: Buenos días.
1: ¿Te puedo hacer una pregunta?
2: Dime.
1: He llamado a McDonald's, ¿no?
2: Sí.
1: Vale, ¿tenéis McNuggets?
2: Sí.
1: Tenéis, ¿eh? Y una cosa, ¿os habéis quedado alguna vez sin McNuggets?
2: Sí.
1: ¿Alguna vez?
2: Una vez.
1: ¿Una vez? ¿Y hubo algún revuelo entre los clientes o no?
2: No.
1: ¿Nunca?
2: No.
1: Vale, vale. Te explico, te llamo de una radio... Y se ve que hoy es noticia que en Estados Unidos una mujer llamó a la policía porque un McDonald's se había quedado sin McNuggets.
2: ¡Qué tontería!
1: Sí, sí, sí, pero bueno, ya sabes que hay noticias para todo.
2: Sí, sí.
1: Pero aquí no se ha pasado nunca. Solo una vez, ¿no?
2: Sí.
1: Y no pasó nada.
2: No, porque quedaba poco para cerrar, o sea que...
1: Que nadie pidió McNuggets.
2: Sí, pidieron, pero no decían nada cuando les dijimos que no había.
1: Ya, pero siempre me han comentado, por ejemplo, que... en un McDonald's siempre hay todos los productos. O sea, que nunca os quedáis sin productos.
0: Si es una leyenda urbana.
2: Siempre piden de más. Como ya a veces nos faltó una vez, ya entonces piden de más.
1: Hay reservas, ¿eh? De sí. Todos los productos.
2: Sí.
1: De acuerdo. Gracias por todo. Venga. Simpatiquíssima. Ens ha contestat. Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Això vol dir que no coneix les clàusules de McDonald's.
1: Anem a l'altre tema del dia, et sembla? Deixem sí. El tema McDonald's. Per cert, que arriba ja el temps de la Quaresma i també de les passions.
0: Passions, de
1: passions a Catalunya és la passió.
0: Ah, la passió.
1: Sí, a Cervera, a Olesa, sí. A Esparreguera.
0: Precioses totes.
1: La crisi també toca la passió, que dius, aviam, hi ha prou de la crisi,
0: sí.
1: Però prou. Bé,
0: si el pobre Jesucrist ja va mig despullat, com afecta la crisi?
1: Pàgina sencera aquest dijous al Periódico de Catalunya. Aquest és el periódico que s'ho facin mirar, eh? Però prou de crítica a La Vanguardia. Ara hi ha un pique.
0: Hi ha un pique?
1: Hi ha un pique entre La Vanguardia i el periódico, eh? Se les tenen per al tema de lectors, de milers de lectors.
0: Mm.
1: Hi ha pique, eh? Diu el titular, diu... Cervera implanta preus anticrisi.
0: Tenim una trucada?
1: Espera't. Digue'm, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Hola,
3: bon dia.
1: Amb qui parlem?
3: Soc la Maria Teresa.
1: Maria Teresa, què tal? Per què vols interrompir aquest espai? Digue'm.
3: Perdona.
1: No, no.
3: No, no, mira, és que...
1: Perdonada.
3: Quan heu trucat amb aquesta noia que tenia aquesta mala sombra...
1: Sí.
3: O poca educació, el sí. Que vulgui, sí, m'ha recordat que quan vas... O sigui, tu que estàs en algun lloc d'aquests, l'educació brilla per l'ausència.
1: Sí.
3: O sigui, tant amb això com si tu que és per... amb un, jo què sé, amb un hospital i com que no t'han vist la cara... Pues et poden contestar com els doni la gana.
0: Mm, has tingut moltes males experiències.
3: O això per no dir, la telefònica, com vols contestar algú, el 1004, que estàs tota la tarda i al final et quedes com estaves.
1: Sí.
3: I referent també, per exemple, amb això de... me'n vaig d'una cosa a l'altra, però és que m'ha recordat tot això. O sigui, si em manca de treball, pues que seleccionin la gent que almenys tingui educació, no?
1: Ja,
3: perquè
1: sí.
3: Si et contesten d'una manera que dius, bueno, et quedes que no fas... Et quedes com
1: tonta. Ja, ja. Escolta una cosa, aquí podríem encetar un tema que un dia podríem fer, que són aquestes trucades que estàs a les 4 de la tarda a casa teva tranquil·lament veient la tele.
3: Escolta'm, perdona.
1: Prou ja de Gestels i d'Orange i de totes aquestes companyies, prou ja, perquè aquest és un tema que cada dia està passant a totes les cases.
3: A les 3 i mitja, a les 9 i pico del vespre, però escolta'm una cosa.
1: A mi m'han arribat a trucar, això és veritat, un dissabte, a 11:45 de la nit.
3: Hosti, ai, perdona.
1: Vols un truc?
3: Sí.
1: Quan et passi això, jo ho faig, eh?
3: Sí.
1: Parles només en català.
3: Oh, no,
1: sí. Ja veuràs com de seguida et penja del telèfon.
3: Això és el que
1: ja està.
3: Això és el que anava a dir.
1: Farà. El català serveix per això, ara.
3: Escolta,
0: però és que
3: al cap d'un quart d'hora em tornen a tocar,
0: llavors
3: parlen en català.
0: Ja,
1: ara ja l'han enganxat, aquest tronc.
0: T'han buscat un lingüista.
3: Sí, sí, és que...
1: Ja l'han enganxat.
3: És el que anava a dir ara. Sí.
0: Gràcies, Maria Teresa, per tocar.
1: Gràcies.
0: Bon dia.
1: Escolta, volíem fer el tema de la passió, d'aquests preus. Demà ho farem, et sembla?
0: Molt bé, Carles, doncs així acabem.
1: Sí, tenim més temes, però bé, demà els farem.
0: Demà els farem.
4: Hello. Víctimes al telèfon.
5: Qui diga?
4: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
5: Ràdio Z.
6: No, Ràdio Z no. Ràdio Ciutat
5: de Badalona.
6: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
5: No, no, de Badalona.
7: És la ràdio de Badalona.
4: Vint anys del Víctimes al telèfon.
8: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
1: Està Antonio.
9: Està, què li queries?
1: De Ràdio Badalona, la més mona.
4: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
10: He llamat a la tele xorro.
11: Sí, però no.
8: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
12: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
4: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
13: Manténgase a la espera,
1: sí,
13: gracias.
1: Sí, aquí estoy.
8: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.
14: Bueno, porque

0: Víctimes al telèfon.
1: Sí, diga.
0: Ara comença el Víctimes al telèfon. El repàs a l'altra cara de l'actualitat.

0: Comencem aquest repàs de l'altra cara de l'actualitat, avui divendres 6 de març de 2009.
1: Què tal, com anem? És divendres. Tot i el vent, nosaltres seguim aquí, us portem aquesta altra cara de l'actualitat, aquestes notícies que hem trobat als diferents diaris.
0: Estem a cobert i, per sort, a l'estudi no hi ha finestra.
1: Per sort, per sort, per sort. Escolta una cosa, avui comencem, si et sembla, parlant del diari El País.
0: Sí.
1: El País i d'una polèmica que hi ha a la població de Gandia, al País Valencià. Atenció al titular. 260 repics de campana a 86 decibels.
0: És a dir, molt alt.
1: Resulta que els veïns de Gandia estan recollint signatures per al soroll de les campanes a l'església de Cristo Rei.
0: Sí.
1: Durant tot un dia, des de les 8 del matí i fins a les 10 de la nit, sonen 260 vegades.
0: Home, doncs, força insuportable si està massa alt.
1: Jo pregunto, però què sonen cada 5 minuts?
0: No ho sé, i per què sonen tant?
1: Es veu que és, des de les 8 del matí fins a les 10, de dilluns a dissabte, entre les 10 i 2 quarts 11 del matí, a més, hi ha una trucada, o sigui, hi ha un ràpid seguit perquè la gent vagi a missa.
0: Sí.
1: O sigui, de 10 fins a 2 quarts 11 del matí. A les 12 hi ha l'Àngelus.
0: Mm.
1: A les 5 de la tarda hi ha una altra vegada mitja hora per un altre repic perquè la gent vagi a missa. I així fins a 260 vegades durant cada dia amb una intensitat de 86,6 decibels.
0: Això és excessiu.
1: Diu que un grup de veïns del barri s'han cansat de suportar aquest so diari que, segons ells, fa insuportable la seva vida quotidiana.
0: I suposo que han trucat a la Guàrdia Urbana i han fet una audiometria.
1: Sí, i diuen que porten aguantant aquesta situació una dècada des de la darrera reforma del campanar. Mm. I han demanat a l'Ajuntament que solucioni aquest problema.
0: Mm.
1: Té tela, eh?
0: Té tela, sí.
1: Té tela el tema, eh? Buenos días. Hola.
2: Hola.
1: Hola, he llamado al bar.
2: ¿Cómo?
1: A un bar he llamado,
2: sí,
1: a Gandia.
2: Sí.
1: Mira, te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
2: Dime.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va la mañana?
2: Bien.
1: Una pregunta. ¿Vosotros estáis cerca de la iglesia de Cristo Rey?
2: No.
1: No. Pero desde aquí el bar, ¿vosotros escucháis las campanas?
2: Tampoco.
1: Tampoco.
2: Ya está. Hay mucho ruido por la ciudad.
1: ¿El qué?
2: Hay mucho ruido.
1: Ya, ya, pero ¿sabes la polémica que hay ahora con las campanas?
2: No.
1: No sabes nada. Vale. ¿Me puedes decir algún bar que esté cerca de la iglesia de Cristo Rey?
2: Continental.
1: Continental. Continental. Bar Continental.
0: Típico de Gandía.
1: ¿Qué está? ¿Adelante?
2: Sí, enfrente.
1: Enfrente de... Vale, perfecto. Gràcies, eh?
2: Hasta luego.
1: Venga.
0: Veia que és típic de...
1: Seguim el nostre recorregut, sí, per Gandia.
0: És típic de Gandia, la Fideuà.
1: La Fideuà, sí.
0: És el bressol popular, sí, de la Fideuà.
1: Sí, i casualitats cas... també, l'orxata.
0: Sí, el suquet de peix, també.
1: I l'orxata, també, eh?
0: I, evidentment, la paella.
1: I les fogueres.
0: També.
1: Aquelles fogueres que fan, també. Ah, bueno, on truco ara? Aneu a buscar el telèfon del Bar Continental.
0: Crec que l'estan buscant als nostres serveis de documentació, que treballen 24 hores.
1: Si no, trucarem a Telefònica i seguirem, com sempre, aquest espai en directe.
0: Sí.
1: Tot pot passar, tot està per fer.
0: No vull desencaparrat que vols aconseguir algú que et parli de les campanes.
1: De fet, estaria bé que des del Bar Continental ens deixessin el telèfon connectat per sentir les campanes. Això seria el repte d'avui.
0: Això seria el repte.
1: Sí, sentir les campanes en directe.
0: Sí.
1: A través de...
0: Això vol dir que hem d'esperar uns minuts fins que sigui una hora en punt, no?
1: Suposo que dos quarts.
0: Dos quarts.
1: No ens deixin connectats al telèfon, tu.
0: Mm.
1: Anem a trucar... al restaurant Continental.
0: Mm.
1: Tenim ja el telèfon localitzat.
3: Aló, Continental, buenos días.
1: Hola, buenos días. Mira, perdona que te moleste. Te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
3: Hasta luego. Un momento.
1: ¿Me lo dices a mí? Hasta luego.
3: No, no,
1: ah,
3: no.
1: Ah, digo, uy.
3: Clientes.
1: Ah, vale, vale. Perdona.
3: Vale, un momento.
1: Vale, vale.
0: Ah, pensaba que...
1: Atenció, si sentim les campanes.
3: De Radio Cataluña.
1: De Radio Cataluña, sí, sí, sí.
0: Som i... Odette Pinto.
1: Sí, sí. Odette Pinto i les mañanas...
0: I José María Íñigo.
1: Sí, sí. Neus Bonet, aquí Neus Bonet, sí. Això que són nostres o són de...
0: No, no, aquests són nostres. Són d'aquí de Santa,
1: de Santa Maria.
0: Maria. El rector Pasqual ens sent i ha posat les campanes. Rector, posi les campanes.
1: Hi ha gent al bar, eh?
0: Mira, el rector ens fa cas.
4: Sí?
1: Hola, bon dia.
4: Hola.
1: Buenos días, ¿qué tal?
4: Diga.
1: Mira, te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
4: Sí.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va la mañana?
4: Bien.
1: Bien, una pregunta. ¿Vosotros estáis enfrente de la iglesia de Cristo Rey?
4: No.
1: No. ¿Ah? Es que me han comentado que sí.
4: No, estamos en el paseo.
1: En el paseo. Mm. ¿Pero hay un bar que se llama Bar Continental y está enfrente de la iglesia de Cristo Rey?
4: No.
1: Tampoco. Es que me ha dicho un vecino de aquí, del pueblo.
4: Ya. Yeah.
1: Bueno, ¿y algún bar que esté delante de la iglesia?
0: No será fácil.
4: Es que no lo sé. Es que eso está más o menos por la otra punta.
1: Ya, ¿y no le suena a ningún bar?
4: No.
1: Nada.
4: Creo que enfrente uno que se llama Roxy, creo.
1: Roxy.
0: Roxy, venga. Sí. ¿Cómo
1: se escribe esto?
4: R-O-X-Y.
1: Roxy.
0: Como grupo de música.
1: Vale,
0: Roxy,
1: y está...
4: Justo enfrente.
1: Enfrente de la iglesia de Cristo Rey.
4: Sí.
1: De acuerdo. Pues gracias y perdone la molestia.
4: Muy bien.
1: Venga, no. Adiós.
0: Quina amabilitat.
1: Sí, sí.
0: Quina alegria de viure que
1: sí,
0: estava
1: sí. al matí. Sí, sí. Segur que ha pensat. Com truquen de Catalunya...
0: Quin optimisme. No, home, no tinguis prejudicis. No té res a veure, això.
1: No?
0: Bé. No, home, no.
1: Valencians no són gaire simpàtics.
0: Alguns, perquè la noia d'abans era molt simpàtica.
1: Bé, anem a aviam. Bar Roxy, que Roxy, sembla... Més que un bar, sembla una altra cosa, eh?
0: Sí.
1: Un club del Terne.
0: Sembla. Acabarem trucant a Tot Gandia?
1: Sí. Jo crec que és la finalitat d'avui. Va, farem aquesta trucada, si no deixarem el tema, perquè tenim d'altres. De seguida, atenció, us presentaré un nou refresc que sortirà al mercat a l'Índia. No t'ho perdis, perquè te'l faré provar en directe.
0: És contra la ressaca?
1: No. És molt millor, jo crec que aquest sí que t'agradarà.
0: A què fa gust?
1: Ja t'ho explicaré de seguida. Bar Roxy, anem aviam si podem localitzar aquest
0: Estem
1: bar.
0: Estem intentant els nostres serveis de documentació.
1: Tot això és directe, senyores i senyors. Ho fem cada dia aquí, en aquest espai que... No sé com ens aguanten, però de moment aguantem.
0: De moment aguantem.
1: Sí, de moment aguantem i els hi agraïm la confiança.
0: Potser serà més fàcil que truquem a Telefònica, no?
1: Sí, anem a trucar a Telefònica, va. A veure si també l'11822 aquest.
0: Perquè internet aquí no ens dona gaires dades.
1: Clar, també pot ser que aquest bar Roxy estigui en nom del propietari o propietària i se'ns farà molt difícil localitzar aquest telèfon.
0: Mm.
1: Tot és possible. A veure si soc a l'ordinador, almenys. Que és divendres. Aviam.
5: Telefónica, buenos días.
0: Uy, por favor.
1: Hola, buenos días. ¿Me puedes dar el teléfono del bar Roxy en Gandía?
5: ¿El bar? ¿Cómo se llama el bar?
1: Roxy.
5: ¿Me puedes deletrear, por favor?
1: Ya, una cosa, ¿cómo es que tenéis un sonido tan malo cuando llamo Telefónica? Bueno, al teléfono de información.
5: ¿Sonido tan malo? De repente.
1: Lo escucho fatal, de verdad, ¿eh?
5: Debe ser por la señal.
1: Bueno, no, la señal no, es el teléfono. Bueno, el bar Roxy.
5: ¿Me puede deletrear, por favor?
1: Bueno, si me escuchara bien, supongo que no caldría, pero bueno, R-O-X-Y.
5: Ya. ¿En qué localidad?
1: En Gandía.
0: Aquesta noia, pobra, no té culpa, tampoc. Però menys regla ordinadors i més arreglar telèfons.
1: Sí. Sí, perquè amb el que val...
5: Aquí a València, ¿verdad?
1: Sí, València, sí.
0: A veure si hi ha algun registre.
1: Sí. Jo crec que serà difícil, eh? Si no, deixarem aquest tema.
0: Sí, perquè...
1: Ens quedarem amb les ganes d'escoltar.
5: Mientras localizamos la información...
1: Sí.
5: Saber si la
1: sí. Sí, sí, sí.
0: A veure si compensa i no es canvia l'humor un poc.
5: ¿Me oye?
1: Sí. Le oigo.
0: Mal, però le oigo.
1: ¿M'ha tocado?
5: Sí, le ha tocado un ordenador portátil, compa.
0: ¿Que ha tocado o no?
1: ¿Pero m'ha tocado o no?
5: No, quisiera saber si la
1: toca. Sí.
0: Vinga. Serà fàcil, això, avui. Es dirà que no ho saps, no?
1: Sí.
0: Una hora per mirar.
1: M'ha tocado.
5: Tengo un número, mòbil.
0: A veure,
1: ¿tiene mòbil? A veure, ¿tiene un número mòbil?
5: Sí.
1: Ah, dígame.
5: 615.
1: Sí. Perfecto. ¿Y m'ha tocado el ordenador?
5: Un momento, por favor, estamos buscando la información.
0: No sé què està passant.
1: Però no miren.
5: No,
1: ja.
0: Esta vez ni nunca.
1: Ni nunca.
0: Nunca nos toca.
1: Venga, gracias.
0: Ven,
1: anem al mòbil. Deixem Telefònica. Em vull posar la més mala llet.
0: Que t'enfades molt.
1: Escolta una cosa. Aviam un truc amb el mòbil.
0: Però per què t'enfades tant?
1: Que no les tinc totes, que aquest telèfon sigui...
0: Estan trucant a Roxy Music,
1: sí,
0: al grup.
1: Sí. Jo crec que estan trucant a...
0: Mira on truquem. Mira on truquem, a un telèfon que no existeix.
1: És real, això.
0: A un telèfon que no existeix.
1: Jo crec que s'ha inventat el telèfon i ha dit, mira,
6: Ara, por ser tan simpático, le voy a dar un teléfono que no existe.
0: Com a venjança. No existeix.
6: No existeix.
0: Fins aquí fora. La pèrdua de temps d'avui.
6: Sí. Bé, escolta, de seguida et presento aquest refresc. No t'ho perdis, perquè jo crec que avui te l'he portat aquí per tu, sí, perquè el provis en directe. Som-hi, anem a comentar-ho.
0: A veure.
6: Mira. Te'l poso en aquí, en aquest got. Prova, eh? A veure, t'agrada un què?
0: Fa un gust estrany, no?
6: Sí. T'agrada o no?
0: Jo diria que no gaire, eh?
6: Bé, tu saps què t'acabes de veure?
0: Què m'acabo de veure?
6: Orina de vaca.
0: És real?
6: Sí, orina de vaca.
0: De vaca? Ai, perdó.
6: Ai, per favor.
0: Perdó, és que...
6: Però tu trobes normal, això?
0: És que tinc gasos.
6: Ja estàs demanant disculpes ara mateix a l'audiència.
0: Perdó, perdó. Perdó a l'audiència.
6: Resulta que la idea l'ha impulsat un empresari de l'Índia.
0: Sí.
6: Vol fer, segons el 20 Minutos publica avui, la competència directa a la Coca-Cola.
0: Han pensat, les vaques són sagrades aquí, anem a aprofitar-ho tot, no? Beguda sagrada.
6: Sí, destaquen que l'orina de vaca és molt bona, molt positiva per la salut. I, per exemple, diu que els empresaris que es considerin nacionalistes a l'Índia i vulguin que una beguda feta al seu país triomfi ha de ser en productes típics del país.
0: Doncs ens veurem aquí el pixum de l'asa català, també.
6: Sí, recordem que la vaca és considerada un animal sagrat a l'Índia,
0: sí,
6: i es creu que la seva orina té propietats contra els microbis.
0: Sí.
6: A més, apunta que és bona l'orina aquesta per al fetge.
0: L'Aurea diuen que és bona, eh?
6: Sí.
0: El Xumari el Faró recomana, eh?
6: Anem a fer una cosa.
0: Veure'ns el pixum.
6: Anem a trucar a una granja de Catalunya,
0: sí,
6: i anem a proposar, aviam... Jo trucaré com a empresari.
0: Sí.
6: Si volen participar del projecte de crear una empresa amb...
0: Pixum de vaca.
6: Orina de vaca. Pixum de vaca.
0: No sé si colarà això, eh? Perquè el que passa a l'Índia no té res a veure amb el que passa aquí.
6: Diem que volem fer una beguda típica de Catalunya,
0: sí,
6: amb les vaques catalanes, eh?
0: Mm.
6: Aviam què ens diuen. Anem a trucar una granja Vilobí d'Onyà.
0: Vilobí d'Onyà?
6: Vilobí d'Onyà, a Girona.
0: I com es dirà la marca? Ho tens pensat, això?
6: Pixum K.
0: Pixum K?
6: Pixum Pixam, què et sembla?
0: Pixum Pixam, em sembla bé. Pixum Pixam.
6: És molt català, eh? Pixum, sí, Pixam.
0: Sí, sí.
6: La nova marca de refrescos que volíem impulsar.
0: I ens podria fer la publicitat pipistrada.
6: Aviam si contesten algú a la granja de San Francisco. Avui tenim un dia que...
0: Sí, avui tenim un dia, sí, d'èxit. I això és divendres.
6: D'èxit total, sí, sí. Bon dia.
7: Bon dia.
6: He trucat a la granja. Hola?
7: Mànim.
6: He trucat a la granja.
7: Bueno, la granja aquí és la vivienda, però és el mateix telèfon.
6: Ah, em pot donar...
7: Ara, si vol, m'hi donaria el mòbil del que es cuida de la granja.
6: Sí, sí. Tenen vaques, oi?
7: Sí.
6: Ah, doncs aquí truco, aquí. Digui'm el telèfon, si pot ser.
7: 660.
6: Sí? Perfecte. Com es diu?
7: Joan Vinyoles.
6: Joan Vinyoles, eh? Molt bé, gràcies per tot.
7: Un recado li donaria.
6: Però... No, ja truco jo a Joan Vinyoles. Passi-ho bé.
7: Bon dia.
6: Passi-ho
7: bon
6: bé, passi-ho bé.
0: Vinga, fer pizza a Tarradellas.
6: Bé, anem a trucar. Trucat a la...
0: A la senyora que fa pizza a Tarradellas.
6: És a l'anunci, sí, ho sabies o no?
0: Sí, és aquesta senyora. És coneguda a tot Catalunya.
6: Sí, sí.
0: A veure si es salta avui, perquè...
8: Sí.
6: Hola, bon dia. El senyor Joan Vinyoles...
8: Sí, bon dia.
6: Hola, mira, li volia fer una pregunta. Truco d'una empresa d'aquí de Barcelona que volia fer una pregunta. Vostè té una granja, oi?
8: Sí.
6: De vaques.
8: De vaques de llet, sí.
6: De vaca de llet. Li puc fer una pregunta. Què fa amb l'orina de la vaca?
8: L'orina va en els purins.
6: En els purins, va, directament, eh? Sí. Perquè, bueno, li expliqueu, perquè estem trucant a diversos grangers a Catalunya... perquè, bueno, no sé si ho ha escoltat, que s'està creant aquí a Catalunya una possible beguda, un refresc, amb orina de vaca.
8: Ostres, no fotis.
6: Sí, sí, sí, això ho importarem de l'Índia. A l'Índia ja funciona. És com una mena de refresc, de... que bé, que s'ha funcionat molt bé a Morea, i volíem crear aquí també aquest refresc.
8: Però refresc per qui, això?
6: Home, pels consumidors.
8: Per la gent?
6: Per la gent, clar.
8: Home, va, no fotis.
6: No, no, que no és cap broma, eh?
8: No.
6: No, de veritat, li estic dient en sèrio, eh? O sigui, no serà, a veure, no serà el pipí pur, però hi haurà una essència.
8: Ja. Yeah.
6: Que es veu que és molt bo pel fetge, això.
8: Ah, no sé. Va, no ho he sentit.
6: No ho he escoltat mai, això.
8: No.
6: No, a l'Índia ja hi és, aquest nou refresc.
8: Ah, va.
6: Sí, sí, de fet, fins i tot vol fer una mica front a la Coca-Cola.
8: Ja. No sé. Clar, jo ara m'agafo així... Sí. Però, bueno, això El problema és recollir-ho.
6: Clar, aquí la pregunta és, com a ignorant, perquè jo sóc una persona de ciutat, sí. Això és possible, recollir l'orina? Neta?
8: Neta, clar. És possible.
6: És possible o no?
8: Això és molt complicat, això, eh?
6: És complicat.
0: Posem unes
8: ampolles de
0: Fombella.
8: Això... no ho sé. En quant a les vaques...
6: Sí.
8: En quant als vedells d'engreix, a vegades que s'agafen mostra d'orina...
0: Pregunta-li com pixa la vaca, això és important.
8: Sota,
0: I
8: quan orinen, doncs queda allà dintre amb una bosseta.
6: Ja.
8: Però amb la vaca, no sé...
6: Amb la vaca és molt difícil perquè suposo que pixa molt.
8: Quants
6: litres pot pixar amb una pixada?
8: Ah, amb una pixada, jo què sé... Esclar, pixa molt sovint, no sé...
0: I pixa a xorro o és com un esclat? 3
8: o 4 litres, no ho sé.
6: 3 o 4 litres.
8: Sí. Bé. No ho sé, potser a vegades més. És clar, el que passa que pixa bastant sovint. Una vaca... Clar, una vaca al dia pot beure...
0: Pregunta-li si potser per uns penyals podem recollir aquest pixum.
8: El que passa que, esclar, molta gran part va amb pallers.
6: És que això, jo no sé, és un projecte molt embrionari, però clar, suposo que amb una gallada això no es pot recollir perquè deu ser antigènic.
8: No ho sé, això, amb les mesures de seguretat alimentària que hi ha ara, no sé...
6: Home, el que interessa és la urea de l'orina.
8: Ja.
6: No interessa res. L'altre, clar, no.
0: Quantes vaques té?
8: La urea de l'orina.
6: Sí.
8: Sí. Però això no es pot fer sintètic, això? És una urea
6: especial. No.
8: És una urea especial de la vaca. Va.
6: Ja.
8: Clar, perquè, esclar, això...
0: S'està creient, eh?
6: S'està creient.
8: No ho sé, clar,
6: li diem o no, d'on truquem?
0: Li
6: diem o no, d'on truquem?
0: No. Que s'ho pensi i que ho comenti amb els seus companys. Que es tingui un rumor.
8: Inventar un sistema perquè l'orina quedés sense caure a terra. Perquè és clar, que cau a terra amb una granja...
6: Clar, sí. A veure, sí. Jo suposo que la que cau a terra això no es pot aprofitar per res.
8: Jo per això, com m'ha dit això, dic, ostres... Yeah.
6: No, aviam, ja d'entrada li dic que això ho pot, si té internet, ho pot localitzar, i no li estic enganyant, a qualsevol pàgina d'internet ho trobarà, que aquesta beguda existeix realment a l'Índia,
8: Sí.
6: O sigui que això és un refresc d'orina de vaca.
8: Mm-hmm.
6: O sigui, sembla una bogeria, però no ho és, A més, vostè sap que la vaca, a l'Índia, és considerada un animal sagrat.
8: Sí.
6: Per això que...
8: No, sí, aquí a la granja tinc 4 índios treballant.
6: Per això que els hi pot preguntar?
0: Sí.
8: Mira, jo si ha d'allò, si es pot preguntar...
6: Nosaltres volem fer, aviam, una cosa popular per vendre fires a Catalunya.
8: Mm.
6: Sap, no volem aquí fer una tirada de milers i milers d'ampolles.
8: Yeah.
6: I, de fet, ho presentarem amb un nom graciós, que ja el tenim i tal.
8: Sí.
6: Que és Pixum Pixam.
8: Mm-hmm. Pixum Pixam.
6: Pixum Pixam, li direm, a la beguda.
0: Popular.
6: Nom popular. Bueno, ja...
8: No sé si la gent farà gràcia.
6: Home.
8: Veure'n.
6: Bueno, hi ha gent per tot, eh?
8: Ja.
6: Hi ha gent per tot.
8: Ja.
6: Bueno, el truco en un altre moment perquè anem a trucar més grangers, d'acord?
8: Va, sí, no, jo què sé, jo, això és una cosa... Clar, com que fem mostra d'orina, agafem, la sondem amb una sonda i agafem orina...
0: Atenció, perquè s'està animant amb el projecte.
8: No hi ha... Perquè, esclar, si cau a terra, tampoc no...
6: No,
0: s'està animant. Quan
8: anàvegis, no... No, d'això...
0: Avisa aquí un possible negoci.
8: Clar, jo no sé. Això potser seria més fàcil... Perquè ha de ser de vaca o potser...
6: No, no, de vaca. De vaca.
0: Ui, s'ha tallat la comunicació, no?
6: Suposo que s'ha anat la cobertura.
0: S'ha anat la cobertura.
6: Bueno, ja ens està bé, també.
0: Sí.
6: Ja s'està bé, perquè ja està.
0: Ja
6: està.
0: Ja l'havien convençut, eh?
6: Sí, escolta, pixum pixam, eh? Calla que algú no ens estigui escoltant, sigui un empresari...
0: I em faci negoci,
6: eh?
0: Sí, i tant.
6: Bon dia. Hola.
9: Sí.
6: Hola, bon dia.
9: Sí, bon dia, sí. Oye, no, yo...
6: Sí.
9: Me estabais llamando, yo soy Lucio.
6: Ah, eres el cura.
9: Sí, eso.
6: El cura
9: es,
6: de... Mira, te llamo de Radio Badalona, La Más Mona.
9: Sí.
6: Aquí en Cataluña. ¿Qué tal? ¿Cómo va la mañana?
9: Bien, ¿y tú?
6: Muy bien. ¿Cómo va todo?
9: Bien, pues vamos luchando poco a poco.
6: Luchando, ¿no? Mira, te llamaba por el tema que hemos visto hoy en el periódico 20 Minutos.
9: Sí.
6: De que habéis pedido un día de sueldo a los feligreses para los afectados de la crisis, ¿correcto esto?
9: Exactamente, eso es, sí.
6: ¿Y eso, la idea, cómo viene?
0: con bueno, inspiración
10: pues
0: divina.
10: Somos de una parroquia popular.
6: Sí, de San Francisco de Sales.
10: Exactamente, de Elda, que es un barrio popular, exactamente. Entonces, pues ahí la crisis está pegando fuerte.
6: Bueno, como en todos los sitios.
10: Exactamente, y entonces, pues en la parroquia, en el Consejo de Pastoral, pues pensando a ver qué se podía hacer un poquito, pues la idea es dos cosas. Una, que pasemos de la queja a hacer algo positivo, porque quejarnos es lo más sencillo, pero es totalmente inútil.
0: De la protesta
10: segundo,
0: a la propuesta.
10: El que caigamos en la cuenta de lo importantísimo que es el empleo en la vida de una persona y de una familia. Entonces, a la hora de ser solidarios, pues tener en cuenta los que aún tenemos la suerte de tener un empleo.
6: Lucio, tú has comentado... al periódico, que es una manera de ayunar en cuaresma de una forma actualizada.
10: Exacto, totalmente de acuerdo. En cuaresma que estamos ahora, se nos invita a abstenernos de carne. Eso es una pedagogía para que...
0: Y entonces,
10: este es un intento de actualizar exactamente la práctica.
6: Esto es como un día sin internet, un día sin enviar mensajes de texto a través del móvil...
10: Eso serían otras actualizaciones, exactamente, sí. Aquí en concreto también es poquito que de aquello de lo que yo me abstengo, pues tenga un beneficio social, un beneficio público.
6: ¿La gente ha respondido?
10: Pues sí, vamos, la campaña se lanzó el miércoles de ceniza, que fue el 25 de febrero, y va respondiendo muy bien, la verdad.
6: ¿Cuánta gente se ha apuntado?
10: Bueno, es que tampoco llevamos así un control porque se puede hacer de dos maneras. Se puede hacer o bien aportando ese día de sueldo en la parroquia o bien mediante una transferencia bancaria. Entonces, pero sí que te puedo decir que la gente lo está comentando, lo está reflexionando y la gente está colaborando. Ahora, hasta el momento no tenemos así una contabilización total porque la campaña lleva 10 días escasos.
6: Tienes pajaritos, ¿no?
0: Ay, sí.
10: Sí, yo estoy aquí en un lugar al aire libre, exactamente, por naturaleza, sí.
6: Muy bien. Pues nada, Lucio, ¿no?
10: Lucio, exactamente, sí.
6: Sí, espero que vaya muy bien esta campaña y que un poco a ver si se arregla el tema.
10: Venga, pues nada, muchas gracias por vuestro interés, ¿eh?
6: Venga, gracias. Venga, que vaya bien.
10: A ti, hasta luego.
0: Lucio, que tiene una veu molt més clara que el missatge del contestador, eh?
6: Sí. Bé, escolta una cosa, bona iniciativa, sens dubte, eh? Des d'aquí l'aplaudim, aquesta iniciativa que han demanat des de la seva parròquia un dia de sou. Publica avui el diari Què?
0: Sí.
6: Diu el titular, todavía hay trabajos en los que nadie quiere trabajar. O sigui, estan parlant d'oficis que...
0: Tot i la crisi hi ha vacants en algunes feines.
6: Tot i que a l'INEM no hi cap més gent, ja.
0: Sí.
6: Perquè hi ha unes cues que bé...
0: I dormen allà i tot.
6: I dormen, sí. Ara has d'anar... Si vols anar a l'INEM, vas 3 dies abans.
0: Amb un sac de dormir i una màrfaga.
6: Diu el diari Què? Diu, la situació està malament, però encara hi ha oficis, feines, que la gent no vol fer de moment. Per exemple, sabaters.
0: Clar, perquè potser no en saben, no?
6: Sabaters. Aquest és un ofici... Que la gent no vol fer.
0: I està desapareixent, eh?
6: Pastors.
0: Pastors d'ovelles.
6: No, pastors. De vaques, ovelles, de porcs...
0: Del que sigui.
6: O enterramorts.
0: Enterramorts. Comprensible que ningú vulgui fer això.
6: Enterramorts.
0: Comprensible.
6: Per què?
0: Home, perquè és una feina desagradable.
6: Però és una feina tranquil·la?
0: Això sí.
6: És una feina tranquil·la? Ningú et molesta?
0: No, això està clar.
6: Sí o no?
0: Però no és agradable.
6: Aquest mateix reportatge explica que hi ha feines, per exemple, que ja estan al 100%. Que jo m'he quedat astorat perquè mai hagués dit, segons l'exemple del què.
0: A veure, quin és l'exemple?
6: Carniceros.
0: Carnicero al 100%?
6: Sí, es veu que de carnicers, gent que...
0: I tocinaires, també, no?
6: Això ja està. No us ho dic amb això, si ens escolteu, perquè ja està cobert, eh? O cuiners.
0: Cuiners, també.
6: Diu que hi ha molta demanda de cuiners... però que necessiten molts cuiners amb molta experiència, i n'hi ha molts. Encara que la realitat és que actualment hi ha gairebé 4 milions aturats a l'estat espanyol.
0: Doncs ja saps, si ens quedem sense feina o d'enterramorts...
6: Tu creus que el cementiri a Badalona busquen algun enterramort?
0: La veritat, no, si no he vist cap taulell d'anuncis.
6: Anem a trucar. Ara mateix ens traslladem fins al cementiri. Truquem-hi.
0: Què és aquest alarmisme per parlar del cementiri? És que surten els morts per la nit al cementiri de Badalona.
6: Coses pitjors s'han vist. A mi em fa por. Anem a preguntar-ho.
0: A veure si fa falta algun enterramorts.
6: Potser ja no hi ha ningú.
0: Eran soldados ejemplares.
6: Res. Mira, no agafen el telèfon.
0: Lucharon en la guerra como leones.
6: Jo crec que tothom està mort, ja.
0: nord-americà.
6: Anem una altra vegada. Avui no tenim gaire sort,
0: eh? Avui no hi ha sort, eh? Avui està el tema mort.
6: Sí, estem trucant al cementiri de Badalona. El de Pumà, eh?
0: A veure si hi ha vacants d'enterramorts.
6: Hola, bon dia, buenos días.
11: Bon dia, espera un momentí, por favor.
6: Sí, sí.
0: Sí. On hemos empezado a hablar?
6: Tens mort.
0: Només el partit.
6: Aviam si ets agafant el telèfon.
0: Lo hicieron por su patria.
6: Sí.
0: Lucharon como leones en las trincheras.
6: Sí, sí, sí.
0: Y han caído.
12: Sí. Temps mort?
0: Només el partit.
6: Sí, sí. Que t'anunci de fa 30 anys.
0: Anem a barrejar més gags en un sol moment, sisplau.
6: La noia aquesta que ho deia no és la d'Antena 3?
0: Ha canviat la veu i tot,
6: i
0: ja.
6: I tot, sí, sí. S'ha fet dona.
0: Sí. Va venir aquí, que anava a l'escola.
6: I ara té pits i tot.
0: No, això no ho sé ja. No la tinc vista.
6: Aviam, què estan fent al cementiri?
0: Què estan fent al cementiri? Hi ha un ambient al cementiri?
6: A veure, escoltem.
0: Digui'm l'ambient que hi ha.
6: So directe.
0: Estan acabant la partida de dòmino.
6: No, estan jugant a la botifarra, es veu. Però què fan?
0: No, no hi ha molta activitat, eh? No sé què fan, però molta activitat no se sent, eh?
11: Digue.
6: Hola, una pregunta.
11: Sí.
6: Mira, te quiero hacer una pregunta. ¿Falta personas para enterrar muertos?
11: No. Digamos, aquí no falta nadie.
6: No.
11: No.
6: Vale, es que he oído hoy en la radio que lo comentaban.
11: No, pues aquí no, ¿eh?
6: Aquí no.
11: No.
6: O sea, está cubierto.
11: Aquí tenemos todo cubierto.
6: Vale, ¿y eso para presentar currículum y tal, qué?
11: Pues de momento, bueno, de momento no hace falta nadie, pero bueno, si usted quiere presentar un currículum en departamento personal en el ayuntamiento...
6: Ah, ¿el ayuntamiento?
11: Sí, sí.
6: Vale, eso depende del ayuntamiento.
11: Sí, esto no es empresa privada, ¿eh?
6: ¿En el Vive?
11: No, en personal. Eso personal está ya cerca de donde está el ayuntamiento.
6: Sí.
11: Que es el edificio La Sopera.
6: Ah, La Sopera.
11: Sí.
6: La Sopera. Bueno, ese edificio que se cae.
11: Bueno, que se cae.
6: No la Royal, ¿no?
11: No sé si se ha caído algo o no, pero de momento no se ha caído nada.
6: Bueno, pero que es antiguo, digo.
11: No.
6: ¿No?
11: Antiguo no. Antiguo eso fue reformado, digamos.
6: Ah, fue reformado.
11: Fue restaurado todo, ¿eh?
6: Ah, porque hay La Royal y La Sopera.
11: Eso era en Sopera, donde estaba el edificio de Sopera.
6: Vale. Vale, pues ya lo presento allí.
11: Que es el departamento de personal.
6: Vale, perfecto.
11: Vale.
6: Venga, gracias.
11: Venga, hasta luego.
6: Bé, doncs la notícia és que a Badalona ja tenim cobert
0: sí.
6: L'ofici d'enterramort.
0: Sí, no hem de patir.
6: Bé, així marxo amb alegria, eh?
0: Amb alegria, com sempre.
6: Sí, sí, amb alegria.
0: Notícies.
6: Amb bones notícies.
0: Gràcies.
6: Apa, gràcies. Adéu.
13: Víctimes al telèfon.
14: Qui diga?
13: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
14: Ràdio Z.
15: No, Ràdio Z no. Ràdio Ciutat de Badalona.
14: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
15: No, de Badalona.
16: És la ràdio de Badalona.
13: Vint anys del Víctimes al telèfon.
17: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
6: El tarot de Si te miento, cuelgo.
18: Sí, senyor.
6: Qui va ganar la Liga?
18: Para mí el Madrid.
6: Oh, sí. ¡Ay! Barça-Espanyol. Qui va ganar ese partido?
18: Es que me viene la carta de la muerte.
6: ¡Ay!
18: Te digo una cosa, valoraría más al Espanyol, ¿eh?
6: Pues mañana te llamo, ¿de acuerdo?
13: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
18: Hola, buenos días.
6: Hola, te tengo que colgar, ¿eh?
18: ¿Por qué?
6: Te cuelgo porque me mentiste ayer.
18: Si quieres colgar, me da igual, ¿me entiendes?
6: Sí, pero ¿perdió?
18: Vamos a ver, yo lo que no soy es adivino, yo sé lo que veo.
6: Bueno, te cuelgo, adiós.
18: Venga, adiós.
17: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.

0: Són les 8.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Ruta 66.
3: Aquí comença la primera edició estiu 2023 de la Ruta 66. Un programa de rock amb els èxits de sempre i també amb novetats discogràfiques. Un espai radiofònic que fa possible en Marc de los Santos com a tècnic de so i en Pitu posant la veu. Sigueu benvinguts i esperem que disfruteu del contingut d'avui. I per encetar el programa, una de Kid Rock de l'any 2008, una peça estiuenca titulada All Summer Long.

That's how we raised. Des de Geòrgia, un antic jugador de béisbol que va començar amb 35 anys la seva carrera musical i és el més destacat a l'hora de barrejar country i rap. Ell és Colt Ford i el seu setè àlbum d'estudi on convida Bradley Gilbert en la cançó que acabem d'escoltar, Raise It Round Here. I en la propera, anomenada Running This Country, amb dos veterans de la música americana, Tracy Lawrence i Tracy Byrd.

In the End, original de l'any 2000 dels Linkin Park i ara versionada per aquest rapper cowboy anomenat Cole Ford amb la col·laboració de Josh Miranda. Anem per una altra versió, en aquest cas el texà Rick Trevino, que va enregistrar pel seu àlbum In My Dreams una versió de Have You Ever Really Loved a Woman de Bryan Adams, però en aquest cas amb el regust Tex-Mex.

Overnight Success, així s'obre el sisè àlbum de la carrera d'aquest artista d'Austin, Rick Trevino. Aquest 2023 celebrem el seu 20è aniversari, el disc més popular de l'artista amb la producció i també en la composició del seu amic Raúl Malo, líder dels The Mavericks. Aquest track potser és el millor de tots, el que dona títol al disc, In My Dreams.

Moonlight Shadow obre la cara B del vuitè àlbum d'estudi de Mike Oldfield, anomenat Crisis. El disc es va editar el 27 de maig del 83, és a dir, ja fa 40 anys. Un disc amb una cara instrumental i una B plena de singles per les radioemissores, com aquesta, Foreign Affair.

Mistake, una altra de les cançons de Mike Oldfield, les que posava la veu Maggie Reilly. Crisis és el disc més venut de l'artista britànic després del seu Tubular Bells. Altres cantants van col·laborar posant la veu, com John Anderson dels Yes i Roger Chapman, concretament en la composició Shadow on the Wall.

Ruta 66 a internet. Escolta el nostre podcast a la plataforma multimèdia de ràdio i televisió local de la xarxa de telecomunicacions. I també per iVoox.

The Thing That's Great to You és una nova cançó que no pertany a cap àlbum de la canadenca Tennille Towns, una cantant country que ha convidat a Bryan Adams per cantar duet aquesta peça. I per sorpresa, ara fa uns dies que Adams ha editat una cançó i videoclip amb un tema antibèl·lic, una cançó antiguerra amb un regust de Beatles Yellow, composada al 50% amb Gretchen Peters. Parlem de What If That Were No Sights at All.

0: Ruta 66.
1: Fins aquí la primera edició estiuenca 2023 de la Ruta 66. Ens acomiadem amb una cançó ideal per aquesta temporada estival. Amb la peça Summertime, When I'm With You, dels The Mavericks, marxem. Salutacions de l'equip del programa, Marc i en Pitu Dosan.

0: your fault, but I need to get out.
1: Són les 9.
2: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
3: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
4: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes en aquesta nova setmana d'estiu per compartir junts i escoltar, sobretot, algunes interessants cançons noves d'aquesta setmana. Això ho farem al llarg de pràcticament que 55 minuts. Comencem avui a Barcelona, perquè ell és un guitarrista i cantautor nascut a Barcelona, però que és estretament vinculat a Sant Cugat del Vallès. Es diu Oriol Saltó. La seva cançó, Sense tenir-la al seu costat, que escoltarem just d'aquí a uns moments, ens parla del final d'una relació amorosa i del procés de desamor. Per tant, per començar avui aquestes estrenes d'aquesta setmana, Oriol Saltó i la seva Sense tenir-la al seu costat.

El guitarrista i cantant barceloní Oriol Saltó ens ha acompanyat per començar aquestes estrenes d'aquesta setmana amb la seva nova cançó anomenada Sense tenir-la al seu costat. Seguim, ara sí, obrim fronteres i ens anem fins a Nord-Amèrica per escoltar a la cantant i compositora nord-americana Ashi. El seu nom real és Aislinn Rae Wilson i la seva nova cançó es diu Stop the Wedding, que ens parla del dret a canviar d'opinió, de fer cas a aquells senyals que tenim a vegades d'alerta i de tenir el coratge de fugir d'una relació incorrecta abans que sigui massa tard. Stop the Wedding és la nova de Aislinn.

Es diu Ashi, és una cantant i compositora nord-americana i la seva nova cançó ha sonat així de bé en aquestes estrenes d'aquesta setmana amb el Stop the Wedding, la seva nova cançó. Tornem a Catalunya amb Nina Calo, que és el projecte musical de la compositora i cantant Paula Reboll, nascuda a Tarragona, que lidera una banda de pop-rock festiu formada íntegrament per dones. La seva cançó, que escoltarem d'aquí a res, es diu Taranyina i parla d'aquest procés d'atrapament, d'alliberament i superació després de sortir d'una relació tòxica o de maltractament.

Una altra de les novetats de la setmana es diu Nina Calo, des de Tarragona ens arriba, i aquesta és la seva cançó Taranyina, que ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Tornem a fer un viatge, en aquest cas anem fins a Melbourne, fins a Austràlia, amb una cantant i compositora de trip-hop i de pop alternatiu sota el nom de Afi. La seva cançó que escoltarem és Tears Always Burn i segueix amb la tònica de les cançons que hem tingut. De fet, la cançó que escoltarem ens parla del dolor emocional, d'una ruptura i de la gran dificultat que suposa superar els records d'una antiga relació.

Des d'Austràlia, així ens ha arribat el so de Eiffy, la seva cançó Tears Always Burn, ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Aterrem de nou a Catalunya per escoltar un cantant i compositor català de música urbana, nascut a Olot, a la Garrotxa. Ell es diu Lleres, i aquesta és la cançó nova que ens presenta aquesta setmana i que es diu Fotos a la platja. La seva cançó parla de la nostàlgia, del record d'un amor d'estiu i de com es troba a faltar una persona especial a través de records, sobretot visuals. Fotos a la platja, el més nou de Lleres.

Una cançó ben estiuenca, es diu Fotos a la platja, i és la que ens ha portat Lleres, aquest garrotxí, que també ha sonat a través d'aquestes estrenes d'aquesta setmana. Ella es diu Ellie Goulding, és una cantant, compositora i multiinstrumentista britànica, i l'escoltarem amb el seu nou èxit anomenat Rubbers, que és i parla bàsicament de la llibertat, de deixar-se portar completament a la pista de ball, i reivindica aquest esperit i l'energia de les festes electròniques, o com les coneixem, les enraves.

La cançó es diu Rivers, és la nova de Ellie Goulding. En ritme ens ha acompanyat amb aquesta peça que ens ha portat aquesta cantant, compositora i multiinstrumentista britànica. Seguim amb més novetats, un EP d'unes 4 cançons en directe, a més, des d'un concert que van fer a Barcelona, els Teràpia de Xoc. La seva tornada, ja sabeu que està aconseguint un èxit important amb la seva gira, i aquesta és una de les cançons que trobarem, una de les emblemàtiques que trobarem en aquest EP de 4 cançons en directe des de la ciutat de Barcelona. Teràpia de Xoc, els Garrotxins, amb Tota la nit.

És el ritme dels Flamingo Pyre, és un col·lectiu i banda de música electrònica que arriben des de Nova Zelanda i amb la seva cançó No Excuses, que parla de la resiliència davant les dificultats i de la necessitat de tirar endavant sense posar excuses ni dubtar. Així hem escoltat els Flamingo Pyre amb No Excuses i ara tornem a Catalunya per escoltar a Nina Barceló. Ella és una cantant, és compositora, nascuda a Barcelona. El seu nom real és Mariona Llorenç i aquí ens acompanya ara mateix amb la seva nova cançó que es diu Two Set Streets.

El seu nom és Nina Barceló, aquesta és la cançó Two Set Streets, una altra novetat de la setmana en aquestes estrenes, que ara mateix se'n va fins a Dublín, a Irlanda, per escoltar i conèixer Jassy. Ella és una cantant, compositora i DJ, i ens porta aquesta peça anomenada My People, que és una cançó molt personal i un homenatge a les seves arrels.

És el ritme de Jassy, i aquesta és la seva nova cançó anomenada My People, una altra interessant novetat de la setmana. I ara anem per una banda que no és tradicional, sinó que és un projecte personal del lletrista Rafael Azañón, i és un projecte que utilitza intel·ligència artificial per a la composició musical, la veu i també els arranjaments. Per tant, serà una de les primeres històries que escoltarem en català, a més, i feta amb intel·ligència artificial. La cançó es diu Ens haurem tornat a equivocar, i parla de la indecisió, del dubte i de la por a cometre els mateixos errors afectius o personals del passat. Així sona, doncs, aquest projecte de Rafael Azañón, que es diu Tan sols jo. I les...

Aquesta és una de les històries de Tan sols jo. És el projecte personal del lletrista Rafael Azañón, que utilitza, com he dit abans, intel·ligència artificial per a la composició musical, la veu i també els arranjaments. Ens haurem tornat a equivocar, és la cançó que ens ha portat Tan sols jo. Anem per altres històries i fem de nou un viatge. En aquest cas, anem fins a Nord-Amèrica per escoltar Role Model, cantant i compositor nord-americà de pop alternatiu, amb la cançó que es diu Harmony.

El seu nom és Role Model, aquesta és la cançó Harmony que ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Tornem a Catalunya, es diuen Savannah, és un grup de pop-rock independent de Granollers i la seva nova cançó Bones Vistes, que parla de la maduresa emocional. Així sona.

La formació Sabana des de Granollers ens ha arribat amb la seva cançó Bones Vistes. I ja hem arribat a la part final del nostre camí, que el compartirem amb una història d'Angelo Ferreri. Ell és un prolífic productor i DJ de música house, nascut a Sicília, a Itàlia, i la seva nova cançó I Feel For You ha estat creada juntament amb Roller Funk, és un tema de ball que escoltarem per posar així el punt i final a aquestes estrenes d'aquesta setmana, amb molt de ritme, per compartir ja aquest nou estrenes d'aquest estiu del 2026. Tornem la setmana vinent, aquí mateix, no hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé, salut, adeu-siau.

0: Són les 12.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. És Albert Malla.

0: Hola, cocos. En general, tenim la percepció de que el temps passa massa de pressa. Però encara sort que ens queda tota la nostra música. Et convidem a donar una volta pels èxits de fa ara just 50 anys, 1976.
1: Recordes, Cocodril?

I Love to Love. Que aquí es va dir Me Gusta Amar. Arrasava a les pistes de ball. No, no, no. Era Tina Charles. Però segurament el disc més important del 1976 va ser de Chicago. Encara no s'ho creuen ni ells, perquè s'apartava bastant de la seva línia habitual. Ha passat a la història. Si me dejas ahora, if you leave me now...

és música de cocodrils. Música per somiar desperts. Música per viure i per sobreviure.

Baby, please don't go. No, no, I'm there, Shizana. If you leave me now. La banda Chicago. Que primer es van dir Chicago Transit Authority. I el seu èxit més important, aquell 76. If you leave me now, un dels discos més importants d'un any on passaven en el món coses com aquestes. El 24 de març, cop d'estat militar a l'Argentina. El 9 de setembre, moria el líder xinès Mao Zedong. El 21 de setembre, l'opositor xilè Orlando Letelier era assassinat a la ciutat de Washington. El 2 de novembre, el demòcrata Jimmy Carter guanyava les eleccions als Estats Units. I els cocodrils triomfàvem amb aquest folk rock suau dels Bellamy Brothers.

0: Let Your Love Flow. Just let your love flow. Energia de la positiva amb els Bellamy Brothers. Passejant per el 1976.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club.

0: El 12 de gener, el governador general del Sàhara abandona Villa Cisneros, posant fi a la presència espanyola en el territori. El 25 de gener, primer assaig d'eleccions municipals a Espanya. Esclar, no, ja estàvem acostumats i primer vam fer un assaig. El 3 de març, tres treballadors morien a Vitòria com a conseqüència dels enfrontaments entre un grup de vaguistes i la policia. El 5 d'abril, espectacular fuita de més de 30 presos de la presó de Segòvia. El 23 d'abril, s'editava el primer diari en llengua catalana després de la guerra.
1: La violència flor de piel.
0: L'avui. El 3 de maig, sortia al carrer El País. El 8 de maig, greus enfrontaments entre carlistes a Montejurra. El 9 de juny, aprovats els partits polítics a Espanya. El 3 de juliol, Adolfo Suárez jura el seu càrrec com a president del govern. El 4 d'agost, es publica la llei d'amnistia. L'11 de setembre es convoca la primera diada autoritzada en 37 anys. Durant la celebració es canta per primer cop en un acte públic autoritzat als Segadors.
2: Mira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad.
0: El 13 de desembre s'aprovava en referèndum un projecte de llei per la reforma política. El 1976 naixien el grec i el teatre lliure. El 22 de desembre, malgrat la seva famosa perruca, era detingut Santiago Carrillo, el líder del Partit Comunista. Una setmana després el van deixar en llibertat. I mentre els cocodrils vivíem intensament la transició política espanyola, aquestes eren les cançons que ocupaven els primers llocs en llistes espanyoles.

Ya no se muere de Gianni Vella. I una cançó escrita per José Luis Perales, per Genet, que Carlos Saura va utilitzar la banda sonora de Cria Cuervos, que va triomfar a mitja Europa, especialment a França. ¿Por qué te vas?

Gener de 1976. Lluís Llach fa un històric concert al Palau d'Esports de Montjuïc de Barcelona que donarà origen a una de les seves més famoses gravacions. L'àlbum Gener del 76, enregistrat en directe.

Malgrat tot, la gallineta segueix tenint les mateixes... segueix tenint les mateixes idees que abans.

Lluís Llach, Palau d'Esports de Montjuïc, gener 1976. El 6 de febrer eren prohibits els anunciats recitals d'en Raimon a Madrid.

0: ¿Em recordes, cocodril?
1: A esa muchacha que dio a morder su piel de manzana.
2: Piel de manzana. Aquesta és la cançó que donava títol a un dels longplays més oblidats d'en Joan Manuel Serrat, perquè va coincidir amb el seu exili. I durant tot aquest llarg temps, en Joan Manuel va estar prohibit, vetat als mitjans de comunicació espanyols. A principis dels anys 80 li preguntàvem a en Joan.
3: I parlant, Joan Manuel, de la felicitat i de la tristesa, potser el moment més trist que has passat al llarg d'aquests quasi 20 anys va ser quan l'exili.
4: Bé, ja no... L'exili més que la tristor és la impotència i la soledat barrejades. Jo penso que un sentiment de tristor l'he tingut davant de la impotència, amb la impotència davant de la mort d'algú que un estima, de vegades d'algú que un no coneix. Però a l'exili el més fort és això, és la soledat, la distància, i això, aquest trobar-te, tenir que fer autèntics esforços per no perdre el tren del que està passant a casa teva.
3: Va ser molt dur, va ser molt llarg.
4: Sempre és dur. No, jo vaig estar escassament un any, i per mi, clar, és un temps infinit, tan infinit com que... Quan a mi em pregunten com podria separar la meva trajectòria artística en èpoques, jo això sóc incapaç de fer-ho. Si em demanessin com separaria la meva vida en èpoques en aquest moment, un trencant fortíssim, brutal i absolutament absurd i injust sempre és el de l'exili.

0: conversando con la noche y con el viento.
1: Conversando con la noche y con el viento.
0: Ah, tant de bo t'hi trobis a gust amb nosaltres aquí al Club Passejant avui per al 1976. Festival d'Eurovisió. Espanya novament queda de les últimes en el lloc número 16 amb el cantant Braulio i la cançó Sobren les paraules.
1: A veces hasta sobran las palabras cuando se trata de hablar sencillamente de amor.
0: Guanya Anglaterra amb el grup Brotherhood of Men i Save Your Kisses for Me.
2: So it hurts.

0: Això és Cocodril Club.
1: Guarda els teus petons per mi. Aquell 76, el festival de Benidorm va donar el primer premi a Diango i la cançó Si yo fuera él.

0: canción.
1: El 16 d'agost, la cantautora Cecília Evangelina Sobredo moria en un accident de trànsit. Aquest va ser el seu últim single publicat poques setmanes abans.

0: Hasta luego, cocodrilo.
1: En el cinema del 76 destacava Rocky amb una banda sonora que es va fer molt popular. També es va estrenar un remake de King Kong. I gran èxit també de Todos los hombres del presidente i de Ha nacido una estrella. Una història explicada moltes vegades. En aquesta ocasió va ser Oscar a la millor cançó per Evergreen, interpretada per la mateixa protagonista de la pel·li, Barbara Streisand, que feia parella amb el cantautor i també actor Chris Christopherson.

I una curiositat en llistes britàniques, pràcticament desconeguts a Amèrica, els Bay City Rollers, adolescents, escocesos, febre de fans, i una cançó, només és una nit de dissabte.

aquí. I a Midmon, el 1976, va ser un dels millors per al bon amic Elton John, que al costat de Kiki Dee va triomfar amb aquesta cançó, que es va dir No me des corazones.

Come on, breaking my heart. I una coseta molt maca que potser se't va escapar, però que aquell 76 va ser Grammy, el grup revelació de l'any. Quatre nois blancs amb tocs country, una gran sorpresa, amb bones harmonies. Els Starland, Booker Bunny, Afternoon Delight.

Afternoon Delight. Star and Book Albana. Premi Grammy Revelació de l'any 76. Afternoon Delight. Una sorpresa ben agradable. Un altre número dels Estats Units, Diana Ross i...

un altre número important als Estats Units. El vell amic Bob Dylan i Hurricane, dedicat a un boxejador, Robin Carter, empresonat injustament per un homicidi que no havia comès.

i els Earth, Wind and Fire. La bona energia de la terra, el vent i el foc van ser els reis, el grup més complet, el millor show en directe, les millors harmonies vocals, tocaven matisos del rock, un bon soul, incloïen trompetes, eren boníssims, omplien absolutament tot amb el seu so. Sens dubte, van ser una de les millors bandes de tots els temps.

i la història curiosa d'aquell pardillo que vivia al costat d'Alice. Te'n recordes? Èxit del grup Smokey, amb la veu de Chris Norman, Living Next Door to Alice, Viviendo al lado de Alicia. Segons sembla, el veí estava absolutament enamorat d'ella des de sempre, però era tan tímid, tan paradet el noi, que mai es va atrevir a declarar el seu amor. Fins que un bon dia es va quedar ben bocabadat quan per la finestra va veure que un altre paio venia a buscar l'Alicia amb una limusín i se l'emportava. Per burro! Oh.

0: El 12 de gener d'aquell 76 moria l'autora britànica Agatha Christie. El 17 de març moria a Roma el cineasta Luchino Visconti. El 21 de maig es casaven Rocío Jurado i Pedro Carrasco. I en esports, en futbol, res, aquell any la Copa se la van dur l'Atlètic de Madrid i la Lliga el Real Madrid. Musicalment, molt bo, Boston. I el primer de la Steve Miller Band i també de la Elo. I els Manhattan Transfer. I seguien els Stones. I Paul Simon i Rod Stewart. I a les discos, Donna Summer es convertia en la reina de les pistes. I Bonnie M, que començaven. 1976 va ser un any especialment intens. Segons senyalava la propaganda oficial encara controlada per els poders de la dictadura i expressada obertament en mitjans de comunicació com el Alcázar, tras la muerte de Franco, los españoles se habían vuelto golfos, vagos, mujeriegos y descarados.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Cocodril Club.
1: Ara a l'estiu tens Cocodril Club cada dia a Ràdio Ciutat de Badalona. De dilluns a divendres de 20 a 22 hores. Dissabtes i diumenges, com sempre, de 9 a 10 del matí. Nit de diumenge a dilluns de 12 a 2. Cocodril Club, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock des de 1993. Cocodril Club.

0: És la una.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Cocodril Club.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: ¿Qué tal, Coco? Ei, estàs a la ràdio? Gràcies per estar en connexió. Algú va dir, a veure si t'agrada aquesta, que la vida és com les tecles d'un piano. Les blanques són els moments feliços. Les negres, els moments difícils. Ah, però juntes toquen la millor melodia. La vida. Però també algú va dir fa molt i molt de temps que la vida sense música seria un error. Aquí en tenim i en quantitat. I des que es va posar en marxa el programa, aquell llunyà octubre de 1993, hem procurat sempre punxar les versions originals de les cançons, és a dir, les que vosaltres recordeu perquè són les que en el seu moment es van comercialitzar, no? Però, en general, hem escoltat pocs directes. Per això aquesta hora que estem estrenant ara de Cocodril serà especial perquè serà només de directes. I comencem molt bé. Mark Knopfler, el gran guitarrista, el líder de Dire Straits, va fer una gira amb Emmy Lou Harris, per la que sempre hem tingut una debilitat des dels anys 70 que la vam descobrir. Vam fer una gira junts que el 2006 va acabar a Barcelona. I, malauradament, el Palau Sant Jordi només va tenir 4.500 assistents. Llàstima, bueno, van tenir que fer uns arranjaments al Palau Sant Jordi perquè no es veiés buit, perquè sabeu que hi caben gairebé 20.000 persones. Bueno, una llàstima, però tenim la gravació d'aquest tema fantàstic. If This Goodbye, Mark Knopfler i Emmylou Harris, junts i en viu.

Knopfler aconsegueix que la guitarra parli. If this is goodbye, si això és un adeu. De la gira All the Road Running, tot el camí corrents que van fer Mark Knopfler i Emmylou Harris. I que van acabar a Barcelona el 2006. Una hora de directes al Coco. Concerts irrepetibles, amb la força del caliu del públic. Versions diferents de les comercialitzades en disc que sempre hem posat des dels inicis d'aquest programa. I ara, una ocasió ben especial, un concert on ens hagués agradat especialment ser-hi, un concert de Bob Dylan amb els seus amics Neil Young, Tom Petty, Eric Clapton, George Harrison, Roger McGinn. L'ocasió ho mereixia, eren els 30 anys, l'aniversari dels 30 anys de la carrera de Bob Dylan. Es va celebrar al Madison Square Garden de New York el 1992 i junts, per exemple, van fer aquest My Bike Page.

Quina colla, eh? Quin luxe. Suposo que has anat reconeixent les diferents veus. Era el festival dels 30 anys de Bob Dylan. L'aniversari de la seva carrera el 1992 al Madison Square Garden de New York, i amb ell, doncs, amics seus com Neil Young, com Tom Petty, com Eric Clapton, com Roger McGuinn, com George Harrison. I parlant de George Harrison, el 2002 es va fer un concert d'homenatge. Recordem que George ens deixava a causa d'un tumor al pulmó el 29 de novembre de 2001. Bé, doncs, al cap d'un any es va fer un concert d'homenatge al Royal Albert Hall de Londres, on hi van participar Ringo Starr, Paul McCartney, els dos Beatles supervivents, Tom Petty, Billy Preston, que per molts està considerat el cinquè Beatle, i el sisè Rolling Stone, perquè va ser pràcticament l'únic intèrpret que va tocar amb les dues bandes aparentment o supostament rivals, no? Per cert, que en aquest concert d'homenatge a George Harrison, els arranjaments de les versions que es van fer de les seves cançons van ser responsabilitat d'Eric Clapton, però això sí, els va supervisar la seva vídua, Olivia, i també el seu fill Danny, que físicament s'assembla molt al seu pare, no? Per exemple, Jeff Lynne de la ELO va fer Give Me Love, Give Me Peace on Earth. Dóna'm pau, dóna'm amor. Una cançó que George Harrison va publicar a finals de 1973.

0: Jeff Lynne de l'Electric Light Orchestra versionant el tema de George Harrison, Give Me Love, Give Me Peace on Earth. Dóna'm amor, dóna'm pau a la terra. Ho van fer el 2002 al Royal Albert Hall de Londres com homenatge a George Harrison, que havia marxat a l'altra dimensió l'any anterior. També hi eren Ringo Starr, Paul McCartney, Tom Petty, Billy Preston. Els arranjaments d'aquestes versions van ser d'Eric Clapton, però supervisats per la vídua de George Harrison, Olivia, i per el seu fill, Danny. Hora de directes al cocodril. Torn per al gran Elton John. El recuperem a Austràlia el 25 de març de 1984. Dos anys més tard, el 86, Elton va tornar a Austràlia i d'aquell concert es va publicar un doble àlbum en directe. Llàstima que aquell dia Elton no estava gens bé de veu. Crec recordar que al poc temps l'operaven d'uns nòduls vocals, però bueno, va quedar enregistrat. Però nosaltres escoltem el de dos anys enrere, el del 84, que ell estava molt bé de veu.
1: Thank you very much.
0: Quina escollida aquell concert d'aquella ocasió? Doncs, per exemple, Daniel. Original també del 1973.

Elton John. En concert a Austràlia el 25 de març de 1984. Aquest concert no es va comercialitzar. Sí, com abans et comentava, es va treure en un doble àlbum, el que va fer 2 anys més tard també a Austràlia, però en un dia que ell no estava gens bé...

de veu. Són directes, una hora especial del teu Cocodril Club, el programa que pots escoltar en diferents dies i horaris, a través de més de 100 emissores que l'emeten arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Però si no et vols perdre res, si t'has dormit, si t'has despistat, recorda que pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis. Al metro, al bus, en el teu passeig. Els trobaràs instal·lats a la plataforma iVox.com. També estan a Spotify i a Google Podcast. No perdis la sintonia. I segueix-nos al Facebook. Agrega-t'hi al grup Cocodril Club. Està ple de bons records musicals i de tota mena. Som més de 20.000, però hi faltes tu. Agrega-t'hi i digues la teva. Bueno, aquí no ens estem de res, en aquest especial directe. És com si estiguéssim per uns moments a tots aquests concerts realment irrepetibles. Ara, un concert de Queen a Montreal, el 1981, interpretant Another One Bites the Dust, que aquí es va dir Que otro muerda el polvo. Una cançó que, per cert, la va escriure el baixista de Queen, John Deacon, i la banda va pensar que era una mala cançó. No l'anaven a gravar, però la va escoltar Michael Jackson i els hi va dir, si això és boníssim. Fins i tot Michael Jackson es va oferir a gravar-la amb ells. Bueno, finalment ho van fer sense Michael Jackson, però va ser un gran èxit.

0: Freddie Mercury en plena facultats. En directe a Montreal 1981. Realment potent. Another one beats the dust. Que otro muerde el polvo. Has connectat amb el Coco i amb una hora especial directes.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Si et vols posar en contacte amb el programa, pots fer-ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. I ara, Batiato. Batiato en directe a Barcelona, a l'antic Celeste, però no el del carrer Argenteria o Plateria, sinó ja el del Poble Nou, el carrer Almogàvers. El 1988, quan feia poquet que el seu últim single era aquest, I te vengo a buscar. Quan ell cantava Este siglo ya se está acabando. I fixeu-vos els anys que portem del nou segle ja, no?

0: sort hi vam estar i molt a prop d'ell en aquella ocasió, el 1988, al Celeste de Barcelona, Batiato, amb el que aleshores era el seu últim single, I te vengo a buscar. Hora especial del Coco, dedicat només a directes. Aplaudiments, sisplau. Algú va dir: existeixen ulls en els que es troba el significat de la vida.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Especial directes. Mira, mira. O millor dit, escolta.

0: Losing My Religion, el gran clàssic de Rem, Perdent la meva religió. En directe, al 1999, a Anglaterra, al festival de Glastonbury. Especial directes en aquesta hora del Cocodril Club. I ara... Estadi Olímpic de Montreal. 1980. Així començava el concert dels grandiosos Emerson, Lake and Palmer.
1: Ladies and gentlemen, Emerson,

En concert, des de l'Estadi Olímpic de Montreal, el 1980, Emerson, Lake and Palmer, amb aquest tema original de Henry Mancini, el Peter Gunn. El concert continuava amb aquesta altra peça. També molt bona. Són directes al Coco. Una miqueta prou de Duran Duran. Saltant fins l'any 2000 al Festival Viña del Mar, a Xile. Duran Duran, la banda liderada per el carismàtic Simon Le Bon. An ordinary world.

Sí, és realment molt maca. Ordinary World, aquest món ordinari dels Duran Duran. Sona diferent en directe l'any 2000 al Festival Viña del Mar a Xile. Especial Coco de directes. Ara tornem al 1988 i tornem al Royal Albert Hall de Londres per escoltar la versió que va fer en aquella ocasió Humberto Tozzi del seu...

en directe, Gloria. Umberto Tozzi, el 1988, al Royal Albert Hall de Londres. I ara, la reina del pop, Madonna. En directe a Buenos Aires, el 2008, i una versió molt especial, molt diferent, de la Isla Bonita de 1986. Especial directes del teu Cocodril Club.

0: Ha estat una hora realment especial del teu Cocodril Club. Especial directes amb alguns dels millors de tota la història. Perquè els hem sentit tocar i cantar en directe en ocasions irrepetibles. Acabarem aquest especial amb un directe que només té el teu amic el Coco. Perquè vam ser els únics en el seu moment que vam tenir permís per poder punxar so directe de taula de mescles i poder gravar el primer i únic concert a Espanya. D'uns històrics, d'un grup fantàstic, dels Amèrica. Va ser a la sala Luz de Gas de Barcelona el 23 de setembre de 1996. Concert presentat i recomanat per aquest programa que escoltes, Cocodril Club. Us deixem amb Amèrica i, com sempre, demanant-vos un últim favor. Procureu ser feliços, cocodrils!
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: a les portes de Troia amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Avui continuem amb la nostra saga d'Indoxina, un viatge apassionant que ens porta a explorar les arrels d'una de les regions més complexes i riques culturalment del món. Des de l'arribada dels europeus al sud-est asiàtic fins als conflictes que van marcar el segle XX, avui ens endinsarem en els esdeveniments que van configurar el Vietnam, Cambodja i Laos tal i com els coneixem avui. Així doncs, revisarem com els espanyols i portuguesos van intentar establir-se a Cambodja al segle XVI i com les seves ambicions van xocar amb les realitats locals. Benvinguts a un nou capítol de la història d'Indoxina. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local